0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Escoltes ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: At least it is true. A man has no control.

0: make it worse.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat. Vine amb

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fulls de la llei de la gravetat

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

pensen som parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, on cada cop més menja...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cas.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

things start to drift.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'atura malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el seu projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana que, sense cap mena de dubte, aquí a Catalunya les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes, sobretot demà diumenge, amb uns valors que arribarem als 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i també de la franja de Ponent. Però abans, aquest dissabte, a aquestes hores del matí, tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí que serà assolellat, amb núvols més compactes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i amb l'arribada d'aquesta pols en suspensió provinent del continent africà, que ens deixa aquest cel molt més terrós. A la tarda, aquests núvols més compactes faran acte de presència, sobretot a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a la zona dels ports. I temperatures, com diem, que es mantindran càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: Seguim amb mobilitat. 267.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant la jornada i entre les 12 del migdia i les 8 del vespre en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Parlem també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, avui a partir de les 8, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsèguel fa molts, molts anys, quan era bastant més jove que ara.
2: De debò?
1: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
2: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
1: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
2: Ep, llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les zones i per la xarxa.
1: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
2: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari i Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
1: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsèguel per a joves intèrprets de folk.
2: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
1: Som-hi, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, del nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons Amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El panorama de la música d'arrel, als Pirineus i a tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural Tram, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el folk a l'escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les Illes, del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Pelaez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un embalat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen a aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més, que doncs, serien professors de les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquests primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple d'orgull, de satisfacció i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen. Jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat evidentment com l'època. totes les maquinetes que tenen no hi eren, no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure'l, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per a joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada de cordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets que són... És molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans que toquen generalment, toquen millor i

0: de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i, per tant, havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballen paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creant un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
1: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
0: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i, a més, amb un nivell tècnic molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina de lo que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent. Pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
1: Moltes gràcies, Isidre Peláez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
1: Una tasca la d'Arsega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida, a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Empostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
7: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Baix Montseny, nova colla de set.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la gama de nou, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de nou a Valls. En la gama de 8, els Saballuts de Sabadell, els Marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els Gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Portagassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els Grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la Jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els Xiquets de Tarragona, la Jove de Barcelona i els Cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els Castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els Escaldat de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els Escardats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els Guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera del Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de Dona i Aroma de Mar. Des de les Illes ens arriben les Pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, do ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retaulons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle, la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna. Amb en Francesc Sánchez Carcassés. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
1: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
6: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Havaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades en fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig, amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa sens dubte va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra 4 fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
6: Festa, festa!

0: volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Copla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: L'equip de so.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Una setmana més, com aquests 20 anys, us saludem des de l'Estudi 2, des de la nostra emissora fins a casa teva, per començar i per tancar el nostre ball matinal.

Temporada 2025-2026 que tanquem en el dia d'avui i aquests primers 45 minuts que dediquem una setmana més, com aquests 20 anys, a la música de concert i a la música de ball. I tancarem el nostre espai avui amb el nostre fi de festa. Ara que ens arriba ja molt d'aquí a pocs dies la Revetlla de Sant Joan, avui un especial dedicat a la música de la Revetlla. Gaudint de les orquestres, conjunts, solistes, duets i trios que ens acompanyen cada setmana. Així són els matins de Ball Matinal. Qui et farà costat com durant aquests 20 anys el meu nom, Josep Maria Pla. Sieu benvinguts i benvingudes, comencem.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Obrim el nostre programa d'avui i ho fem amb aquest temps dedicat a la música de concert.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Un camí de 20 anys amb la música feta per als nostres músics de casa nostra. Avui començarem amb solistes. Amb els solistes i cantants de la Cobla Orquestra Els Mugrins. Perquè Ball Matinal és el teu concert. Doncs obrim en el dia d'avui el teu concert. Suaument entra a través de la teva emissora les notes i les músiques de l'Orquestra Mugrins. Des d'aquest àlbum que porta com a nom 129 anys. I avui, per començar, l'obrim amb la música d'homenatge a Joan Manel Serrat. Comença el teu concert, el nostre concert.

Ens acompanyava en el teu concert avui aquests 129 anys de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Hem escoltat cançó de matinada, paraules d'amor, també No hago otra cosa que pensar en ti, Penélope, Mediterráneo, i ara que tinc 20 anys. Sota la direcció del mestre Martí Camós i les veus dels Mongrins. Amics, un brindis per la nostra música, per als nostres músics.

Així sonen els matins de ball matinal, acompanyats per les grans melodies, grans orquestres, músics, cantants que han desfilat al llarg d'aquests 20 anys. I sempre gaudint de la bona música.

Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Seguim des del teu concert en aquest programa especial i en el dia d'avui també música de l'Orquestra Salvatana, una de les grans orquestres també del nostre país, que ens acompanya en el dia d'avui també en un dels seus àlbums, amb l'àlbum del Centenari. Anem a escoltar, per una de les seves veus, la de Jordi Velázquez, aquest tema que diu així, Alma Llanera.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Doncs sempre pensant en vostès, en vosaltres, en aquests 20 anys de trajectòria musical a través dels nostres músics, i nosaltres anem seguint aquest programa especial. I també, com a bon concert, no podíem acabar doncs amb un bonic tema que s'interpreta sempre en aquestes parts finals del concert. Ara és el temps d'escoltar els nostres solistes, els nostres trompetistes, que ja els tenim a l'escenari, i avui compartirem, doncs anem d'àlbum en àlbum, amb els 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Ja els tenim a l'escenari avui per compartir aquest tema que porta com a nom El Batallador.

0: Fins aquí el nostre concert.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Compartit escenari amb els Montgrins, si han compartit escenari amb l'Orquestra Salvatana, ho hem fet també amb la Costa Brava, i ara ens faltava l'Orquestra Meravella. Amb un dels seus últims treballs, A ballar fins l'infinit, perquè serà viu. Perquè, amics, la música ens fa viure. La música, el ball, a cada racó de la nostra ànima. Ens acompanya la Meravella.

Un agraïment molt especial a tots els que ens recomaneu, que heu recomanat el programa durant aquests 20 anys. Sempre a punt d'escoltar, descarregar fins i tot el programa. I també per aquelles persones que ens escolten a través d'una emissora i quan acaben doncs, d'una emissora se'n van a l'altra per escoltar una segona repetició. Doncs gràcies, amics, com dèiem, per escoltar-nos.

0: tot el món.
1: Ens acompanyava en la música de l'Orquestra Venus, des de Torelló, des d'Osona. Amb un foc elegant per ballar. Aquest estiu també. La Gran Venus i aquest, el Canó de Palamós. Amb la música dels nostres músics.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables. Compartim més veus en el nostre Ball Matinal d'avui.
1: La pau al món.
0: Amb un d'aquests temes que comença molt intimista, però que després acaba amb el ritme de les mans, amb el ritme dels peus, perquè això és el que té el ball, que sempre ens movem. Ni que sigui per una estona, ni que sigui per escoltar cançons, sempre ens acostem als embalats de les festes majors a gaudir de l'ambient, a gaudir dels concerts, a gaudir de les veus, aquelles que transmeten emocions. Aquelles que quan jo era petit, doncs em deleitava, encara ho faig ara, eh? Mirant l'escenari, els músics com toquen, com canten. Doncs d'ara ens acompanya, i no hi podia faltar també avui, la principal de la Bisbal. Amb aquest gospel.

0: el programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Doncs aquesta és la música de la principal de la Gival, que continua aquesta selecció, doncs, dedicada a la música de gospel. També ens han acompanyat un gran d'aquests balls que ens acompanyen als embalats, a les festes majors, a les revetlles. No podia faltar avui tampoc escoltar aquest tradicional ball de Rams. I per partida doble, com que hem escurçat el gospel, doncs ara sí que ballem sencer aquest tradicional ball de festa major. Ens acompanyen a ballar-lo? Som-hi!

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: Arriba ja el nostre fi de festa.
1: Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu.
0: I a més tanquem el programa d'aquest final dels

I com ja saben els nostres oients, si aquest estiu ens volen tornar a escoltar, a recuperar i compartir el nostre programa, han d'entrar a Google, Vall Matinal, a l'iVox, i allà podran escoltar i recuperar antics programes i ens podran escoltar sempre que vulguin. I ens podran portar allà on vulguin. Recordin, iVox, Vall Matinal. Amb un resum d'aquestes 20 temporades.

0: amb el cor.
1: I parlant d'estiu,
0: serem amics.
1: Desitgem a tothom que gaudiu del ball, dels concerts, de la música en viu. És temps ara, amics, de festes majors, de concerts, de revetlles i de tot el que faci falta per viure la música de ben a prop.

0: per sempre més fins.
1: I un agraïment molt especial a totes les emissores, als tècnics de so i a tot l'equip de la ràdio per fer-ho possible.
0: Serem amics per sempre.
1: Amics, que sempre visqui la música.

Doncs hem plegat veles. I a les orquestres, conjunts, solistes, els nostres cantants, gràcies per fer-nos gaudir de les seves veus, dels seus instruments. I és que la música, la veu i les lletres, amics, tenen un poder curatiu.

I a tots els oients que setmana rere setmana han escoltat el nostre programa a través de la ràdio, a través de la FM per internet, i també els que heu contactat amb nosaltres per dedicar a saludar la gent que més estimeu, i oients també repartits per diversos punts, també aquí a la nostra vila i a la nostra comarca. Mil gràcies.

Ja és música de Sant Joan. Ja ens queden pocs dies per arribar-hi. La nit màgica. La nit de la pirotècnica i també la nit de la música de les revetlles de Sant Joan. La benvinguda, amics de l'estiu.

Nosaltres fent programa des de l'Estudi 2. Celebrant les coses bones al vostre costat. Perquè és fantàstics i grans balladors que a través d'aquests 20 anys també doncs, hem anat coneguent també per diverses sales de ball, però també a través del nostre mitjà de comunicació, la ràdio. Aquesta passió que ens ve de ben petits

Confiem, amics i amigues, que una temporada més hàgiu disfrutat tant o més que nosaltres del programa, de la nostra companyia. Per nosaltres, amics, un immens plaer compartir tantes emocions, tantes cançons.

Abans d'acabar, desitjar-vos a tots molta salut. Gràcies també per la vostra escolta. Perquè la música és vida.

0: I abans, com deien d'acabar, encara ens queda una bona notícia per acabar el programa i d'aquests 20 anys. Doncs que, si Déu vol, tornarem al setembre. Vagin apuntant les dates. 19, 20, 21 de setembre. Torna ja la 21a temporada de Ball Matinal. Doncs amb aquesta alegria i amb la música dels Mongrins, nosaltres posarem punt i final, però ho farem acabant amb aquesta bonica selecció musical. Acabem amb l'hora dels adeus. Doncs queda dit, si no hi ha cap contratemps, i ens donen també la confiança a tots vostès i al nostre equip humà i tècnic de la nostra emissora, doncs tornarem al mes de setembre. Vagin apuntant, com dèiem, 18, 19, 20 de setembre. Després de la diada, quan ja pràcticament estarem ja els últims 3 dies d'estiu, doncs allà començarem aquesta 21a temporada de Ball Matinal. Si ens volen saludar durant l'estiu, ja saben, a través dels nostres telèfons. I ens retrobem, si ho vol, al setembre. Que tingueu molt bon estiu. Salut a tots i visca la música!
1: Ball Matinal, fent costat als músics.

0: Ens sembla impossible, però ja han passat 12 programes des de la primera editorial on us vam explicar el dard enverinat que ens va llançar la nostra directora. Un verí que el que pretenia era intentar que, amb la nostra inexperiència radiofònica, us féssim gaudir d'un espai a les nostres zones amb sabor a casa i a cuina de proximitat. Tanquem la primera temporada del Parada i Fonda i ho fem com a les sobretaules d'estiu a Sant Feliu, sense pressa, amb molta conversa i aquell punt de nostàlgia que només donen les coses ben fetes. Amb el Parada i Fonda hem demostrat que a la ràdio local es pot parlar de cuina de quilòmetre zero. Cada 15 dies hem volgut parar la taula perquè veïns, comerços, entitats i sabors de Sant Feliu i dels voltants s'accedeguessin a parlar. Ha estat altaveu d'històries petites que són enormes. El restaurant que fa 30 anys, la recepta de l'àvia que no és a cap llibre, el productor que matina per podar el producte fresc al mercat. En el Parada i Fonda creiem que en temps d'algorismes i continguts deslocalitzats, apostar per les veus i els productes és gairebé un acte de resistència cultural. La nostra valoració d'aquesta primera temporada és bona, amb punts a millorar, però molt contents de la nostra recepta principal: proximitat, humor i gastronomia, com a excusa per parlar de poble. Creiem que hem sabut fer parada en temes d'actualitat local i fonda. En parlar de... Allò, els col·laboradors han cuinat complicitat en antena i els oients han respost, perquè parada i fonda només se sent, es comparteix. Ai, que no baixa. No baixa. Creiem... Bueno, us esteu donant compte que avui ho estem fent en directe, eh?
1: Avui és rigorós directe, eh?
0: Creiem que és un d'aquests espais que converteixen la ràdio en una plaça major i arribar al final amb la millor data possible, les portes de Sant Joan, la revetlla que fa olor de coca, petards i retrobaments. No hi ha millor epíleg per a un programa que celebra la taula compartida que acomiadar-se quan tot el poble es prepara per compartir la nit més curta. Sant Joan també és un punt i a part. Marca l'inici oficial de l'estiu, de les vacances, canviar el ritme que tant necessitem. Queden les receptes intercanviades, les rialles, les adreces del restaurant que apunten a la nevera. Queda la sensació que a Ona Codinenca entenc que fer poble també és això. Com ho dius? Ajuntar-nos al voltant d'una idea, encara que sigui un programa de ràdio. Això que avui, al final del programa, brindarem i farem que descansin els fogons. Carregarem les piles i tornarem al setembre amb ganes de més històries, perquè les vacances comencen, però les ganes de poble no s'apaguen. Bona revetlla a Sant Joan, bon estiu a tothom. Ens retrobarem a la tornada amb taula posada. Un dimarts més us donem la benvinguda en rigorós directe al Parada i Fonda, que s'ha notat bastant, oi, companys?
1: T'ofegues pel camí, eh?
0: M'has fotut la lletra.
2: M'has fotut molt llarg avui, això.
0: Ja, home, perquè avui em volia esplallar.
2: La mare de Déu Santíssima.
0: Bona nit, companys. Bona nit.
3: Els secrets, especialment a la cuina, són millors quan són compartits perquè la cuina continuï vivint. Duang Porn Bo Songvisana, chef i restauradora tailandesa.
0: Llavors...
2: No?
1: Sí. Nois, veia rigorós directe que estem fotent, eh? Va, nois.
2: Entra...
1: Entra pista. Ara, mira.
0: Hòstia, home, és que el Xavi, que és el que en sap, ens deixa aquí perdut. Som-hi.
1: Sort que és estiu i ja és l'últim programa, eh, nois?
2: És estiu i a falta d'escassos 10 dies per les revetlles de Sant Joan, la canalla i alguns de més garjanassos frisàvem per tal d'anar amuntegant cadires velles, mobles corcats, algun matalàs llardós, revistes, papers, caixes de cartró i tot allò que fos susceptible de poder ser encès i cremat. D'aquesta manera anàvem fent créixer el que seria la foguera més gran de Sant Feliu. Almenys és el que ens passava pel cap. Perquè segurament a altres barris i carrers de la vila devien pensar el mateix. Havíem de fer el foc més gros i més lluminós, un foc que donava pas a la màgia de l'estiu. on tot el que deixàvem enrere quedava reduït a cendres. No fer res durant uns mesos que es feien eterns, sopars al carrer, festes de barri i prendre la fresca. Refrescar-nos a les piscines en algun gorg de quan hi havia gorgs. Bicicletes, partits de futbol en carrers que feien baixada, l'arribada dels estiuejants, alguna escapada a la platja i tantes altres coses que entrarien en una llista inacabable del que ens portava l'estiu. Encara sentim l'olor d'aquells préssecs d'aigua durant el mes de juliol, de les amanides refrescants que feien a casa, res de cullera i res calent. Pans amb tomàquet, amb bons embotits, tomàquets pometa del Juanito Font, escalivades, empedrats, esqueixades, sopes i cremes fredes, braços de patata, etc. Alguns ignorants de l'ampli ventall gastronòmic estival fins i tot vàrem descobrir el pastís d'estiu, de la mà d'un empresari local dedicat a rostir pollastres i que començava a diversificar en receptes. Aprofito per dir que mereixeria un programa homenatge com a pioner d'aquella disciplina gastronòmica. En definitiva, l'estiu també alegrava els nostres paladars poc sofisticats però coneixedors de l'autèntic i temporal, i que d'aquesta manera començàvem a educar. Permeteu-nos tornar a les fogueres, i de les fogueres passar als fogons, i dels fogons, que ara fa uns 3 mesos escassos es van apagar, passar al personatge que trobem a faltar com a persona, com a xef i com a amic. Ell va començar aquesta secció amb nosaltres i amb ell volem prémer el botó de pausa. Toca fer xafarranxo. Oyasumi Paco. Ben tornat del teu viatge al Japó. Ha servit per fer vacances? Arribes cansat? Arribes amb les piles carregades?
4: Arribo amb ànims, amb les piles carregades. Cansat, no. I al marge de tot això i del viatge, ara voldria fer dos parèntesis.
2: Agafem aire.
5: Ja permetreu, eh?
4: Dos parèntesis.
5: Estiu, senyor Paco, molt xulos que
4: m'han vingut al cap, ara dic, hòstia, això, no? Espera, esto ha sido tremendo. Pues sí. M'ha vingut al cap un programa de ràdio molt antic, d'una ràdio que es deia l'Espurna.
5: Ni idea.
4: Ni idea.
5: De bueno, Sant Feliu? O...
4: Sí, claro. L'Espurna, exacte. Que era quan la ràdio era il·legal a Sant Feliu, abans d'Ona Codinenca.
2: Com moltes altres coses.
4: Doncs no, hi havia
5: una
4: aquella...
5: Una mica il·legal som, eh?
4: Aquella ràdio il·legal, no? L'Espurna. I llavors, cada dues setmanes hi havia un programa... Es veia un programa de... Es feia una recepta de cuina... era total cuina, poemes i sexe.
5: Bueno, aquest sexe ens falla una mica, eh, nanos?
4: En rigorós directe.
5: Jo ho provo.
2: Tu li poses, eh?
5: Jo ho provo. Poso ganes, però no...
4: Eren altres temps. També eren rigorós directe i passat, també passava de tot. Aquí el present era...
5: Això no ho sabíem, eh? El teu passat radiofònic.
4: Sí. I va ser una època molt divertida, també. Me'n recordo preparant a veure de què parlaria, dels guions, de quina recepta anava a buscar. Vaig descobrir llibres molt divertits. Un llibre de, recordo, de la història culinària del Leonardo da Vinci. Sí, que el tio era un malalt també del tema i va fer màquines estranyes per fer espaguetis i receptes.
5: Havia
4: i tot
5: fet
4: això.
5: Primera Hosper, no?
4: Un altre llibre de receptes que me l'han tornat a regalar d'aquí.
5: Va, que ens anem de mar, Paco, que ens anem de mar.
4: Què passa?
5: Què ens has d'explicar?
4: Què he d'explicar? Hòstia, ja estic explicant coses.
2: No, però has vingut ferm?
4: He vingut carregat per... ser un jubilat de collons.
6: L'entrevista no s'enfocava aquí. Aquí era saber si hi havia alguna novetat,
4: per cuinar,
6: o futur laboral...
2: No volem que ens expliquis les obres i coses d'aquestes. No.
4: Per cuinar... Hòstia, és importantíssim cuinar quan et ve de gust. ¿Vale? Però s'aprèn a cuinar quan estàs jodido. Quan no tens gènere. Quan...
2: Supervivència.
6: Sí, quan no tens supervivència.
4: Quan, hòstia, et falta allò o l'altre i ho has de suplir, I el client, doncs, diu, hòstia, què... Oh,
1: que s'ha d'anar a jalar, però...
4: Què invento? Uau, no? I quan les coses van mal dades, és quan veritablement penso que aprens. Aprens a cuinar, perquè cuinar... O sigui, els llibres estan divinos, o aquest que teniu sobre la taula m'ha servit de moltíssim. M'ha servit de moltíssim perquè... Les receptes aquí estan super explicades, fàcils d'entendre i tal, no? A partir d'aquest llibre, doncs, pots anar aprofundint i pots anar a parar, doncs, mira, al Practico, no? Per exemple, però, bueno...
1: Ja però, amb això hem de deduir, Paco, que has penjat el davantal?
4: No, sí. Això...
6: Deixem l'entrevista del seu futur laboral, la deixem per més tard. Ja que has anat al Japó, va, explica'ns una vegada... No és el primer cop que has estat, oi?
4: No. Pues,
6: quin ha sigut el teu recorregut i destins que has fet aquest cop?
4: Mira, no, o sigui, la veritat, no, a part de Tòquio, perquè sempre passes per Tòquio i has d'estar uns dies a Tòquio, perquè allò té un pols i una cosa humana increïble. No sé si és la més gran o de les més ciutats més grans del món, no? I allò podries estar mesos i no t'ho acabaries mai. I llavors allà jo, personalment, m'agraden els llocs petits, el món petit, el macromón, vull dir, aquells llocs o aquelles avingudes amb milers de persones amunt i avall, i tots a Port Aventura, com locos, allí, a veure el Dragon Khan, com puja i baixa, pues sí, ja ho sabem que...
2: qualsevol altra ciutat, o sigui, del món...
4: Sí, que, exacte, allà està, amb els seus matisos i tal, no? Però ja els... no sé com dir-ho, la cosa petita, vale? I a mi em fascina, no? I de la mateixa manera que... No ho recordava, però... al mateix Tòquio, o sigui, a l'entrada d'un temple, que no recordo com es diu, clar, dius, hòstia, ¿esto qué es? O sigui, hi ha com uns tonells que són... estan com embolicats amb una roba blanca i tenen unes pintades, unes lletres japoneses en vermell o tal, i llavors descobreixes que és allò, allà fiquen l'arròs i llavors fermenta, i llavors d'allà fan el sake, no? Molt bé. Doncs al costat hi havia unes botes de vi, de les que coneixem, enormes, o sigui, botes normals, o sigui, tot, era al carrer, tot uns prestatges llargs, amb tot de bo.

0: Sí.
1: Japonès.
0: Tot té un algo. Però que, d'alguna manera, per entrar al mercat, necessiti que aquell senyor ho beneeixi amb els seus paràmetres. Saps? Que no són catòlics, que no són budistes, que no... Hòstia, a mi aquestes coses em frapa, no? I llavors tens allà la representació d'aquelles bodegues i dius, joder, no? I de la mateixa manera que el món del whisky, pues, no sé, es troba unes botigues que l'altre viatge no m'hi vaig fixar, no? Que són com botics, no? amb una presentació exquisita, com si fossin perfums.
2: No, és que el whisky ara japonès està molt ben valorat.
0: Del món del whisky, però clar, no és algo... El whisky japonès no és algo que vingui d'ara. Uh-huh. El que passa que, jo què sé, internet i tal, doncs de la cosa ha anat més enllà, no? I que hi ha whiskies exquisitos que no els coneixo, coneixo res, no?
3: Els que arriben aquí...
2: I cars. Ja són cars?
1: Que deuen ser bons, però cars...
0: No. O sigui, no.
1: No.
0: Cars, però no. Perquè jo he provat qualitats escoceses, japoneses i tal, vol dir... No pensis... O sigui, whisky de 60 euros... És car? No és car. Un whisky de 60 euros una ampolla no és car. O sigui, si el procés que té és real, o sigui, que no t'estan venent fum, no, és el preu que val.
1: Al final el món es mou pel menjar i pel beure.
2: Sí. Aquí, per exemple, podem trobar un Suntory Viki, 30 anys... 4.561 euros.
0: Sí, però els de Nika, en el seu moment, no sé quin any, no fa gaire, potser 10 anys, o sigui, van fer un whisky que diu, hòstia, era el millor del món, en aquell moment va ser declarat, hòstia, i potser valia 170 euros l'ampolla.
2: Sí, els Suntoris, no? Els Ibiki Suntori.
0: No sé si era aquest, no sé, jo coneixo més els Nika, no? I aquest... Hosti, i gràcies a una... O sigui, tot això m'hi vaig enterant per algun amic que li agrada el tema i per una bodega de... Una botiga petita d'Andorra.
2: La cava Benito.
1: Ja que estem, no sé si d'un animalada o no.
4: Segur.
1: Però el whisky japonès és de la cibada o de l'arròs?
0: De la cibada.
1: De
0: l'arròs...
1: M'he passat, no?
2: No.
1: Una pregunta. Del sake. L'arròs sí que ve el sake, no? Okay.
0: Ara, no sé... Igual que del món del sake, tampoc sé res. Ves a saber si estan fent whisky amb arròs. Doncs podria ser. Bueno, entens? Els americans feien whisky amb peles de patata.
2: L'arròs es pot maltejar igual. O sigui, la cervesa industrial és arròs maltejar. Pues la...
0: Sí, que podria ser...
1: Us vaig informar, perquè sense mi...
0: Vinga, informa.
4: Paco, mentre investiga amb el seu col·lega, el David,
0: què?
4: Últimament, i sobretot per culpa o gràcies a les xarxes socials, tenim la gastronomia japonesa com molt idealitzada. Llocs encantadors, xefs gairebé centenaris, racons minúsculs però repets de menjar suculent i tal. És així?
0: En lo poc que jo he recorregut, sempre he anat a buscar aquests llocs. I trobes veritables joies. Alhora, que trobes que també llocs que diuen, pues no cal, o potser que no cal. I no és veritat, perquè trobo menjars i menús molt concrets que, per exemple, doncs són, jo que sé, més... que tenen un punt religiós. Per què? Perquè estan basats en el budisme. Això ho en trobàvem en, no sé, un dels temples. Hi havia un restaurant a prop i tot el menú voltava, era vegetarià, no? I perquè tenia un rerefons budista pel temple que era, no? I llavors tot el menú doncs donava voltes al tofu, vale? Al miso, el sopa de miso, el postre, vol dir, recordo, i en aquest cas era exquisito, eh? O sigui, el postre recordo que era la tele.

0: Del tofu, o sigui, ells tenen el tofu, penso, com nosaltres el formatge. Ells no tenen formatge. I llavors tenen uns tractaments, no sigui semblant, no?
1: Més enllà del que coneixem aquí,
0: no? Exacte, no? Llavors, un postre, la tela del tofu, fresqueta, i llavors havien fet com una gelatina una mica més tova, de soja. De la soja que entendríem aquella que suques al... Que,
1: sí, sí, sí.
0: Vale, més o menys. Hòstia, i allò estava divino, i aquella cosa no l'hagués fet mai. Primer perquè ni coneixo el tel aquest del tofu, no? Uh-huh. I igual que... Això al principi dius, hòstia, em costa, no? Perquè està molt lluny del nostre tipus de menjar, no? I llavors veus que tot... O sigui, has de parar atenció, pot agradar o no, sapiguent que el gust, que allò que diem agradar, jo penso que s'educa. No m'agrada perquè no ho has fet mai, no ho has provat mai i no d'allò, no. Té un sentit. I a més té un sentit amb el beure, amb aquell té, sigui fred o no, amb aquell tofu, amb una mica fumat. Veus que els gustos en aquest cas són més subtils. Clar, si amb allò et fots un Rioja, tot sembla la merda, perquè tot té el mateix gust. Ah. O una cervesa. No.
1: És un ritual, no? Gairebé.
0: Sí. Fins i tot la presentació. La presentació, com t'ho porten, hi ha un algo allà que a nosaltres, penso, a mi, se m'escapa, no? Per cultura. O sigui, t'hi posen allò, no saps per on començar. I em diu, hòstia, què... I segur que hi ha un ritual, potser no un ritual dit, no?
1: Sí,
0: no escrit, però hi ha unes formes, igual que nosaltres, menges l'amanida i després la paella. Mm. Pues algo així.
1: Has pogut investigar?
2: Sí. I és curiós, eh? O sigui, la cebada tota prové d'Escòcia. El que passa és que el toc diferencial és, un, l'aigua que fan servir, perquè el Japó està en molta alçada, el punt d'ebullició és diferent i això fa que li faci un toc diferent al destil·lat, i que moltes fan servir barriques de bambú. I això li dona una fermentació especial.
0: Ah.
2: Fins aquí, la meva aplicació.
0: Hòstia!
2: Què?
0: Boníssim.
2: Com us heu quedat?
0: Boníssim.
1: El Japó està en molta altura...
2: Estan a tomar pel cul.
1: Però ran d'aigua no?
3: O sigui, deus voler dir latitud, no? No altura, entenc, perquè
0: Xavi,
3: altura...
0: Gràcies. He trobat neu.
2: Hòstia, esteu molt tecnicistes, eh?
3: Clar, també. És que ja hi ha unes decisions que flipes.
0: He trobat neu fa 2 setmanes.
3: Oh, quina enveja.
0: He trobat neu fa 2 setmanes.
4: A part de neu, quin és el millor lloc que has estat? No sé. Restaurant, lloc, temple, el que diguis. Hòstia, aquest sí que és un lloc que ha valgut la pena vindre fins aquí.
0: Hòstia. I sempre són...
4: Coses que agafes.
2: Diferents.
0: És també l'experiència amb la que arribes allà, no? O sigui, i en aquest cas, com anava, jo què sé, molt ben acompanyat, o sigui, em van portar per llocs que ja havien estat i hem fet 500 quilòmetres per menjar uns fideus.
4: Sí, ja anaven també amb la mà.
0: Sí,
4: aquest lloc l'has de provar,
0: no?
4: Que és...
0: No? I arriba... com vam arribar... No sé dir-te...
1: El McDonald's, bueno, McDonald's a l'aeroport.
0: Mira, un lloc especial, per exemple, per mi, perquè ja havia estat abans, és Takayama. Que ara està de turisme, a petar. Pues mira, vam entrar en una botiga de ceràmica i allò, hòstia, ho recordo molt així, no? Perquè, vam comprar molt de gust. En el moment de la compra, llavors, per poc o molt, si fas una mica de relació, era un matrimoni que tenien la botiga, un matrimoni gran. I llavors totes les peces que hi havia eren d'un ceramista d'allà mateix, de Takayama. I bueno, van comprar dues peces, dos bols per a la cerimònia del té, que era de regal de boda. Clar, això hi ha el moment així. Llavors, quan expliques a aquells dos senyors a la parella aquella que són els que t'atenen, jo diré que li posen ànima.
2: O sigui, això ho tenen. Però com a curiositat, eh, Paco? I amb, com te'n tenies amb aquesta gent? O saps japonès, tu?
0: No. Una mica amb anglès. Una mica amb anglès. I en el cas, una mica.
1: I gestos?
0: No.
2: I traient la cartera, no?
0: És fàcil. Vull dir, una mica amb anglès. Ells també tenen una mica d'anglès. Ja està, el Borja... Tenia quatre paraules en japonès i pot distingir-les i tal. I és fàcil.
1: És que el Paco, una de les seves grans passions...
0: És seure a la barra d'un bar i començar a xerrar amb el del costat. És la letxa.
1: Una és aquesta.
2: Ja ho tenim, això.
1: L'altra és tocar la guitarra.
0: Tocar la guitarra, sí, senyor.
2: Aquesta ja no.
1: I la ceràmica.
0: I la ceràmica.
1: Japonesa.
0: La ceràmica.
1: Has vingut carregat, a part d'aquesta botigueta que deu estar?
0: No.
1: Alguna coseta més?
0: Ens
1: has portat alguna cosa, els paradifonda?
0: Mira, portava...
4: Una cassoleta.
0: Un ganivet. Mira, fa temps que aprecio molt viatjar con lo puesto. I llavors no pots anar... no pots carregar-te de... I anar allò afinant... allò que portes i tal. Per exemple, mira, vam estar en un poble, això fascina també, hi ha llocs, jo què sé, imagina't que a Vic fan fuet, i només fan fuet, i fan el millor fuet. Pues un lloc que m'han portat també, i hòstia, fan mermelades. Joder, i fan mermelades, uns potets així petits, no? Que són... Són la leche. I dius, hòstia, tios, però es feu marmelades, cojones, no?
4: Per allò que entra, que el potet és petit, té les lletres xules, a part t'agrada, dius, que va, no llevo todo. Si vas amb el cotxe, acabes el potet.
0: Exacte, no? Preus que no són desorbitats, que són econòmics, i dius, joder, no? Doncs encara no les he començat, una de taronja, una de pom, dos de poma, una de taronja, no? I tenen aquesta sensibilitat i dius, joder, doncs pues això sí que m'he de portar una mostra. O m'he de portar, per als temples tenen l'incens, com aquí les espelmes que la poses allà, o sigui, unes barretes d'incens que són així, són tal, les posen allà, les encenen i tal, no? I pagues, pues, no sé, 50 cèntims d'euro. Hòstia, allò m'encanta. Allò real. O sigui, l'altre, la capsa maca, tota, que te ponen, que tal, doncs pues mira que bien, no? A l'indi no el suporto. I l'únic que suporto pel nas són aquells. Aquells. I aquells sí que m'agrada agafar quatre. No els robo, perquè si no... algú de la família mira malament. No,
2: ja se'ls va fotre la motxilla. I...
0: Exacte. Però com deia algun familiar, digo, és que si és robar està més bueno. No?
1: Pues això, al final passa com els fuets, no? Amic, tots són fuets, però fuets bons n'hi ha pocs.
0: Hi ha pocs. Exacte.
1: Sí o no, Joan?
4: Sí.
0: Pues allò, i allò m'agrada agafar quatre, deixar 2 euros allà, no? Hòstia. Això.
2: I és curiós. I tornant al culinari,
0: el
2: menjar més estrany que hagis provat allà aquests dies, el típic gos a la planxa o aquestes coses, que això és mentida. Això són els xinos, no?
1: El gripau fregit, no?
0: Mira, el que he descobert...
2: O no?
0: Mira, aquest any...
2: Hi ha coses rares o no?
4: Avui no hi ha censura, que ho sàpigues.
0: Iepa!
4: Avui no puc retallar el programa, eh? Vigila què dius, eh? Després si té pèl o no.
2: Tu espera, que després anirem als locals nocturns amb les pilotes de ping-pong. Va, no ens anem de mar.
0: Ai.
2: Què has menjat així que puguis explicar especial?
0: Mira, com envoltat i tal, el que semblat molt curiós. Jo què sé, sushi, tot això, està de puta mare, i et menges, al final ja et menges cru el calamar, la sèpia, l'abuela de la sèpia, l'ojo del no sé què, tu fots tot, ho suques i pa dentro, foten un bol d'arròs i vas combinar, i tot, la veritat és que tot ho trobo bo. Tenen una cervesa de puta mare, i vinga, i pa'lante.
2: Això mai falla, eh, això mai falla, eh?
4: Però, saben
0: tallar el peix com ningú, i llavors, o sigui, pel tall que és, t'és igual. O sigui, però la subtilesa, això, és que un mercat, un lloc que és, doncs diríem, hòstia, poc més que un armari empotrao, vol dir, hi ha una barra petita, una mica de cuina, hi ha un poco de general.
4: Fermentada, no?
0: Que està fermentando allà a la cuina, ja. Sí. Hi ha dos senyores detrás que també estan fermentando allí. Amb una, saps? Un d'ells sí, porta una gorra d'estes de publicitat d'una cervesa de fa 15 anys, no? I està allà i tal, i a la barra, i... Hòstia, no? Seus allà i... Pome, pescau, pues, allà, te'l tallen, posen un bol d'arròs, tal. Davant, a la mateixa barra, doncs tens la soja i tens allà per posar-t'hi, si vols. Sí, xile, o sigui, picant i tal, no? I llavors posen el plat de peix tallat, dius, hòstia, tio, però què pedazo corte aquí, coño. Jo en la vida he vist un ganivet que faci això. Això és el primer que jo penso, dius, hòstia, jo no he vist mai un ganivet, què cojones? Tallen el tros de la tonyina i al final del tall, abans d'acabar, no? Fan una petita muesca, com un gest amb el ganivet, i fa que el tall, aquell, al final, fa com un alguna, un petit no sé què, que fa que la soja es quedi allà.
1: Com aquella nana del Condis, igual.
0: Fa que la soja es queda allà, i això t'ho està fent el senyor aquell amb la gorra i tal. I llavors, enmig d'aquell plat, amb, jo què sé, amb tonyina, de salmó, de tot, allà, et diu, aquest i aquest no els hi pots posar soja. No et diu, mira, aquest no sé què. No, diu, aquest i aquest no pots posar soja. Has de posar sal. I et dona un bol de sal així petit. Diu, és que aquest és boquerón del nostre i una pata de calamar. Una pata de calamar braseada. O sigui, braseada vol dir que l'ha agafat, li ha ensenyat
4: el foc.
0: Li ha ensenyat el foc, que fora, i ja està. I aquell, com li posi soja, ets un maleducat.
1: Sí. Que seria algú...
2: És com un sacrilegi, no?
1: Diu, hòstia... Algú així com això, no? Llam?
0: Coño! Què ha sigut això?
4: Aquest i aquell no hi pots posar soja.
0: Pues... Bueno, dit per un senyor de voz ronca, ¿sabes?
4: La gorra de... Vai ser de 92.
0: Ai, sí.
4: Bueno, pues, ara sí, Paco. Va.
0: Això és la... Això és... Aquí és on tens el record, no? Amb aquell tio allà, dius, hòstia.
4: Parlem de projectes futurs. Hi ha novetats, Paco? Et podrem veure aviat al capdavant d'algun fogó o d'algun projecte gastronòmic?
0: No, ara mateix no.
4: Res?
0: Res. I el fet d'estar aquí em va donar ànims comprar-me un ganivet. Sí, sí.
1: No, però algú es comença.
4: Això...
0: Sí, però, o sigui, perquè ja...
2: Això té una doble lectura, Paco?
0: Sí.
2: Serà per tallar carn
0: La té.
2: O alguna esquena que comenci a filar, eh?
3: Tindrem un restaurant japonès a Sant Feliu?
0: No.
2: Oh. Això seria bo, eh?
0: Algú que sapigués, Dios. Que, però, por Dios, que no faci fusion, ni moderneos. No. Sí, Dios, estate quieto. Con el pescado, coño.
2: No fa falta,
0: no? No fa falta. Però sí. El fet de que no hi ha cap projecte concret ni res semblant, Però passar per un lloc així, i anant de turista, sense ànims de res, si hi ha algú que va calant, no? I va calant a l'esperit aquest de... Dic, hosti, si fas un tall amb un calamar, ha de ser perfecte. No, no, no serveix, qualsevol altra cosa no serveix. Aquell senyor amb la gorra de Budweiser dice, oye, aquí no pots posar soja. Porque te lo... ¿Per què? Digo, ¿per què? No, si jo soy muy macho y soy libre. Y vivo en un país democrático, ¿por qué no voy a poner soja? Y l'altre dirà, porque eres imbécil. Y además te lo he hecho yo. Això,
2: la conclusió final.
0: Conclusió final, eres imbécil. Y soy yo. ¿Qué te dice? Porque tú no sabes nada. Pues això m'encanta. I això i el gust de cuinar també per algú que dius, hosti, pues... Pues en vez de gust fer-te un arròs, cojones, ja està, i ens ho mengem els dos. I això s'ha de conjugar.
2: I, bueno, això és, no? L'estiu, repòs, setembre, repòs...
0: Això s'ha de conjugar i tornem al mateix. O sigui, penso que un aprèn a cuinar quan està apretat, oi? Quan les coses van malament i quan no pots pagar les factures i quan no sé què. I potser en aquells moments, si no li trobes l'essència... el ganivet i... ja no. Sí.
2: Ja ets un fast food.
0: Dedicat a una altra cosa. Yeah. Jo, què m'agradaria? Pues, disfrutar, no sé com, no?
2: Tornar a gaudir amb el teu espai,
0: sí,
2: i la teva cuina.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí.
0: I ja està com havia tingut. I...
1: Bueno, i tampoc estàs en un moment d'haver de fotre grans complicacions.
0: No,
1: al final,
0: no.
1: Una cosa que estigui...
0: No. Si comencés algo...
1: Adient.
0: Si comencés algo, seria algo que pogués tenir una perspectiva, per exemple, jo què sé, dius, mira, 10 anys vista, no?, que pogués anar fent. Per això implica, pues, uns horaris ajustats, implica, pues, jo què sé, que ho has de fer molt de gust.
1: Sí, molt, no, romàntic.
4: Sí, molt romàntic.
0: No, pues que ho sigui. Sí, si no és així, és una merda.
1: Totalment.
0: O sigui, si no és així, ja hem patit prou, sembla que no tots, sí, no? O sigui, per una banda, per una altra, i dius, hòstia, no? Doncs...
1: sí, senyor.
0: Què et diré? Per coses... I al principi pensava, dius, doncs el mes que ve faré el casal d'estiu dels nens de Gallifa, faré el menjar. I que van trucar i diuen, escolta, vols fer-ho?
1: Hi ha límit d'edat al casal?
2: Sí, ens haurem d'apuntar a fer el menú, no?
4: Per provar aquell tall.
1: Ja molt bé,
4: que ja diuen-li, aquí no es posa sol.
0: Que cauen! Doncs... Al principi es va dir, hòstia, no? O sigui, són pocs, tampoc són molts nens. I dius, no, que volen macarrons, no, que no sé què, no, que... Però es va dir, hòstia, ara... tampoc hi ha pressupost. Diu, uah. Bueno, el cas és que feia una mica de mandra. I a més, imagina't, o sigui, la sensació com que fa 10 anys que vaig sortir del cívic. Ah. I em diuen, no, que fa 2 mesos. Dic, hòstia.
2: No pot ser, no?
0: Diu, joder, no? I clar, i pensa, dic, uala, hauré de treballar un mes sencer. Uah, de dilluns a divendres serà la...
1: Això és bona senyal, Paco.
0: Esto no hay que l'aguante, no? Bueno, i el cas... Ui, quina mandra. Però l'altre dia, a Gallifa, digo, mira, que aquests nens els tindràs per dinar, no? I me'l vi i dic, hòstia, dic, vinga, va, fem-ho xulo, no? Fem-ho xulo, va.
2: A l'espurna,
0: vinga, va.
2: Una mica d'espurna.
0: Clar, dius, hòstia, vosaltres, hòstia, va, i què vols, macarrones, vale, doncs pues vinga, fotarem macarrons. Però molt xulo.
2: Cancelada d'aquella baixa temperatura,
4: Si fa aquests plats, potser que ens colem,
2: Jo m'apunto, Doncs
0: pues aquí, o sigui, pots tenir tota la mandra del món, tota la resistència del món, i després et ve li veus la carona a aquells nens, i dic, pues vinga, pues, a més, improvisem una cuina, uns estris, perquè no tenim res, Dic, a veure què pots fer amb dos focs i una palangana, no? Dic, bueno,
4: ja,
0: a veure,
4: ja faràs, ja.
0: Com t'ho faràs?
1: No. Doncs el diguem a veure.
0: Sí, sí, clar. Ja, ja, ja us ho diré. Us ho
1: veure. Un divendres podríem anar a dinar allà, ja t'avisarem. Podries alguna reacció més, sí, sí. Però anem a dinar. Tio, millor poble de...
0: Hòstia, no,
1: del món.
0: No, xulo.
4: Molt bé, Paco. Doncs, res, moltes gràcies per haver vingut. Havíem pensat amb tu per entrevistar-te per això, perquè vam començar amb tu. I avui que ho vulgueu fer amb rigorós directe.
0: En rigorós directe, sí, important, eh?
2: Important.
1: Però no es nota.
4: No es nota, no s'ha notat gaire, oi, a l'editorial? No. L'he de tornar a llegir, perquè no hi ha veritat que he llegit.
1: Molt bé, Paco, doncs
4: moltes
1: va.
4: Moltes gràcies.
2: Doncs ara, la nova temporada, ja tornarem a cridar. Aviam si...
1: Ja farem alguna
2: cosa. Si has agafat el camí...
0: O ja ho veurem.
2: Si ens delaitaràs...
0: Ja ho veurem.
4: O si ha fet xatot de ganivet per altres coses.
0: No, no, és dir, si no, tornem a casa.
1: Ens veiem aviat per fer una botifarrada.
4: Això sí.
1: En breu, eh? En breu, bueno. En breu vol dir... Ja, la veig.
0: Va.
4: Va.
1: Vinga, a reveure.
2: Paco, merci per tot.
0: Apa.
5: Adéu. En Capell va al mercat.
6: El mercat és el dilluns. El dilluns se'n compra llums, llums. Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimarts se'n compra naps, llums, naps. Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimecres compra nespres, llums, naps.
4: Nespres! Hola! Oh, Paco, seguim aquí. El Capell no sé què busca...
1: Una seva roseta.
2: Estic buscant, nois, però... Això del directe només vol una cosa.
4: Avui fem directe i fem complet, oi, bé? Que aquí amb formatge, cervesa...
2: Au, fot-li.
4: Pica, pica, molt bé, molt bé.
1: Xavi, ja tens set tu. Fot-li, si te la fot ell, diu fot-li, no?
4: Passa-li una mica.
1: Si ha morrat ell,
2: ja va cargant.
4: Escolta, Capell.
2: Què?
4: No sé tu, però nosaltres aquests dies saps com anem i no hem anat al mercat, quasi. Hem anat a fer algunes compres, però...
2: Jo no he anat al mercat, però començo a estar dels vostres arrossets i fem una falca, va. Arrossets del Moreno.
3: Arrossos Moreno, els millors de Catalunya.
2: Bonito barato.
3: Contractacions al 663 92.
2: Ens haurà de pagar aquí una falca, eh, com a mínim. No, vaig poder gaudir dels dos, dels vostres avens particulars que teniu. Sí, paelles amunt, paelles avall.
4: Sí, i els que queden.
2: Però i sé vaig que... aprendre més amb aquests dos dies que he estat amb vosaltres que no tots els dies que he anat a comprar al mercat. I, estimats oients, tenim moltes sorpreses i secrets per explicar, amb aquestes coses. Sí, ara ja no direm tant d'anar a comprar, sinó de... d'aquestes petites coses que feu que els hi doneu aquest punt a les paelles.
4: Jo sé que has anat emmagatzemant, cabron, i has anat... Allò que dius,
2: jo estic apuntant per muntar una empresa, Xavi? Sí, que tu i jo muntarem paelles DJ.
3: Bueno, o fem un restaurant que lo important sigui la festa.
2: Ara.
3: Veure.
2: Ara.
3: Menjar que es pugui menjar, però...
2: No, doncs res, doncs al final...
4: Tampoc has anat al mercat,
2: tot el
4: no?
2: cap de setmana... Bueno, he anat al mercat, no, he anat darrere vostra com un puto ciervo. Saps? Capell, vés aquí, Capell, fes cua allà, Capell, vés a comprar això.
4: Bueno, senyor Capell, ha anat al mercat setmana i per lo que ve que de recepta hem decidit fer un menú d'aquests que fem complets quan fem disfrute de la gent. Del
2: per cert,
4: del Moreno.
2: Per cert, ja al ser l'últim dia descobrirem alguns oients, no? Aquestes bíblies que feu servir, que jo, tu, Xavi, no sé si ho saps, jo no ho sé, que un li diu un nom, l'altre li diu l'altre, què vol dir això? Els expliqueu als oients què cony vol dir
1: què
2: això?
1: Què saps d'aquesta parla?
4: No, ara mateix m'he perdut.
1: Xavi?
3: No t'estic entenent cap ell.
2: El llibre de receptes?
3: Però, que però diu, el Moreno, cada programa diuen quin llibre és,
4: Si l'hem dit sempre, el capítol de la cuina catalana.
2: Però per què canvieu la pàgina? O un és el capítol no sé
4: perquè
2: què,
4: el meu és l'edició capítol... nova i edicions. El seu és la primera edició. I a la primera edició no hi ha números de...
2: El Ferran és la vieja escuela i tu ets la...
4: Sí.
2: La moderna.
4: Sí, sí.
2: Però fa gràcia, com ho dieu. Sembleu aquí la gran Bíblia.
4: Oh, ja ho vam dir, que era el nostre dogma. És el dogma.
2: Però hem de fer un pare nostre en aquesta vida.
3: Jo crec que el Capell no us escolta, quan parlava.
4: No, mai ens ha escoltat.
3: Perquè...
2: Home, és que fotre unes turres...
3: Hòstia, avui t'has quedat a gust, amb la... Sí.
2: Ara
3: amb
2: ja, ara ja, podeu tirar endavant.
4: Estava treballada, però m'he posat nerviós perquè no deixava el cursor i m'he quedat aquí a mitges, però ja la tornaré.
1: A més, ho fot tot en un bloc. Eh? Ho fot tot en un bloc, que clar, has de fotre alguna parada i respirar, ja, tio. Ja. I, hòstia puta, se m'ha fotut apnea, tio.
4: Bueno,
2: va, en definitiva...
4: No has anat al mercat, però fas menú, m'han dit.
2: Faig el menú, us puc comprar el que vulgueu, on vulgueu, i la qualitat que vulgueu.
4: Hem decidit, bueno, vas decidir que feies escalivada, arròs sense feina, que és un arròs parellada, com o no, eh? Una menció als parellada.
2: Collons, Ferran, li va quedar dins, eh?
4: Un flan casolà amb nata de Can Rovira. Que el flan te'l farem fer tu, xaval. O sigui, ja pots buscar. Va, anem cap a la recepta.

0: la recepta del corpus. Dam, dam, darararam, dam,
1: darararam, dam, darararam. Doncs això que estem dient, eh? Això mola, això d'estar en directe, no? És allò de que vas tallant i... Eh? Està molt bé, això.
2: Haurem de practicar una mica, no?
1: I les cançons se t'enganxen més. Hem dit escalivada, que va ser el plat que vam fer l'altre dia, el que vam fer torrada amb escalivada, això sí. Arròs sense feina, que és arròs parellada. L'escalivada la trobem, és la recepta 493 del llibre Modern.
2: Amén.
1: És la pàgina 206 del Ferran, que si la vol anar explicant ja, i li vas preguntant tu les teves cosetes.
3: L'escalivada, no l'espavilada. Ingredients. Fotarem 3 pebrots vermells, 3 albergínies, 2 cebes, 4 patates, oli d'oliva, verge extra,
1: patata.
3: Sal i pebre, patata.
2: Per?
3: Sense pèl. S'escaliven al foc de llenya. És important fotre un bon foc de llenya. Això és el sumum.
2: És l'essencial.
3: Correcte. S'escaliven els pebrots a la part més de foc i durant menys temps. Les albergínies a la part menys foc i durant més temps. I tot té el seu procés. S'emboliquen les cebes i les patates en paper de plata i s'enterren sota de les cendres. Això ja ho foties tu a casa teva.
2: Això sí,
3: també
2: però...
3: guardes o no? Es comprou el punt de cocció de les diferents hortalisses, prement-les amb els dits, sense cremar-se, però amb els dits, és la millor manera. Un cop cuits, els pebrots i les albergínies es posen en un plat tapat i així mantindran la humitat i seran més fàcils per després pelar-los. Es pelen bé els ingredients, posant-los en una safata, amanits amb oli, sal i pebre. Com a variacions hi podem posar tomàquet, també escalivat, s'hi poden afegir olives negres, s'hi pot afegir all i julivert i es pot coure al forn en comptes del foc de llenya. Complicat,
2: però per tant,
3: foc de llenya, doncs,
2: entenc que la patata al caliu és per acompanyar el plat.
3: És un element més.
2: Correcte.
3: Altres noms. Rustifaci. Vale?
1: Rustifaci. Però,
3: bueno, diuen algun cop pel carrer que ho he sentit, que t'han dit, tu, rustifaci, t'estan dient escalivada.
1: Escalivat.
2: Constantment m'ho diuen.
3: Molt bé.
2: De fet. Bueno.
1: Va, doncs això és el primer. Avui fem segon i postre. Aquí t'he buscat el llibre i ja pots anar buscant
2: plats. Postres dic Can Rovira, però aquí és Can Rovira, Can Bosch i sí. Can...
3: No, Can Rovira no. Antiga Casa Rovira, casa però no Rovira, és Can sí. Rovira. És pastisseria Josep Bosch.
1: De segon fem correcte. Arròs sense feina, que és l'arròs parellada. És la recepta 149. Vale?
2: Amén.
1: Aquest arròs... Aquí parlarem pues, una mica en Ferran i jo, perquè els arrossos del Moreno avui ha de fer una participació. Has de buscar el flan aquí. Per fer un arròs parellada, 360 grams d'arròs, 150 grams de carn de pollastre tallada d'aus, 150 grams de carn magra tallada d'aus, 150 grams de salxitxes, 100 grams de pèsols, 12 musclos, 8 gambes, 2 tomàquets madurs, un calamar tallat, una cipianeta i tallada, una ceba, un pebrot vermell, un pebrot verd, un litre d'aigua i sal. I per fer la picada necessitem un brins de safrà i un gra d'all i julivert. Per l'elaboració, tu ja la tens, ja l'has trobat. Va, Ferran.
3: En una paella, amb oli, saltem tota la carn fins que quedi ben rossa i es reserva.
1: Això ho sap fer aquest home, perquè es va estar una bona estona allà rossejant el pollastre.
2: Correcte. Però podríeu dir? Podríeu dir?
3: Nosaltres la vam fer a la valenciana, però, Joan.
2: Els que no en sabem...
3: Aquí t'ho fan treure.
2: Quin tipus de carn s'ha de posar primer i després?
3: Perquè de les que costa més, clar, al principi. Més.
2: Quines són les que costen més?
3: Doncs la costella, el pollastre, el conill... Tot el que són salsitxes, coses d'aquestes, es fan més ràpid. En el mateix oli es fa un sofregit amb la ceba, els alls, els pebrots i els tomàquets. Un cop ben cuit el sofregit, afegim-hi el calamar i la sípia. A banda, netegem i obrim els musclos i en traiem les cloves. Quan s'hagi evaporat l'aigua del calamar i la sípia, s'hi afegeix la carn, l'arròs, els pèsols i es remena. Important, a l'hora de fer la sípia, de no posar-hi sal.
1: La sal no li posem.
3: És una manera que queda una miqueta més dura, potser llavors trigaria més a tornar-se a estovar.
1: Aleshores ja hi afegim l'aigua bullint i la picada, i aleshores sí que ho podeu salar.
3: Es deixa un quart d'hora i repartim per sobre les gambes pelades, els musclos sense closca i es deixa al foc 3 minutets més. Com a variacions, en comptes de pèsols s'hi poden posar carxofa, mongeta tendra, en lloc d'aigua s'hi pot posar brou de carn o de peix. Mi mare el feia amb aigua, al principi.
1: Mm, bueno, jo sí que aquest el faig amb brou. Aquest faig brou de carn i de peix. Hi ha altres noms que té, és arròs a la gandula, arròs de sec, arròs de senyoret, arròs sense entrebancs i arròs sense feina. Donem a entendre que aquest arròs molta gent el coneix i es pensa que és perquè ve la gamba pelada i tot això, i com podem veure, hi ha una mica de tot. Aquí hi ha salsitxa, hi ha tots els pollastres de daus, o sigui que és un mar i muntanya de tota la vida. Va, de l'any tens... Aquest home no ha trobat la recepta del flan.
2: Ja, però aquí podríeu explicar les quantitats d'arròs per persona i brou. Bueno, això és molt important.
1: Això és segons com vulguis, però nosaltres ja ara ja...
2: O això és un secret que no direu mai.
1: No, és que vols que et quedi... Nosaltres ara ja l'arròs...
2: Per exemple, el típic arròs de quatre persones.
1: Amb què el fem? Amb arròs bomba.
3: Aquí en el... Bomba, aquí en el corpus...
2: Amén.
3: T'han dit 360 grams d'arròs.
2: Entre 4...
3: Són una mica més de 80 grams per persona. Per 4 serien 320, 360, doncs és una miqueta més de 80 grams.
2: I brou, grams. Amb aquesta equivalència, quina quantitat de brou hem de posar perquè ens quedi un bon arròs?
3: Depèn.
2: Si collons, fer... tot depèn. No, aquests cuiners...
3: Si el vols fer més, menys caldós, si el vols fer a la paella, si el vols fer a la cassola, hi ha moltes maneres.
2: Companys, jo us
3: ara
2: ho diré
3: no
2: jo.
3: Temps.
2: No us ho volen dir.
1: Ves al flan, va, ves al flan.
3: Dispara.
1: Fes el postre.
2: Bueno, en el llibre del Corpus de la cuina catalana, amén, pàgina 234, tenim el flam.
1: Que és la recepta 571 del llibre modern.
2: Amén. Un litre de llet, 8 ous, 350 grams de sucre, una branca de canyella i una pell de llimona i aigua. Primer prepararem el foc amb un recipient de 150 grams de sucre, amb una mica d'aigua fins que agafi un color torrat. Suposo que això és caramelitzat o no? O no arribem?
1: Què dius?
3: Què dius, capell? No hi era mai.
1: Oi que molesta.
2: Hem reduït el sucre amb aigua. Posem a bullir la llet amb 200 grams de sucre més, la branca de canyella i la pell de llimona. Batim els ous i els barregem amb la llet colada. Omplim els molles que tinguem i fem una barreja. Els posem a coure al bany-maria fins que quallin. Vall Maria, entenc que és una bandeja amb aigua i el forn, no?
1: Molt bé.
2: I també hi ha gran pregunta. I fins quan està fet, això?
1: Fins que quallin. T'ho està dient.
2: Que has de fer així, que facin una mica de...
3: Si fots el dit, que no s'enfonsi.
1: No saps quan les coses estan quallades?
2: I bona cuina. I quan...
1: Home, però posa les variacions, llegeix les variacions. Abans de servir-los, pots flamejar amb ron. Es pot fer amb molles individuals o en un gran. Vale? I a part, nosaltres hem dit que és flan amb nata. I la nata l'hem anat a comprar a l'antiga Casa Rovira, aquella nata tan bona que fan.
3: Pastisseria ja. Josep...
1: Josep Bosch.
3: Josep Bosch, tio. Parlant amb propietat, collons.
1: Ah, està aquí.
2: Bueno, ja que ho diem, i això de flamejar com es fa? Amb conyac?
1: Amb conyac o amb ron.
2: I què és de fotre?
1: Però ja vas veure que el conyac de l'altre dia era de baixa qualitat, eh?
2: No expliquis les interioritats.
3: Conyac i un misto.
1: En canvi, amb el Dax vam anar a Caldes a fer aquella per l'esplai i, hòstia, li vaig fotre xives. Me cago en Déu com es va encendre, jo, eh? Hòstia. Bueno, doncs fins aquí.
2: Bueno, i en definitiva, ho tenim així
1: i a provar-ho. Ja teniu un menú complet. Vale, ja passarem preus, arrossos del Moreno.
4: Si voleu DJ aquí també per fer l'evento.
1: Som-hi.
4: Cap on voleu anar? Fast food? Agenda?
2: Jo potser posaria una cançó per amenitzar una mica, no?
3: Ah, és veritat, sí, no, preguntat... tenim tant temps,
1: no li he preguntat cançó amb el Paco.
4: Hòstia, ens ho hem deixat.
1: Avui,
4: però quina
1: veritat...
4: secció anem?
2: Fot la bola del drac, una d'aquestes xines.
4: Quina secció voleu anar?
1: No, ara direm a gent de quin serà el que ve...
3: Quin desastre.
1: Fem una mica...
3: Demanem disculpes.
2: No, anem.
5: El fast food.
1: Capell, avui pilles tu en aquest fast food. Vinga, Capell.
3: Amb tots vostès, David Capell Martínez.
2: Bona nit. Bona Gràcies nit. Per convidar-me.
3: Estàs preparat per la bateria de preguntes inquietants i suculents?
2: Haig de dir que d'aquest programa he escoltat aquest nano, fa força bé. I...
1: Sí, t'agrada?
2: Sí, sí, té futur el xaval.
1: Doncs va, anem-hi. Què t'agrada més, el vi o la cervesa?
2: La cervesa abans del dinar i el vi dinant.
3: Tot, la qüestió, tot. O sigui, una cosa no, tot.
2: Per què triar quan es pot gaudir de tot?
3: Mar o muntanya?
2: Muntanya, però t'haig de dir que amb l'edat el mar em tira bastant.
3: Estem parlant de...
2: De peix, estem parlant de peix.
1: Sí, perquè recordo que aquí amb en Pol la vas liar molt grossa i li vas dir, si és de muntanya, quina?
2: Bueno, això era...
1: Era el principi, oi?
2: Era el principi. Oh, una experiència.
3: Dispara.
2: No, però referent a la teva pregunta, la carn m'agrada molt, però el peix últimament m'agrada més.
1: Molt bé. Dolç o salat?
2: Salat.
1: Sempre saladet, oi tu?
2: Tot salat.
3: Verd o vermell?
2: I sense pèl.
3: Verd o vermell?
2: Verd.
3: No me'n recordo la pregunta, tio.
1: És igual, tu dirà.
3: Verd.
2: T'haig de dir que... No, un moment. Jo prefereixo estovalles.
1: Ah, això és
3: no
1: t'ho hem
3: preguntat, encara. Ja, però no ho diguis, ara t'ho pregunta.
1: Amb estovalles? Una pregunta que a mi em té. Amb estovalles o sense estovalles?
2: Sempre amb estovalles.
1: Sempre.
4: Xavi, amb pèl o sense pèl?
2: Sempre, sense pèl.
1: Sense pèl.
3: És delicat.
1: La carbassa, doncs ara ja estan una mica florides. Eh?
3: Un restaurant que has estat últimament que t'hagi encantat?
2: No. Ribes de Freser.
1: Els caçadors.
4: Més que... Anava a dir, és un poble, no?
1: Els caçadors. No,
2: correcte.
1: Sí, correcte. Més que Cap Fortuny.
3: Sí, estic segur que sí. El David, sí.
2: Aviam, Cap Fortuny va estar molt bé, però no és el meu estil.
3: Et queda clar, no, noi?
1: Sí, sí.
3: Va bé.
2: Soc més de guerra.
1: Doncs va, fins aquí, com fa ell. Va, fins aquí. Gràcies.
2: Bona nit i seguiu endavant.
1: On hem anat? Ah, has posat música només, ja?
4: Bueno, sí, perquè...
1: Bueno, fem una mica...
4: Bueno, perquè ens queda un minut i mig.
1: Recomanacions top no podem, perquè el nostre partner ens ha fallat.
4: I una agenda ràpida.
1: I l'agenda ràpida és que, nois, ve Festa Major, ja ho sabeu tots. Ai, dic Festa Major.
3: Què dius,
2: tio? Sant Joan,
1: vull dir, ve Sant Joan. Que...
2: Felicitats, Moreno.
1: Gràcies. Bueno, encara no és, però ve Sant Joan, que ve la festa de... Bueno, d'aquí poc un dinar del col·lectiu, abans de Sant Joan.
4: Aquest dissabte.
1: Que això ja serà bestial. I recordeu que fan... Hi ha un arròs, bueno, per la gent del col·lectiu. Arròs
3: dinar,
1: no, bueno.
3: Dinar dels Arribes.
1: Arribes, tota la penya de
3: col·lectius,
1: tota
3: la vida. Etcètera.
2: I els que no som d'aquí on hem estat, després estem convidats a partir de les 6 de la tarda.
4: Sí, era 5 o 6 de la tarda a la festa.
1: Després...
4: Correcte. Tu apareixes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues...

0: Només cal mirar les xarxes de les entitats de l'Ajuntament o les cartelleres del poble per veure que l'activitat esportiva i cultural a Codines és una bogeria. Volei platja, futbol platja, 3x3 de bàsquet, 24 hores de futbol, 12 hores de tennis, pujades en costa i un munt d'actes més que omplen aquestes setmanes fins al capdamunt. I això, evidentment, és per estar-ne orgullós. Segurament me n'he deixat algunes, però aquestes serveixin com a exemple. Però aquests dies també hem vist diverses cancel·lacions d'activitats. I escolta, això m'ha fet pensar. Segurament està per motius diversos, I segur que darrere hi havia molta feina feta i tothom estava molt a punt i moltes intencions posades. Però al final la cosa no ha tirat endavant. La setmana passada, parlant amb la gent del bàsquet i el futbol sala al pavelló, també ens deien que cada cop costa més trobar jugadors per omplir els equips de base. No és exactament el mateix problema, però tot apunta cap al mateix lloc. Tenim molta activitat, moltes ganes de fer coses, però no sé si tenim prou de gent i energia per aguantar-ho tot. Potser és una mica avantatgista parlar-ne just ara, quan hi ha hagut les cancel·lacions. Potser sí, i entendria que ho veiéssiu així, Però també és veritat que, escolta, si no en parlem, quan passen les coses no en parlarem mai. Codines és un poble molt viu, i això s'ha de valorar, sense cap mena de dubte, però potser també ens hem de començar a preguntar si tenim prou massa crítica de participants i organitzadors per assumir totes les idees que bullen al cap de la gent que se'n cuida. Potser no estem morint d'èxit, però sí que val la pena fer-hi una pensada. Bona nit i benvinguts a Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 15 de juny de 2026 i ens hi posem el 35è i darrer programa de la temporada del Tu Jugues a Ona Codinenca. Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, però hi hem arribat tan bonament com hem pogut. Una mica de sensació després de Colònies la setmana passada, avui estem una mica rematant els últims serrells de la temporada. I, evidentment, avui, com manen els cànons, últim Tu Jugues de la temporada, doncs farem l'entrega de la Premis de la Lliga Tu Jugues, que ens ocuparà al principi del programa. També parlarem, o intentarem parlar, amb algun dels protagonistes de la part positiva de l'hoquei, aquesta victòria de l'infantil a la Copa Catalana, a la final, l'infantil A, l'infantil B va perdre, i també la mala notícia de la derrota del sènior femení que optava a l'ascens de categoria i seguiran jugant l'any que ve a segona catalana. Una temporada d'hoquei que ha arribat fins a l'última, ja no queda res més, ja hem arribat al final de tot. I, evidentment, avui doncs volíem acabar la temporada perquè l'hem anat tenint estones així curtes, per trucades, no sé què, no sé quantos, parlant amb el responsable de l'esport a Sant Feliu, amb el Miquel Palau, regidor d'Esports de l'Ajuntament. I també, evidentment, aprofitarem per fer-li aquesta pregunta, aquesta reflexió que ja feia l'editorial, i a veure com ho veuen des de la Casa Gran el paper doncs de tot plegat. Evidentment, és per estar-ne orgullós, però doncs, bueno, quan passen aquestes coses crec que val la pena parlar, i l'autocrítica i la crítica sempre és bona fer-la. Nosaltres no tira gaire estable. Ah, però sí, home, producció en directe. No sé si és que no és gaire estable, si no em sentiu, si em sentiu bé. Pau sí. Ibars, bona tarda, començo per tu avui.
1: Bona tarda.
0: Tot correcte?
1: Sí, sí, t'escoltem, però bueno, està allà una mica, hi ha una mica de batibull. Però
0: està allà una mica, eh? Bueno, doncs escolta, sí. Farem el que podem, si no, d'aquí una estona ho corregirem com bonament puguem. Sabeu que des de fa 8 anys fem el Tu Jugues des de la distància, per tant, mica en mica doncs hem anat aprenent, però encara la tecnologia a vegades ens supera i se'ns fa feixuga, com ara mateix, que s'acaba de fer una mica de feixuga. A l'estudi, ben tornats i ben morenos, tenim l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda. Doncs com us deia abans fora de micros, una mica zombi avui. Em costa, no sé si estaré gaire lúcid avui per preguntar gaires coses al nostre estimat regidor.
0: Ha anat bé, amic?
2: Ha anat molt bé. No voldria ara aquí tampoc fer enveja a ningú ni fardar de res, per tant.
0: Ni fardar.
2: No, ho deixarem molt així.
0: Amb això en tenim bonament prou. I al teu costat, l'Anna de Riqui. Anna, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Molt bé, molt bé.
0: T'has prou morena, també,
3: Gràcies. Estudio prenent el sol. I faig hores.
0: Estudis prenent el sol. Sí. Però si estàs de vacances, ja.
3: No ho estic, no. Acabo divendres, però bueno. Sí. Dissabte ho celebrarem.
0: Home, cap dubte. Cap dubte, cap dubte, cap dubte. Molt bé, amb el Pau ja l'hem saludat. L'Àlex Mir és un home molt enfeinat i ens ha dit arribaré o a un quart o entraré per Zoom o apareixeré. Per tant, esperem ni que sigui poder saludar-lo quan, quan aparegui per aquí. Bé, evidentment, no tenim resultats de la jornada perquè no hi ha hagut pràcticament activitat, només hi han hagut aquests hoquets que comentàvem abans. I, doncs res, jo crec que és moment de posar la sintonia de la Lliga Tu Jugues i fer entrega d'aquests premis dels Tu Jugaires d'aquest any.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.

0: 8:08 del vespre. A l'Eix, es ben acompanyat aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, que hi ha hagut una invasió de camp a l'Obèstia de Tujugaires. Explica'm a l'audiència, perquè el Pau està acabant de produir la trucada, allò a la jefa, eh? Allò aquí, a la guanyadora. Però explica'ns qui t'acompanya aquí a l'estudi, va.
1: Sí, tenim aquí Tujugaires, que han estat fent bullir l'olla durant tota la temporada, perquè sobretot la gràcia del Tujugues, pels que no participin, que ja n'haurien de ser ben pocs, però que participi tothom, la gràcia és el dia a dia, el anar seguint una miqueta el com va tota aquesta lliga Tujugues, que és una lliga paral·lela, però crec que és la lliga amb més afició de tot Sant Feliu. Llavors, la campiona no la tenim. Suposo que la tindrem per telèfon tard o d'hora, oi? Suposo.
2: Ho estem intentant, però de moment no l'agafa.
1: I llavors aquí tenim representants que d'alguna manera o altra, ara estava mirant la classificació, després de la Marina Nuevo ha quedat el Jordi Humbert, que el tinc aquí davant meu. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Isaac Cobos, tercer.
4: Bona tarda.
1: Dues victòries consecutives.
4: Sí, no ha pogut ser la tercera.
1: I aquest any no has pogut fer el triplet?
4: No.
1: Àlex Balaguer, en quarta posició.
5: Hola, bona nit a tothom.
1: I l'Ici Nuevo va quedar cinquè i, a més a més, va... Amb aquelles coses que fa el Pau, perquè tothom sap què fa el Pau, em va robar el campionat d'hivern manipulant de mala manera i també ve representant el campió d'hivern, no?
4: Sí, sí, és just, Aleix, és just.
2: Sí, sí. L'Isi ve com a campió d'hivern i l'Àlex ve com a campió d'una mega jornada. I el Cobos, de fet, o sigui, que hi ha premis creuats aquí repetits perquè, saps?
1: Ah!
2: O sigui, l'Àlex no ve com a quart.
1: Vale. No, però com a... jo estava repassant la lliga, sí. Que al final coincideix... guanyar mega jornades i això també
2: clar,
1: ajuda...
2: també ajuda, efectivament, també ajuda... a estar allà dalt, diguem-ne.
1: I l'últim que queda, jo no el penso presentar. Jo em nego rotundament a presentar-lo. No, perquè són aquestes coses que t'inventes tu, Pau.
2: Doncs encara negaràs més quan sàpigues que té un regal. Sí, que té un...
1: No.
2: Que té un obsequi.
1: Presenta tu les teves pantomimes, Pau.
2: Perquè tots sabeu que aquí no plora no mama, igual que la Marina, un segon que tinc 300 coses a fer, que la Marina va reclamar l'any passat algun detallet per el campionat d'hivern, que era llavors el seu campionat, doncs hem trobat alguna cosa per el Sergio del Valle, que va encertar un resultat de bàsquet de 40 punts.
1: Li va regalar 40 punts al Pau així per la cara.
2: No, les normes eren clares al principi de temporada. I l'any que ve seran 100, ja us ho dic ara. L'any que ve seran 100 punts. Perquè 40... O sigui, què vas aconseguir amb 40 punts?
5: Pujar dos grans.
2: No? Vull dir, res. Va pujar dos o tres jocs. Vull dir que tampoc no va fer...
1: Ha quedat en una discreta vintena posició de la general.
2: Vull dir, quin seré de bàsquet ha de... No ha de quedar campió, però vull dir, ha de pujar 10 llocs, tio. No pot ser això. En donarem 100 punts l'any que ve. Per encertar el bàsquet.
0: Teníem algun debutant entre vosaltres o no? Sergi, eres debutant aquest any o ja havies fet l'any passat?
6: No, vaig ser el tercer any aquest.
0: És el tercer any, eh? Sí, passa el temps. El temps volant. Va haver aquella incorporació també de l'Isaac i companyia en un moment donat. I Àlex, ara estava pensant, tu quantes vegades has guanyat l'Àlex Balaguer?
1: L'Àlex Balaguer no et sent, li trasllado la pregunta, perquè és l'únic que no té cascos, no arriben cascos per tothom. Que diu que quantes vegades has guanyat tu la Lliga Tujugues?
5: La veritat, algunes, però no recordo... Perdó. Algunes, però no recordo exactament quantes. Perquè la veritat... No, però és que fa molts anys que es fa. I l'Isaac ha guanyat els últims anys i jo he quedat tercer, vegada, segon... I primer, potser diria tres o quatre, però no estic segur del tot.
0: Ah, el que sí que està clar és que és dels més veterans de la Lliga Tu Jugues, això sí que és dels més...
1: Sí, jo crec que l'Àlex el tema de la IA li ha començat a fer la guitza, perquè ell tenia els seus excels, les seves... Bueno, tots els seus pronòstics fets, estudiat... I ara tothom, el Cobos va enviar 100%. Envia i amb el seu assistent, que l'ha portat aquí també, no. Que porta el seu assistent que li ajuda a les apostes.
7: He de reconèixer que només una jornada em vaig llançar, vaig dir, va, i ho vaig fer 100% amb ChatGPT. Ho vaig provar, però va ser un autèntic desastre.
2: Jo només espero...
0: Perquè no pagues, has de pagar, Isaac, el premi, has de pagar el premi.
2: Parlant de pagar, jo només espero no haver descuidat el teu pressupost familiar, perquè després de dos anys seguits guanyant 100 euros, jo crec que hi comptaves, no, aquest any...
7: L'he portat i... perquè el miris a la cara i li diguis que per culpa d'això no tindrà caiac.
2: Per culpa d'això, no. Per culpa de les apostes de son pare.
1: No, la culpa és del Jordi Humbert, que t'ha passat a davant per un punt, i de la Marina Nuevo, que t'ha passat a davant per 5 punts. 5 punts. Era encertar un pàdel d'aquells que l'Anna de Riquet deixa guanyar perquè llavors no guanyin els altres, saps?
7: Era la jornada del ChatGPT que l'hauria de fer jo.
1: Exacte.
0: Exacte, exacte, exacte. Exacte. Va, doncs, Aleix, repassem com queda aquesta classificació i que el Pau faci també entrega ja dels premis i a veure si podem parlar amb la Marina ni que sigui per felicitar-la, sí. Perquè també és la primera vegada que...
2: No hi ha Marina, Owen.
1: No hi ha Marina. Eh? Hem perdut a la Marina.
3: Escolta, doncs, saltem de campió, no?
1: La reestructurem la competició. Exacte. Ara mateix, en primer lloc, després de la Marina, el Jordi Humbert, com he dit, la Marina no ha quedat campiona amb 662 punts. I el Jordi Humbert ha quedat segon amb 658. El Pau li fa l'entrega del seu diploma corresponent, guanyant aquest val per dues persones per anar a sopar a Cantalet. I l'Isaac Cobos, a només un punt de diferència, amb 657, ha quedat tercer, enduent-se el premi de la dessuadora del motoclub Singles d'aquesta última, si no m'equivoco, de la 40a edició, que va ser aquesta.

0: Ara vindrà el Tenet i aniràs tirant sobrets d'allà.
1: Per la plena, per tothom.
2: Que hem trobat una coseta pel postant de bàsquet, que és un... Ja, també, un aquí que el pots obrir i descobrir, així sabem què és.
3: Una pilota de bàsquet.
2: La forma no és de
1: total.
0: Els que no estiguin veient a YouTube...
2: Els que ens veuen per internet ja han vist que no...
3: Puc trencar?
4: Sí, sí, home, clar.
0: Sí, bé, si no, no acabarem. El programa dura una hora només, eh?
2: És una cantimplora amb motius basquetbolístics.
0: Ah, amigo. Amigo.
1: Tu jugues tirant la casa per la finestra avui, eh? Estem rebentant. Escolteu, anem una mica justos de temps, com sempre, però volíem avui que vinguéssiu, que tinguéssiu el vostre minut de glòria. Ara fareu les fotos de rigor aquí a l'estudi per promocionar la Lliga de cara a l'any que ve. Suposo que esteu tots renovats ja, no? No cal que us donem accessos, ja tothom està ja a punt per l'any que ve, eh? Jordi, Jordi, tu has debutat fa poc també, no? O no?
3: Sí, jo diria que és el tercer any, crec.
1: El tercer any? Mare de Déu, estic pensant que tothom que fa poc, però ja fa 3 anys que hi sou.
0: Fa molts anys que dura això, ja.
1: Escolta, que
0: i se't fan llargs. No, que vull dir que se't fan llargs, ja.
1: Molt bé, doncs, evidentment, agraïts, Àlex, Jordi, Sergi, Isi i Isaac i la Marina, que llàstima no haver-la pogut saludar. En tot cas, dijous, si fa tal com, si fa tal com raja, doncs, no sé, ja la
5: preveu. Sí,
1: no la feu, no.
6: No hi és, tampoc.
1: No hi és, ui, tampoc. Ui. A més, dijous, festa grossa.
5: Festa Isaac, grossa,
1: si
5: sí.
1: Si podem desvetllar-ho, no?
6: Sí, no podem dir gran cosa.
1: No podem dir gran cosa, encara.
6: I no podem dir gran cosa.
0: Anireu a la Sagrada Família. Ah, bueno, heu votat a la Sagrada Família.
6: No, em sembla que encara no em miris així, Pau, perquè no? em sembla que no es pot desvelar
5: no
6: res.
5: No es pot desvetllar?
1: Ah, no. És que sou molt vostres.
6: I potser hi ha sorpresa.
1: Epa.
6: Sempre aquí ho deixem.
1: Igual. Aquí ho deixem. Aquí ho deixem. Llavors surten i ho fan tot de cop, eh? Però bueno... Nois, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, encara que hagi sigut poca estona. Volíem també que la gent des de casa també us veiés les cares, la gent que cada dilluns, o cada cap de setmana en aquest cas, ens ajudeu a fer la Lliga Tu Jugues, una representació d'ells, i evidentment doncs, a encoratjar-vos a seguir i que l'any que ve seguiu amb nosaltres. Una abraçada a tothom, Àlex, Jordi, Sergi i Isaac, que vagi molt bé.
5: Merci.
0: Gràcies a tots.
1: Doncs aprofitem que són les 8 i 17 minuts de vespre per fer dues fotos. No ens podem encantar gaire perquè hem de trucar a l'hoquei i ha d'haver-hi Miquel Palau, que el fan a la banda, per entrar a l'estudi a fer aquesta entrevista com a regidor d'esports. Però avui doncs, volíem fer aquest reconeixement a la gent de la Lliga Tu Jugues. Som-hi.

0: Som-hi. Doncs avui t'hi vinc del vespre. Crec que mai havíem sentit la sintonia de la Lliga Tu Jugues fins a tan enllà, però escolta, és ben parida. No, no és la Lliga Tu Jugues, però m'ha agradat com sona aquestes. Hi ha unes guitarres aquí que estan...
1: No, és una de canvi de secció d'aquesta que
0: fan servir. El canvi de secció, de fa segles i segles.
1: I segles, amén.
0: M'ha agradat perquè sona bé. Anna, repassada ràpida de com ha quedat l'hoquei aquest cap de setmana, que li quedaven els últims coletazos i parlem-ne, va.

0: Exacte, sí, perquè si la setmana passada al pavelló parlàvem sobre el FEM 17 i el FEM 15 que havien guanyat les seves respectives copes, aquesta setmana hem tingut de l'infantil A, bueno, s'han acabat emportant la Copa Catalana d'Or aquest diumenge a Roda de Ter contra el Sant Celoni. Ja la setmana passada van passar a la final guanyant el Barberà a la Jonquera, i això, doncs, els va assegurar aquest bitllet a la final. I bueno, és el trofeu que ens emportem d'aquest cap de setmana d'hoquei, ja que el femení, el segona catalana femení, finalment no va poder assegurar l'ascens a primera catalana, ja que va perdre el seu partit. I tenim el juvenil B, si no m'equivoco, que també va perdre semifinals de Copa Catalana Plata dissabte, i per tant doncs, no va poder acabar jugant la final. Tot això... hem trucat a la Núria, que està al pavelló, delegada d'aquest equip, i ens ha pogut aconseguir ni més ni menys que quatre dels jugadors que van jugar aquesta final aquest cap de setmana. Núria, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Tens per aquí l'Evan Granado, si no m'equivoco, capità de l'equip.
2: Sí.
0: El Quirze Cano, el porter de Vigues, bueno, del Sant Feliu, però que és de Vigues, perdó.
2: Sí.
0: Sí, el Biel Uller, que és de Caldes, però juga també aquí a Sant Feliu.
2: Sí.
0: I el Martí Palai, de Gallifa, però que juga a Sant Feliu.
1: Sí.
0: Quina barreja de
3: poblacions de per aquí al voltant. Sí que es nota que aquest infantil està ben acompanyat. Nois, com va anar la final? Va ser un cap de setmana emocionant?
2: Sí.
0: Ara no ens posarem d'acord amb tota gent.
3: Ara no ens posarem d'acord amb qui parla. Ja, amb el capità de l'equip. Evan, explica'ns una mica com va anar tot plegat.
2: Va estar molt guai. A la final va ser complicat. Vam començar perdent, però al final vam remuntar. I molt guai, l'experiència.
3: Em sentiu? Sí, no? Em sentiu a l'estudi?
0: Sí,
3: anava a dir, vale, veu que va remuntant, però escolta'm, però a mi m'interessa saber, també la setmana passada en parlàvem, teníem m'ha marxat el guió de davant, el Quirze. Quirze, tu, si no m'equivoco, jugues amb els dos equips, pot ser?
2: Sí, sí.
3: Amb l'infantil A i amb l'infantil B, et veiem un post emotiu del... juvenil, perdó. Un post del teu pare avui, que em sembla que el compartia al club, que estava molt, molt content del paper que vas fer amb l'infantil. Amb el juvenil la cosa no va anar tan bé. Et queda l'espineta o creus que la victòria amb l'infantil és ja una cosa bona per anar-te'n de vacances tranquil i content?
2: No, sí, podríem haver passat amb la final infantil, podríem haver guanyat també amb el juvenil, però amb l'infantil va anar tot molt bé i tal, però sí, queda l'espina aquesta del juvenil.
3: A veure si el Biel i el Martí ens expliquen com va ser la celebració. I va haver-hi jarana o no va haver-hi jarana?
2: Sí, bueno, quan va acabar el partit just vam anar tots amb el Quirze a la porteria a versar, no sé què, i vam estar molt contents. I després ja, després del partit, vam al vestuari i vam celebrar amb tots, que teníem tots els amics de l'afició, animant, i vam celebrar ja el vestuari, ens vam fer una foto i tot, i llavors després d'un altre partit que jugaven, ens vam donar les copes i ens vam fer moltes fotos i va estar molt bé.
3: Que guai. Escolta, la setmana passada, amb la partit de l'infantil femení, te'n recordes, Anna, que vam preguntar si havien aconseguit posar l'entrenador de l'Utxa, ens van dir que el Jordi Vila sí, però que el Bruno no. Si no m'equivoco, Bruno també és el vostre entrenador?
2: Sí.
3: I van anar a l'Utxa o no aquesta vegada?
2: No.
0: És dur, Bruno, és dur.
3: Aquest Bruno es fa derrogar i no d'això.
0: I a més, pel que tinc entès, estan entrenant ara mateix. Vull dir que la cosa... El Bruno no en té prou, no? Sembla?
2: Ja, bueno. Encara que haguem aconseguit la copa, el Bruno vol que seguim entrenant per seguir millorant i la temporada que ve que juguem millor.
0: Està molt bé.
3: Amb les noies ens van dir el mateix, eh? La setmana passada veníem de fer físic i tot plegat, per tant... això. Doncs, nois, volíem que tinguéssiu un minut de glòria a la ràdio també per poder-vos felicitar en directe i agrair-vos doncs, que ens hagueu acompanyat a l'Evan Granados, el Quirze Cano, el Biel Uller i el Martí Palai. Evidentment, agrair també la feina de producció de la Núria Canamases, que ha posat el telèfon allà al mig de tots plegats i ens els ha posat a en directe. Nois, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
2: A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
3: Que vagi bé. Doncs la gent del juvenil, ho dic bé, juvenil infantil, ara m'he perdut, ja no sé per on passem. Infantil, ara ajuda'm.
0: Infantil. Sí, sí, sí. Infantil, vaja, vaja.
3: Bé, no? Al final, la valoració jo crec que ha de ser bastant bona. Hem arribat a 3 copes. Llàstima del segona catalana.
0: Jo penso que sí. Al final sí que teníem aquestes ganes de que el femení doncs, pogués pujar i ho portàvem parlant durant tota la temporada, però bueno, al final també tenim aquestes alegries que també, vull dir, també donen un reconeixement al club i també donen una empenta important, i parlàvem també de la base i de la formació que tenen aquests adolescents, aquests joves, i penso que també és una base molt important de cara doncs, a formar doncs, el primer equip d'aquí ja uns quants anys, ja parlem d'uns quants anys, però bueno, penso que és un tema important.
3: Doncs molt d'acord amb el que comenta l'Anna. Felicita un altre cop des d'aquí a la base del Sant Feliu, que ha funcionat bé aquest any, ha arribat amb les fases finals amb moltes opcions i amb 3 copes. Per tant, escolta, perfecte. Nosaltres fem un canvi de terç. Es falten 4 minuts perquè siguin les a 2:15 del vespre. Tenim el Miquel Palau assentat a l'estudi. Esperem 30 segons, glob d'aigua i ens hi posem, va.

0: Vinga, doncs ens hi posem de cara amb aquesta entrevista amb el Miquel Palau, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Feliu. Miquel, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Benvingut a una codinenca, que tu també estàs moreno, punyetero, eh?
1: Els estalvi, no, no, els sé, no sé de què.
0: No sé de què, d'estar al carrer, de fer carrer, que ja estava...
2: També estudia el sol.
0: També estudia el sol.
2: Estudia el sol.
0: No,
2: sí.
1: No, em persegueix. Surto a córrer i em persegueix. Surto a caminar i em persegueix. Vull, no sé.
0: Està bé. Com estàs?
1: Molt bé. Cansat, també, no t'enganyaré. Cansadet de les temporades que es fan llargues. Però bé, animat.
0: Ho dèiem al principi del programa, que hem arribat també nosaltres justets a final de temporada i tothom sí. Està arribant, menys sí. Els de l'hoquei, que sembla que no paren d'entrenar, estan sí. Tothom a final d'any amb cansament, però al final, escolta'm, prou bé, no?
1: Sí, la veritat és que sí. Però és cert, el cansament es va acumulant i l'edat també, llavors arribes a aquestes altures cansat, però no molt, molt animat, perquè hi ha moltes coses que han sortit molt bé, com parlàveu molt del hockey, i hi ha molts esports que la cosa ha anat molt bé i que dona gust voltar pel país també, veient, vam estar el dissabte veient el femení, que va venir d'un pèl allò en els penals, i ahir la tarda un de futbol també mala sort, bueno, però arribes a molts llocs i això vol dir, com deies tu ara i com deieu vosaltres, que s'està tractant molt bé l'esport base fa temps a Sant Feliu.
0: Escolta, tinc una pregunta per tu, perquè i hem fet l'editorial i potser em tillaràs d'avantatgista, però ens miràvem les agendes i tot plegat d'aquests dies que venen, no? Amb l'afegit del tour per sobre, no? El bàsquet, el vòlei, el futbol platja, tot plegat, totes aquestes històries que es munten a Sant Feliu cada any a aquestes alçades de l'any. Hi ha hagut dues cancel·lacions que m'han fet plantejar-me si estem morint d'èxit o si creus que és una cosa circumstancial i que ha sigut un... no sé, m'agradaria que valoressis això, perquè la pujada en costa de les bicis tenia molt bona pinta, una cosa molt xula, i al final no sembla que no tiraran endavant, almenys va sortir anul·lat l'altre dia. No sé com ho valores.
1: Bé, d'entrada, evidentment, supercontent de que les entitats tinguin ganes de fer coses. Això d'entrada, i també ho dius tu,
0: sí, i
1: està claríssim.
0: I tant.
1: Que moltes vegades, fins i tot pressions, perquè la gent veu una activitat, la gent veurà, jo què sé, d'aquí dues setmanes, una activitat a la nova pista de vòlei, que intentarem fer un 3x3, i la gent pujarà i dirà, ui, que divertit, però, hòstia, el que deies també al principi, hi ha una feina darrere bastant important, perquè aquella pista no està preparada, i a la plaça ja tenim uns forats fets que els haurem de fer, i ara, precisament, ara mateix tenim un missatge de l'alcalde, dient, m'he passat per aquí, truca demà allà, perquè hem de fer uns forats, bueno, saps, sí, hi ha una feina darrere. Llavors, és molt important que les entitats tinguin ganes de fer coses, perquè elles també ajuden molt, i això és bàsic. A partir d'aquí, jo crec que les dues coses que s'han anul·lat eren dues apostes molt, molt arriscades. ¿Vale? Jo crec que les activitats que es fan a l'estiu, que és veritat, són moltes, estan molt arrelades. I farem el vòlei platja, que clar, serà molt diferent fer el vòlei platja i el futbol platja diferents dies, perquè ho fèiem allò el mateix cap de setmana i a la plaça. També entenc que no serà el mateix, no fer-ho a la plaça, però també estarà bé fer una espècie d'inauguració de la pista de vòlei com oficial, fent alguna activitat així organitzada. I es farà, hi haurà gent segur, perquè se li estan omplint, s'està inscrivint molta gent. També el 3x3 de bàsquet. Jo crec que la majoria d'activitats que es van fent any rere any, com el 3x3 de bàsquet, com les 24 hores de futbol, fa molts anys que es fan i estan tenint èxit i moltes inscripcions. El del futbol ja era arriscat. No, segurament no ens vam ni enterar, però l'any passat també es va intentar fer. Es va intentar fer a dintre el pavelló i es va fer propaganda del futbol i no qualla massa. Clar, això no és Brasil. Allà a Brasil cada tarda hi ha 200 persones jugant a vòlei i jo, quan hi vaig estar fa poc, m'estava hores filmant-los i és increïble el bons que són, però és molt difícil. I no està relat, costa molt. Aquí tenim la imatge segurament d'això de Brasil i de que la pilota no toca terra i n'has de saber molt, realment n'has de saber molt. No ha quallat. L'any passat no va anar bé intentant-ho fer dintre el pavelló i aquest any tenint la pista que era més maco, fent una pista de vòlei a l'aire lliure, però no ha quallat. Hi havia 4 o 5 equips, volíem arribar a 8 i no hi hem pogut fer. I el de la cronoescalada també era complicat. Era una aposta també de l'Oncodines per començar a parlar de bicis de cara a l'any que ve. i d'una aposta també de l'Ajuntament de Vigues. Era una cosa molt feta entre l'Ajuntament de Vigues, l'Ajuntament de Sant Feliu i l'Encudines. L'Ajuntament de Vigues, perquè estaven en plena festa major i volien fer una mica de broma, i nosaltres, que ens apuntem a tot, i l'Encudines, que tenia ganes de fer una mica de bici. Però jo crec que no ha acabat de quallar. Ni els cartells feien pinta d'Encudines, ni feien pinta de que es podia fer una sortida solidària amb els nens i els amics a fer una pujada fins a Sant Feliu. Feia pinta de que havies de ser quasi un professional per fer-ho. Crec que ha fallat una mica la comunicació i és cert, no ha funcionat, hi havia molts pocs inscrits. Però bueno, crec que eren dues apostes arriscades. Sí, la resta de coses que es fan habitualment van funcionant bastant bé. Sí.
0: Si haguessis de... ja posant-nos una mica més en valoració general, de la temporada, de com la valoraries a nivell des de la regidoria, com ho esteu veient? Si hagués allò de posar la nota a final de curs, no? Allò que diuen les valoracions s'han de fer a final de curs, com valoraries la temporada?
1: Clar, jo ho diferenciaria, no? No sé si em vols parlar directament dels clubs
0: i de tot el que passa
1: amb els clubs o de... Jo, per exemple, estic molt content de coses que hem fet internament des de la regidoria, algunes jornades que hem fet escolars, que han sigut maquíssimes, perquè hem apropat molt l'escola, que era un dels objectius. Si miréssiu durant la campanya els dies que fèiem les entrevistes, un dels objectius que vaig dir era, hòstia, hem d'apropar les escoles, perquè tenia molt al cap de que hi ha molta gent, hi ha més o menys un 50% dels nens i nenes que no fan res, no fan cap tipus d'esport. És un percentatge exageradíssim. I jo crec que no ho fan també perquè a vegades ni saben l'oferta esportiva tan important que a Sant Feliu. Llavors, era la idea d'acostar-los. I l'any passat vam fer una i aquest any hem fet dues. Vull dir, vam fer una a la zona esportiva, que els nens i les nenes van fer futbol sala, van fer tennis, van fer bàsquet i van fer vòlei. I ha anat molt bé. Hi havia un grup de nenes de l'ESO que quasi s'apunten senceres a jugar a bàsquet, que a més tenim un entrenador a bàsquet genial, el que entrena el mini dels petits, que va estar de seleccionador mèxic i és un crac.
0: Sí.
1: Sembla que l'heu tingut aquí alguna vegada.
0: Té una entrevista, no sé si l'hem feta, però
1: i aquest senyor té moltes ganes i he parlat moltes vegades amb ell i farem coses importants. I en vam fer un altre tema escolar també, al centre cívic, com l'altra vegada, amb el billar, amb la petanca, amb el tenis taula i amb els escacs. Hi ha molts nens i nenes, la majoria que no saben, i que hi ha aquella sala de billar espectacular i que es juga tant a la petanca. I lo guai de tot això és quan, ara que m'acosto molt a jugar a billar, bàsicament amb la idea de guanyar l'Aleix, que jo estic molt a prop ja.
3: Jo estic deixant de jugar per donar-li una mica de pressió, per posar-me al nivell, bàsicament.
1: I m'acosto, i molt content quan se m'acosten gent que va estar aquell dia fent de monitor i em diuen, han vingut ja tres vegades, tres grups de nenes, a intentar jugar a les tardes. Surten del col·le a les 5 i s'acosten allà i tenen ganes de jugar a billar. Això és fantàstic. Llavors, aquestes coses, personalment, així com el protocol que hem fet de tot el tema del bullying, doncs això penso que és una de les coses que m'omple molt. I en quant als clubs, jo crec, parlant del hockey, que estan fent ja fa com a mínim 3 anys molt bona feina amb la base, que... des de fora, fins i tot des dels programes de ràdio, ens mirem molt, i això ho sap el Ton, que sempre m'aixaco amb el tema de l'esport base, que som molt pesat, i evidentment el que veu la gent és que el primer equip ha baixat de categoria, ha baixat dos cops seguits, però jo crec que estan fent, i parlo molt amb gent de la Junta, molt esforç amb el tema del base, i ara es veuen els resultats. Vull dir, els resultats, quan et dediques molts esforços a posar bons monitors, bons coordinadors, que la canalla aprengui. Estem amb tot el tema de la gestió emocional. Aquest ha sigut el segon any que els diners han sortit directament. L'any passat vaig buscar patrocinadors, que aquest any han sortit els diners directament de l'Ajuntament d'una partida. I aquest esforç que es fa per reunir els equips, per reunir els entrenadors, per fer aquesta gestió emocional, i a més, per tenir bons entrenadors, això els costa una pasta, em persegueixen pel carrer per tenir més diners. Però, clar, és per alguna cosa, és per bona feina, i costa molt dir que no. Però jo crec que el hockey està fent bona feina a la base. El futbol, el mateix. El futbol, el mateix. Costa molt que els equips sèniors, que molta gent veu la imatge dels clubs pels equips sèniors, i al final el que estem fent és, veient ara, tots els resultats del hockey amb l'esport base, amb el femení, molt important el femení. Si ara voleu, en parlem un moment dels femenins, que tindrem moltes sorpreses l'any que ve. El futbol, ahir vam tenir un equip a la Vic que per poc també puja de categoria, el cadet va estar a punt de pujar de categoria, el bàsquet van guanyar els... El mini va tornar a guanyar la Lliga dos anys seguits. Hi ha uns jugadors boníssims en aquell equip de bàsquet. El femení, que aquest any s'ha aguantat millor. I el vòlei, les nenes del vòlei, per poc guanyen per tercer any consecutiu. Han quedat segones. I els primeres d'aquest, perquè estan jugant tots aquests tres anys, han jugat a un equip mixte. I aquest any, el primer que ha quedat de la categoria, que és un equip de Granollers de vòlei, són tot nois. I fins i tot s'ha pensat des del Consell Esportiu del Vallès donar-li també el premi de campiones a les noies, perquè és el primer equip de noies, però al final no s'ha fet. Però vull dir que s'està movent molt bé. Jo penso que sense exagerar li podem donar un 10 als clubs de Sant Feliu en quant a l'esport base.
4: Amb això, Miquel, que deies del femení, quines... Perquè ara els equips femenins que tenim, per exemple, de futbol, un primer equip femení, diguéssim, com es presenta el tema? Hi hauria...
1: L'estem buscant. Mira, fa tres setmanes jo he anat parlant d'aquest tema del femení, perquè també des de la Diputació i des de la Generalitat s'està fent molt èmfasi en molts seminaris. He anat ja a dos seminaris on t'expliquen els motius pels quals hi ha tanta deixadesa d'esport amb femenins, amb noies d'entre 13 fins a 18.
4: Parlem de futbol?
1: De tot, vale, esport, vale. Qualsevol esport. Uh-huh. Entre 13 i 18 es deixa molt l'esport. Hi ha molts motius, està estudiat i s'han fet estudis. Hi havia una professora de la Universitat de Vic, que és de Vic, i que la volia dur i va acabar fallant, ja la portaré un dia a Sant Feliu, que la seva vida és fer estudis sobre això. Vull dir, ha fet estudis amb un marge de 5.000 noies i sap, té moltes valoracions de per què es deixa l'esport, què s'ha de fer per mimar-les i tal. Llavors he estat amb el hockey, per exemple, que tindrem segurament dos sèniors femenins. Els fem 17, moltes pujaran i intentarem fer dos sèniors. Això és fantàstic. Fins i tot amb tonteries com... que amb això els he fet una mica la bronca, d'assimilar el masculí i femení. Que això sí, ho fem molt a futbol, per exemple. És a dir, si el sènior masculí no paga quotes, el femení no la paga quotes. No la paga quotes. Faré el que sigui, aniré a buscar els diners, us ho pagaré jo què sé. Però el femení no pot pagar quotes. I si tenim dos femenins, això és, parlant malament, una hòstia important econòmica pel club. Però s'ha de mirar, s'ha d'assimilar. I aquestes coses, els femenins i les famílies ho valoren molt.
5: Perdona, Miquel, quan dius pagar quotes, que quotes de què? De soci? No, tenc.
1: No. De futbol base, d'esport base.
5: Ah, vale.
1: Vale? Quan estàs a l'esport base, pagues la quota cada mes, de 30, 40, el sí, que sigui, correcte. Però quan arribes a sènior no es paga.
4: De fitxa, diguéssim.
1: Sí, ni fitxa ni quota
3: no
1: mensual.
3: No pagues quota.
1: La quota mensual d'extraescolar, aquesta quota, quan arribes a sènior no es paga. Mm. Però hi ha clubs que encara la mantenen. La de femení, en canvi la de masculí, no es paga mai.
5: Vale.
1: I quan un arriba al primer equip, deixa de pagar quotes.
5: Ah, no ho sé, jo havia pagat sempre, bueno, tota la vida, quotes. Vale.
1: En principi... Sí,
5: per això no m'entenia.
1: Són quotes d'esport base, diríem, vale? A la que arribes a sènior, okay. Deixes de pagar quotes.
3: Has de ser bo, Pau, per deixar de pagar quotes.
5: Ja, suposo que sí. No vaig ser-ho prou.
1: Bueno, amb el hockey mantindrem dos equips, que està molt bé. El bàsquet estem lluitant per mantenir l'equip que hi ha.
4: Futbol sala, parlàvem l'altre dia... Amb Ton, ara no me'n recordo.
3: Buscant jugadores, també.
4: Sí, no? Sí, això, que buscaven sí. Jugadores.
1: Estem buscant jugadores. Amb les de futbol vam començar fa un mes i mig. A mitjans d'abril em va venir a veure també la Irene, la filla de la Rodri, la Irene Rodríguez, i que ella estava jugant a Mollet, justament. I tenim moltes noies jugant por ahí, perquè quan es va desfer l'equip se'n van anar. I ara hi ha un problema en el futbol, que tenim moltes noies que ara pujaran a juvenil, que eren cadets, pujaran a juvenil de primer any, i n'estan venint. N'estan venint moltes d'aquesta edat, vull dir, quasi serem unes 20. Però clar, són noies que si no veuen un sènior, qualsevol equip que les vingui a buscar s'aniran. I això és molt important, tenir un sènior, encara que sigui aquest any començar, encara que sigui començar amb futbol 7. Llavors, a través de la Irene ens vam animar tots una mica, vaig a fer el coordinador amb el Manel Casado i estem fent un esport supergran per portar aquest sènior femení en el futbol. Jo comptava d'entrada que la tenim 5 noies a Castell. El primer que vaig fer va ser contactar amb les noies de Castell, però feia 15 dies ja havíem parlat amb el Castell i van dir que aquest any no podíem baixar. Però clar, tenim la Jana, tenim la Massiques, sí. Tenim la Marta Codina, i ara tenim la Clara. i són 5. I les 5 es van comprometre. Llavors, elles, el que sí que ja li han dit a Castell, que si fem l'equip aquest any i es consolida, l'any que ve vindran. Però clar, això ens va suposar començar a intentar fer aquest equip sense les 5 noies que tenim a... que tenim a Castell, sense dues noies que tenim a Martorelles, que també s'havien compromès, i que amb elles hi comptàvem. Però, ja dic, amb el Manel estem fent un esforç, estem trobant noies, vam trucar totes les noies de Mollà, que a Mollà van començar un equip l'any passat i es va difondre, es va desfer, i n'estem buscant a moltes. Estem buscant a noies, quan en ve una, tenim una portera molt bona de Montmeló, i que també portarà amigues. Bueno, estem intentant fer aquest equip. Jo crec que ara mateix som segures 13, amb el que un equip... femení, si no arribem a 15-16, el farem a Futbol 7, però que farem segur un equip femení. I és important també perquè li vaig proposar, sempre l'enredo, el pobre Isi, li vaig proposar ser l'entrenador de l'equip femení i em va dir que sí. Per tant, ja estem fent ara entrenaments, dimecres hi ha un altre entrenament, segurament serà l'últim, i estem fent entrenaments amb això entre 10 i 13 nenes. El Manel n'ha aconseguit dues més, amb el que jo crec que estem ara ja sobre les 15. Hem d'esperar dimecres a veure si venen totes. I a Futbol Sala estem igual, estan fent portes obertes, hem fet 3 o 4 entrenaments. Jo crec que Futbol Sala ho té millor ara que futbol. Futbol ho tenim bé per fer el Futbol 7, però seria molt interessant fer el Futbol 11. I a Futbol Sala a l'equip crec que ja són 8 segures, ara mateix. Dimecres també ho veurem. No, elles entrenen dijous. Elles entrenaran dijous, l'últim entrenament, i veurem quantes són. I les de futbol entrenen dimecres, amb el que jo crec. Si fem, seria genial, importantíssim, fer l'equip de futbol femení, sènior, el de sènior de futbol sala, fer el senior, mantenir el sènior de bàsquet i fer els dos a hockey. Seria genial. I això no parlem amb totes les noies que fan patinatge i que van n'hi ha més. Sí. Vull dir que l'esport femení està creixent molt, molt a Sant Feliu.
4: Ui.
0: Tot aquest repàs que... No em sentiu?
4: Torna-hi,
5: sí,
4: torna-hi.
5: Sí, parla.
1: Ara sí.
0: Tot aquest repàs que ha fet el Miquel l'ha fet sense un paper davant, eh? Això també val la pena.
4: Ho té tot molt controlat.
0: Val la pena dir-ho. Per tant, l'objectiu de l'esport base, i en aquest cas a les escoles, content, amb el femení content. Llavors hi ha el gran capítol també de les infraestructures, Miquel, aquí, perquè una de les coses, i la pregunta una mica per entrar en el tema... Recordo que quan veu entrar a l'Ajuntament veu apostar molt per l'obertura dels recintes esportius perquè la gent doncs, pugui fer esport a tota hora. No? Recordo que quan encara no hi havia la gespa en la segona a la pista annexa al camp de futbol, diguéssim, estava allà si podia accedir, l'obertura de la pista de voleibol. Hi ha altres històries també al voltant de Sant Feliu, zones que s'han arreglat perquè s'hi pugui fer esport. Com ho valoreu i com s'encara aquest últim any de legislatura en aquest sentit?
1: Sí, la veritat és que, com dius, i també és una de les coses que si tiréssim de les últimes entrevistes era una de les coses importants pel mateix que us deia del tema escolar, perquè hi ha molta gent que no fa esport, llavors aquestes, si no tens espais oberts esportius, és que encara en fan menys, és a dir, tots els que ara omplen, que l'omplen encara, la pista de voleibol cada cap de setmana i moltes tardes, si no estiguessin allà, estarien a la plaça, ja no dic fumant, sinó mirant-se el mòbil. I això és molt trist. Llavors, per això és tan important per a nosaltres, obrir aquests espais esportius. La pista de voleibol ha sigut un èxit i també darrere, com deia, hi ha hagut un esforç important. I la pista annexa el mateix. Però clar, és el que diem, no podem parar aquí. Crec que en vam parlar un dia, hi ha aquella famosa zona E3 de les escoles, que allà es veu clarament tots els espais, que és un projecte per obrir més espais esportius a l'aire lliure allà a la zona escolar, i intentarem, abans d'acabar la legislatura, fer algun altre esforç, tot i que no et dic que sigui fàcil. Però a sobre l'escola Bressol ja planificada al Pumtrac, que aquest ara mateix és el que ens està costant més perquè també és més car i requereix més feina administrativa, que és un tema...
0: Què s'hi vol fer aquí, Miquel? Perquè jo ja no ho recordo.
1: A sobre l'escola Bressol, en l'espai, que fins i tot ja està una mica moguda la sorra i l'espai, és un Pumtrac, un pump track. Llavors, a sobre, hi ha un altre espai a sobre on algun cop per Festa Major, el Figueres i els del Trial ja havien fet algun petit trial. Allà també volem fer una zona de trial. Això està més avançat. Tinc una sèrie de gent que ens han fet una proposta de zones de tres tipus, un per molt, molt, molt iniciació, i allà les pedres posades i tot. És només, m'han fet una proposta amb un bon informe, que els meus tècnics de l'Ajuntament ja m'han validat, amb el que quasi que aviat ho podem tirar endavant, per fer una zona de trial per d'iniciació. Hem de comptar que on hem fet la pista de voli antigament hi havia hagut zona de trial, i que Sant Feliu és un poble trialero des de tota la vida i no podem perdre. Llavors hi ha una sèrie de gent que s'està movent, ja dic, jo crec que es mourà abans la zona aquesta de trial que no pas la pump track, però intentarem tenir-ho abans d'acabar. I a més, un altre espai que també teníem previst, i que hi ha una part que sí que s'està fent, a part d'arreglar els dos pavellons, el pavelló de dalt, amb un parell d'anys, hem posat canastes fixes, que només n'hi havia dues, ara ja n'hi ha quatre, per jugar a l'ample, cistelles. Hem posat tribuna presidencial, hem posat perquè es pugui veure amb més seguretat. Fa poc, molt poc, 15 dies, vam fer dos forats més pels pals del vòlei. Quan hi havia entrenaments de vòlei només podien entrenar dos, els altres dos encara jugaven amb unes xarxes del Decathlon, i els hem fet els forats ben fets, amb un paleta va fer el forat, i ara podem posar pals i fer entrenaments de vòlei també a l'ample. Jo crec que aquest pavelló de dalt, que estava molt deixat, l'hem arreglat molt, i també ja, abans de final d'any, farem un magatzem al final de tot, que ja està quasi acabat el projecte, hi havia un projecte bàsic, perquè el material està deixat per allà a terra, hi ha les pilotes de bàsquet, les pilotes de futbol sala, les xarxes aquestes de vòlei, està tot tirat pel voltant. Si vingués un comissari europeu, ens tancaria el pavelló ipso facto, perquè la seguretat és molt important i la normativa europea és importantíssima en això. Llavors tenim amb una subvenció una de les subvencions d'esports, aquesta, la de la Generalitat, que va sortir molt a la tele, doncs ens han concedit uns diners per fer el magatzem, que és un magatzem molt gran, que fins i tot hi podem posar les porteries que no fan servir els de futbol sala, que també estan tirades per allà i algun dia ens hi farem mal, amb el que això ja és segur. I a més està projectada, que això haig de mirar com ho faig ja fins i tot, aquí ja entra la meva part financera, haig de veure com ho faig, però a sobre aquest magatzem, aprofitant aquest magatzem i tot l'espai que hi ha darrere el Lluís Vallcorba, faríem una pista de 3x3, que també està projectada en el projecte bàsic, però en aquest projecte executiu no l'estem fent per anar ràpid a fer a utilitzar aquesta subvenció de l'Ajuntament, la subvenció de la Generalitat, però que està projectada i estic pensant com fer-ho financerament, però pot ser que també la puguem fer abans d'acabar la legislatura. Llavors ja seria genial, perquè els de bàsquet sí que em demanen molt el tema de fer 3x3. Hi ha un grup de 50-60 jugadors de bàsquet de Sant Feliu, tots, i que se'n van a jugar pues, al Bugarà i a Caldes, o se'n van a llocs més adients perquè no troben espai així a Sant Feliu, i tots m'han dit que si fem aquest espai aquí a Sant Feliu es quedarien, amb el que seria genial tenir-ho.
0: Ens queden 10 minuts per acabar i vull tocar dos temes, un de gros, que és el del Tour, i l'altre amb l'Anna. La setmana passada vam anar a fer el programa precisament des del pavelló Lluís Vallcorba. Jo no hi havia estat des de que està tan retocat. Anna, i una de les coses que ens demanaven és, perquè els hi hem demanat, els de futbol sala i els de bàsquet, i d'entrada vam parlar del magatzem com una cosa important, i també ens parlaven llavors també del bar, que faltava tema bar, oi?
4: Sí, els faltava una mica de jarana per allà, una mica de...
0: Com està el tema de la concessió, la recuperació del bar, o si és viable, si és una cosa que... Fins ara havíem fet la vista grossa i hi havia un bar sense qui pogués ser. No sé, com està la gestió de tot això allà dalt?
1: Bueno, primer, suposo que el pavelló et va agradar, no? Si no hi havies estat mai...
0: El pavelló em va encantar, jo ho vaig dir entenent, que em va agradar molt.
1: Sí, és un tema que ens vam trobar a l'entrar, i és un tema complex. Evidentment, aquell bar no podia estar, i menys regentat per un treballador de l'Ajuntament. Vull dir, això era un frau de llei total que vam haver de parar. A partir d'aquí hem tingut moltes reunions, i una no fa gaire, bàsicament amb el hockey, perquè a dalt pensar posar-hi un bar és impossible per espai, i a baix, que ja hi era el bar, com que no acabàvem d'arrencar-ho, fins i tot tenia punt ja posar-hi unes màquines, almenys donar l'oferta a la gent que vingui a les 3 de la tarda a fer un cafè i fer un Aquarius o fer una Fanta de taronja i comprar unes galetes. Però a les últimes converses amb el hockey sembla que ho tornarem a activar. Vale? Hi ha voluntat de tornar a activar el bar. Es va intentar fer, com deies, una petita proposta, una petita oferta, com es fa al camp de futbol o com es fa a la penya. Però és molt difícil guanyar-se la vida. És a dir, algú que digui monta un bar, el primer que et demana és poder fer alguna cosa de brassa o algun menjar o un biquini. Llavors, per fer això necessites una sortida de fums que, evidentment, de la mateixa manera que abans t'he dit, els tècnics de l'Ajuntament en un minut m'han donat permís i autorització per fer tota la zona de trial allà a la zona esportiva, cap tècnic em dirà que faci un forat en el pavelló Francesc Casar, ni em donarà cap permís, ja ho he intentat. Per tant, sense aquest permís, que ho faci algú externament per guanyar-se la vida, és cert, és molt difícil, però fer-ho internament, voluntàriament, i obrir el bar per vendre, per donar una mica d'oferta al públic, això ara està sobre la taula i crec que s'acabarà fent.
0: I del tour, que el tenim a tocar, estem a dues setmanes exactes del pas de... No, tres setmanes exactes del pas del tour per Sant Feliu. Sé que és una cosa que et fa una il·lusió tremenda. Com està tot plegat?
1: És,
0: com estan els,
1: és una feinada, els partits? Sí, sí. Això és un estrès total, perquè la quantitat de reunions que fem... El divendres vaig estar amb el Llorenç, el cap de policia, a Granollers, una reunió de voluntaris, i 2 hores, i 1 hora i 50 va ser seguretat, saps? Estan molt preocupats, i a més, érem tot el Vallès, i parlen, sí, sortir de Granollers, anem cap aquí, anem cap a Caldes, i quan arriba a Sant Feliu diuen, iep, Sant Feliu. Tenen clar que és un poble complicat i que hi ha 2 curves que no veuen clar com les faran els corredors, perquè a més hi ha el port de muntanya i tenen por que no comencin a córrer a saco. Sí, és un tema important. És un tema important i estem dedicant molts esforços perquè tot surti bé. I en quant a promoció, pues, mira, demà fem un mini tour, una sortida, aquella sortida escolar,
0: sí,
1: que l'havíem de fer el dimecres passat, vam fer només la del FEDAC a la tarda, perquè al matí hi havia vaga, i els del Jaume Valls ens van dir que no pot ser, i va ser divertidíssim, perquè els vam portar samarretes, gorres, tots amb la seva bici, i va ser com un mini tour, és a dir, hi havia la policia davant, 2 motos amb la bandera vermella tallant el trànsit, tots els ciclistes darrere, els nens i les nenes, a darrere una moto amb bandera verda obrint el trànsit, un cotxe escova, bueno, un cotxe escombra, tot. Va ser molt divertit, els nens s'ho van passar teta, i els professors i tota l'escola, molt bé. I demà fem la del Jaume Balmes.
0: I el regidor va pedalar també o no?
1: El regidor corrent perquè no va trobar una bici. Tinc la bici deixada i ho vaig fer corrent. Soc un desastre. No tinc bici ara mateix. I demà ho fem amb el Jaume Balmes. Molt bé, molt divertit. Som uns 30 cap a 40, els dividim en 2 grups. A més, no vam fer-ho allà, però hi ha el tema del dibuix, referent a un dibuix d'infantil que l'estan fent i ens el donaran, que ho posarem a l'exposició, que per cert, aneu a l'exposició, que començarà el 26, serà maquíssima, serà una exposició totalment divulgativa al final, i serà molt maga, molt maga. Ens hem cuidat amb el Marià tipus professional i ha fet 11-12 panells maquíssims. Hem fet uns petits panells per posar a molts indrets del poble, bars i comerços. Divertidíssim, serà molt maco, ja us avisaré quan l'inaugurem, segurament el divendres 26, i estarà quasi un mes, i serà molt, molt maca de veure, i hi ha un espai exclusiu per posar els dibuixos que hauran fet tots els nens i nenes, que els que estem fent aquesta activitat són els d'Aquari 5è. Demà, Miquel, sobretot, d'una volta pel poble, cap a les 10, entre les 10 i les 12 del matí.
0: Miquel, estem arribant al final del programa i de l'entrevista i de la temporada. Sí. Et queda un any de regidor d'esports, almenys, de la legislatura actual. Amb un minut, què et ve de gust deixar rematat abans d'acabar?
1: Queda menys d'un any, t'aviso. Estic tatxant dies, amb el que ho sé, queda menys d'un any. Això que et deia, jo crec que bàsicament m'agradaria molt acabar obrint aquests 2 espais esportius, o 3, Dic que el contracte és més difícil, però el tema del magatzem i el 3x3 i l'espai per trial m'agradaria molt. M'agradaria molt, que falta molt poc i no és un any, sinó 15 dies el tema del tour, que sortís tot bé, perquè serà molt, molt important. Estem muntant coses pel mateix dia, també. I poca cosa més, tornar a intentar l'any que ve a fer totes aquestes dues jornades escolars, que l'any que ve seran tres, perquè ens ha faltat una activitat, que és pujar a Solanes, que també hi ha una zona esportiva, i fer pàdel a Solanes i fronton, amb el que l'any que ve seran tres vegades, i en sèrio que és una cosa que omple molt i m'ha fet molta il·lusió i espero continuar-ho l'any que ve. I la resta serà un projecte a mitges, el de la zona E3, que espero que el proper regidor d'esports ho acabi.
0: No t'ho pregunto. Miquel Palau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per l'esforç que esteu fent i per ser-hi sempre, també, perquè al Miquel a vegades li dius no necessito que vinguis, i el tio arriba a l'estudi i s'explica perfectament, i que passis bon estiu.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres, no cal dir-ho, per tota la gran tasca que feu. A vegades no us escolto en directe, però si no puc, l'endemà segur i no fallo mai. Moltes gràcies.
0: Miquel Palau, regidor d'Esports de Sant Feliu, que ens ha acompanyat en aquesta última entrevista de la temporada del Tu Jugues. Ens queden 2 minuts per acabar el programa. Aleix, Anna, alguna valoració ràpida del que ens ha explicat el Miquel, o rematem?
3: No, del Miquel jo crec que no n'hem de valorar gran cosa. S'ha explicat molt bé ell solet. El Miquel li deixes el micròfon i ell va fent... O sigui que no hem de valorar gran cosa. Sí que és veritat que té molta raó i que està molt bé. Jo que estic content, sobretot, és de la feina que s'està fent amb això d'obrir espais perquè la gent pugui practicar esport. Per si no hi havia prou oferta en aquest poble, doncs que encara n'hi hagi més, que crec que som un poble molt petit, però que alhora tenim una gran capacitat de generar diversitat a l'hora de poder practicar esport.
0: Anna, amb 10 segons.
4: No, jo el mateix. Jo que hi vaig al vòlei cada diumenge, supercontenta, la veritat, perquè es pugui fer un esport a l'aire lliure, que puguis anar quan vulguis, sense pagar, que és molt important també, i trobo que és una aposta molt, molt interessant i molt xula, la veritat. I que d'aquests espais en puguin ser més.
0: Ens deia que estava morena d'estudiar, Aleix.
4: No.
3: Sí.
4: És el meu break, eh? El vòlei és el meu break.
3: Estudia com el saque, com la recepció... Ja.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
3: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
2: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
2: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet.
3: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
2: Com diem, situació doncs molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a la P7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
3: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
2: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
3: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
4: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda, i d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
2: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
3: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
6: L'any passat va ser un fre, doncs quan hi havia un incendi agrícola arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
3: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
2: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
3: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
8: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
7: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
2: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
3: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
2: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
3: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
10: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
11: Yeah, algo haremos, a piscina, algo de playa y casa y aire acondicionado.
12: M'estimo més l'estiu que l'hivern. encara que a vegades molesta. Però bueno, et fas una bona dutxa amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
9: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
2: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
2: I més successos, i també a les platges, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
3: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
2: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avaria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
3: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
2: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
3: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
14: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, si us plau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
13: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
15: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
13: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
2: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
3: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
2: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
3: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
16: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de quatre dècades de dictadura. Mig segle

0: Ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
1: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, eren els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
0: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
2: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
3: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sónar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes al panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'embelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzeta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes.

0: Justament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
1: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
2: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
1: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
3: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
3: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
5: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. 2 minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
3: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
6: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
7: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
6: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
3: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: l'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
3: I acabem parlant de handball, perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarin han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Orgull de L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
12: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
13: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
14: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
8: La xarxa.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
3: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
3: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat tres petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
15: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
3: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
3: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
3: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat, un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
0: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
3: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
0: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
16: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
3: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santilla Unart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
17: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
3: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
0: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació a Flix de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Flix, 11 dotacions dels bombers amb 2 mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
3: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: Des de...
3: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
18: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
19: Mare, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Gaire que poso el cap dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
18: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
20: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
18: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
20: Ara mateix és aire, l'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Que em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
18: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
3: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
0: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
2: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
21: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
2: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
3: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
0: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
3: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a dues les víctimes mortals d'aquest episodi.
0: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
3: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
3: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
22: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
23: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
22: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
24: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
22: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
3: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir, llavors, del territori espanyol.
3: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
0: En un acte a València, amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
3: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
0: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
3: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
0: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
1: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
5: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa i, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi avui nu o les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant-te sec.
1: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que, en condicions similars, no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
6: La terra no engendra una planta així, qui no acaba sent una impostora.
0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
3: Seguim parlant de música perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo mai mai o La gran eufòria.
3: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari, Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
9: Hem fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
7: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
3: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
10: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
11: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
10: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
3: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui, de nou, a partir de les 8, al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
3: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
12: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire. Però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
3: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
0: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
13: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
8: ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
13: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals. Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
0: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
3: I un altre punt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
0: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
3: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
17: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
25: Jo vaig notar com electricitat.
16: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
17: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
26: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
27: ¿Qué estás haciendo?
28: Soy yo, Joel, tu hijo.
16: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
27: Pensé que tu moriries antes.
29: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
30: ¡Lliga! Així us declaro marit
27: i cobert.
30: Qui ha enverinat la dama d'honor?
31: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
29: Gràcies, gràcies!
32: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
33: Un altre cop l'extinció, no!
16: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
34: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
35: No m'hi veus capaç, oi?
36: Que és una mica mi...
35: Quin ponxo! Fa gràcia que es tornin a barallar.
37: Oh, i tant que sí!

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, l'últim programa de la temporada i el comencem diferent, sense sintonia, amb una presentació que la Copla està buscant aparcament i no ens ha arribat. Toni, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: A punt per l'últim?
1: Sí, sí, cap problema. Està tot a punt i ja tenim l'agenda preparada, que no ens falti i ja està.
0: Molt bé. Jordi, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Hem preparat també. Bon dia.
0: Doncs va.
2: Moltes peces noves, moltes composicions.
0: Doncs amb ganes. Doncs va, tenim la Copla a punt que va bufant de fons. Albert.
3: Molt bon vespre.
0: Salutacions.
3: Salutacions.
0: Doncs aixequem sintonia i arrenquem. Som-hi.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs això mateix, 17 de juny, això vol dir que Sant Joan ho tenim a tocar i la temporada de programes, diguem, ordinària de la casa d'Ona Codinenca s'està acabant. El dimecres que ve coincideix festiu Sant Joan, per tant, ens haguéssim pogut plantejar fer un programa de Sant Joan. Però ho deixarem aquí, d'entrada.
1: De moment, sí.
0: I ja fa un parell de temporades que diem el mateix, que la temporada que ve no sabem si continuarem perquè no n'hem parlat.
1: Tens tota la raó.
0: Però com que no n'hem parlat, serà que sí.
2: Ah. Jo estava sorprès, diu, sí, no, no hem parlat, però no cal parlar-ho, no?
0: Però no cal parlar-ho, això mateix.
2: Bueno, no sé, el Toni.
1: Això ho dieu vosaltres, a mi m'ha de parlar del sou.
0: Hem de revisar el contracte, oi?
1: Clar.
3: Tipus de contracte.
1: Evidentment.
3: Per temporada.
2: Compte, que farem aquesta revisió.
1: Home, ja sóc com els futbolistes, aquesta temporada.
0: Com a mínim cobrar el doble que la passada.
1: Com a mínim.
2: Mira, això com a...
0: Com això ja s'hi pot comptar.
1: Menys mal. Ja anem bé, doncs.
2: Doncs està més assegurat que siguem aquí els dimecres.
0: No cal patir. Doncs això, un programa que avui sonaran unes quantes sardanes que tenim programades. El Jordi també ens porta algunes peces que ja ens comentarà en el seu moment. I com que la Cobla ha arribat, però ha arribat tard, doncs els fem començar ja, just passats 4 minuts de les 9, i amb una peça que em sembla que no caldria presentació, perquè si diem la puntaire, segurament algú ja s'ha aixecat del sofà i ja està a punt de començar amb els curs. Doncs, per tant, que passi la Salvatana amb aquesta peça del mestre Badosa, amb la puntaire. Som-hi!

0: Visca.
1: Visca.
2: Una gran sardana. La coneixem de tota la vida.
0: Sí, aquesta és molt bonica.
2: Cantada pels cantants de la Selvatana, que jo crec que només he conegut de veu-la...
0: Noelia.
2: Noelia. Perquè els altres no... Deu ser una gravació d'en Gent Rovira, que hi havia d'haver uns altres cantants, perquè... Pel que m'ha sonat, eh? Podem equivocar, però m'ha semblat que només coneixia la veu de la Noelia. Bé, sardana de Lluís Badosa, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1898 i ens va deixar el maig del 1938. Va ser compositor i, evidentment, i músic català. Ell era fill d'un industrial, el seu pare es deia Enric Badosa i Calvet, emparentat amb la seva mare, que era de la família Agustí Calvet. La seva mare es deia Rita, eh? Tots dos... no se sap ben bé com aquest noi va entrar en el món de la música, perquè no va aparèixer doncs, que tocava música i quasi bé es pot dir que ho va aprendre ell solet. Vull dir que va ser un...
1: Autodidacte.
2: Exactament. Llavors, què va passar? Doncs que el van agafar com a oficial d'infanteria perquè s'anés a l'Àfrica Oriental a la guerra. I això, doncs, diguem, li va trencar tot el que era el món musical. Es va fer militar, acabada la milícia, llavors se'n va anar cap a Venezuela i en allà va començar a trobar, doncs, el tema de la música, va tornar a enganxar fins que va tornar a Sant Feliu de Guíxols el 1921, on llavors sí que ja va estudiar amb un professor de música i es va dedicar sobretot al piano, solfeig i al cant d'harmonia, aquella harmonia que sempre en parlem. Doncs això. Ha fet moltes coses, eh? No només ha fet sardanes, sinó que dintre la música ha estat amb orquestres i ha fet jazz i ha fet de tot. Però va fer aquesta sardana i aquesta sardana doncs, ha sigut la que li va donar, diguem, tot l'èxit.
1: Estava dins una sarsuela, no?, aquesta peça.
2: Exactament.
1: Molt bé. Doncs anirem fent camí que... amb un final de temporada i penso que el mestre Joan Lázaro ha de sonar i per tant doncs tenim aquesta peça que va fer tot fent camí que és el que hem fet aquí en aquesta casa en 8 temporades i no ens despedim perquè és això i hem dit que com que no n'hem parlat per no seguir doncs haurem de seguir i serà així de fàcil i amb el Joan Lázaro anirem fent camí amb aquesta peça que ens va fer en el seu dia. I doncs que passi la copla, tot fent camí. Som-hi.

0: Quina...
1: Fent camí, no has dit? Fent camí.
0: Fent camí.
1: D'en Joan Lázaro. Bé, què podem dir de Joan Lázaro, que és el nostre compositor... Que era, vaja, el nostre compositor més proper i més amable, quasi bé, no? Sí. Juntament amb el Sinfric i el Rovira. Bé, en Joan Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar, malauradament, el 2024. Ja fa 2 anys, eh? Ell va començar

0: renom Mujament. I a partir d'aquí, doncs, quatre sardanes per temporada. Ell sempre em deia, ens deia, vaja, que ell no era com el Gili Membrado, sinó que ell feia quatre sardanes a l'any, que ja en tenia prou. Que ell es llevava al dematí, s'anava a caminar, i llavors arribava a casa i se sentava al piano i estava una hora o dues hores amb el piano fent coses. I prou, ja en tenia prou. Els caps de setmana, evidentment, a ballar sardanes, que ens el trobàvem per tot arreu. Joan Lázaro ens va fer nosaltres una sardana que era el desè plec codinenc, i aquest any hi posarem una, en la plec nostra, aquest 18 de juliol, posarem una sardana conjunta, que es diu Maragassa, a Canyarets, que és una sardana que va fer ell a dues cobles, per dues cobles. I ja que tindrem les dues cobles, la Juvenívola i la Sant Jordi, doncs els vam dir, va, posarem una sardana escrita a dues cobles, d'en Joan Lázaro.
1: Molt bé.
0: Us he de dir que va fer 180, al final, les sardanes. Vull dir, quatre cada any, però va anar fent 180. Vull dir que déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
1: Va anar passant. Doncs, va, tenim sintonia de sardana cantada. Doncs, endavant. I va del Jordi, que ens explica.
2: Hola, bona nit. Mira, el 16 de juliol és la Verge del Carme, la festa dels mariners. Cada 16 de juliol els ports i les cales de la costa catalana es vesteixen de festa de celebrar la Mare de Déu del Carme, la patrona de mariners, pescadors i navegants. Aquesta festivitat, amb un fort arrelament a la cultura mediterrània, combina en la religiositat, tradició i identitat col·lectiva a la majoria de celebracions. La imatge de la Mare de Déu surt dels temples on és custodiada durant tot l'any pel navegar mar endins. Hi ha una balsem mariner que se'n diu la Rosa del Port. L'interpretarà algú de Veneres Ultramar, de la Núria Berengueres, d'aquí Sant Feliu de Codines. Per cert, que la Núria Berengueres, el grup Ultramar, els tindrem a la Festa Major el 18 de setembre, la cantada faran a Sant Feliu. Com bé vam explicar, el grup Ultramar fa molts anys, vull dir que s'ha creat fa molts anys i fa molt bé, o sigui que us convidem que el dia 18 hi aneu. Per tots vosaltres, la Rosa del Port és un balsem mariner.

0: Ja t'envio els petons de dos en dos.
1: Dos, sí. Per cert, m'he descuidat de dir a l'autor, música i la lletra del rei de les habaneres, José Luis Ortega Monasterio. Vull dir que aquest és... que la va fer, suposo, quan estava a Menorca, perquè aquest és molt maca.
0: És una habanera molt alegre, eh?
1: És un balset molt maco, la va fer, és molt maca. Quasi tots els grups el porten.
0: Ja.
1: Passarà que ens feien la Núria i que no sentís, que ja l'he encarregat per a la festa major.
2: Ja la posi al repertori.
1: Que la posi al repertori, que si no, no la deixem tocar. Bé, què se sembla? Molt maco. L'altra peça no és cap habanera, si és un de creix, perduts a la immensa mar blava. Aquesta cançó era finlandesa, em sembla. Es va traduir. Però no, la música serà aquí, però està... A veure, és un homenatge a l'aeroport del Prat. Canta un cantautor, Pas de Cebre, no sé qui és.
2: Pas de Cebre.
1: Bueno, ja que no he trobat el cantautor que canta en guitarra, ell sol, però és... Està bé. Escolteu bé la lletra, perquè és molt divertida. Per tots vosaltres, de creix, perduts a la immensa mar blava. En versió, Pas de Cebre.

0: Bé,
1: doncs...
0: un decreix, anem de creix.
2: Has dit que estava dedicada a l'aeroport?
0: Bueno.
2: Més, ho he dit criticada a l'aeroport, no? Perquè bueno, el deixa guapo, eh?
0: Sí, el deixa maco, el de creix. Criticant a l'aeroport, sí, sí. Era, no el vaig trobar així, perquè dic que aquest, això està... Està ben buscat, no? Sí. Bé, vull dir, a veure, escoltant el text. El següent tema. Ja que estem a la ràdio, posarem una que diu gràcies per sa ràdio. En mallorquí. Per Tomeu Penya. Aquest, ja que estem a la ràdio, farem un homenatge a la ràdio. Tomeu Penya, Villafranca, de bon any, de l'illa de Mallorca. Va néixer el 22 de març de 1949. És cantautor mallorquí de música tradicional i country. Perquè ell fa country, també. Bueno, aquesta mica de parlàdio és mica country. Comença la seva carrera musical tocant en diversos grups de rock que s'havien creat arran del creixement turístic experimentat a Mallorca. Quan tenia 15 anys, va començar d'hora, més endavant s'anava de viatge a Europa amb la guitarra i així tocar diversos pubs, Alemanya, Dinamarca i Suècia. La seva distància i l'enyorança de la illa nadiua l'incitaren a compondre cançons. Quan tornava a Mallorca i els seus amics l'encoratjaven a seguir aquesta via. Va ser el mateix rector de Villafranca, que el rector el va empènyer, qui li va dirigir l'enregistrament del seu primer disc, Cant a la Vila. El desembre del 1982, Tomeu Penya, amb l'ajuda d'en Joan Bibiloni i el suport del finançament d'un grup d'amics, enregistrà un LP amb els seus darrers treballs, Càrrecs i Roses. Llavors va anar creixent una gran demanda per part del públic mallorquí. Per tots vosaltres, gràcies per sa ràdio.

0: homenatge a la ràdio, eh? O sinó al cotxe, o sinó tot arreu, eh?
1: Gràcies, sí que és... per ser
0: gràcies
1: ràdio.
0: Per ser ràdio, eh?
2: Sí que és una miqueta country, eh?
0: És country. Al grup de country els hi posem aquest, que ballarà més bé. És molt.
2: Sabeu que aquest senyor un estiu va fer el primer, com has dit tu molt bé, eh? El primer el CD Carrits i Roses, que els seus coamics li van pagar,
0: sí.
2: I va aconseguir vendre 10.000 còpies, només a la illa de Mallorca estem parlant.
0: Illa, 10.000 còpies?
2: 10.000 còpies. I va fer a l'estiu 50 recitals, a l'estiu. Jo crec que tot és un rècord espectacular, això, eh? Perquè la Salvatana, el mes d'agost, te'n pot fer 23, 24, 25, ja són molts, eh? Perquè acaben rebentats. 50. Tu saps el que és, això?
0: Molt millor.
2: Un estiu.
0: Està fent una gira per Catalunya. Si mireu la web, està cantant per aquí. Jo vaig veure últimament a Palau de Plegamans. Anava amb una altra, també. A més, és molt còmic, explica coses, acudits, i s'ho va passar molt bé la gent.
2: I el mallorquí, vulguis o no,
0: sí.
2: És un idioma que es fa estimar, no? És un idioma que t'entra bé.
0: Sí, enganxa.
2: Hi ha idiomes que dius, no, però aquest, el mallorquí és un idioma que...
0: Jo penso que vas a Mallorca i un parell de mesos ja estàs parlant...
2: Això ja no ho sé, perquè
1: acaba salat, no?
0: Acaba salat.
2: Però és maco d'escoltar el mallorquí.
0: El març o abril de 2012 va estar aquí, a Sant Feliu, al Centre Cívic. Va estar cantant, no me'n recordo, perquè no l'he apuntat aquí, però estem mirant el programa, de cara al cartell, i sí, el 2012 va estar al Centre Cívic. Però és un home que jo sí, ara aquest estiu la gent de veig que està per aquí a venir a veure, perquè allà on va, a més, que diu, deu omplir, perquè el Teatre Palau, el Teatre La Vila estava fins dalt, o si no agafo entrada ja entro. Sí, el cotilló el vaig reservar, però vull dir, omple, perquè a més anàvem un altre, vam fer un duo.
1: Té nom, molt
0: penya. Molt bé.
2: Sí, a més és molt agradable.
0: Molt agradable.
1: Parlant de concerts i de que fa entrades, mirem l'agenda a veure com es presenta el cap de setmana, que ja encarem Revetlles de Sant Joan, encara no, oi?
2: Encara no, però és que és igual. Ja. Si hi ha revetlles, com si no n'hi ha. És que em sembla que no us ho cantaré pas, perquè és que...
1: Ja va fort,
2: va més que posem una sardana, més d'escolta.
1: Però, bueno...
2: Us diré, si voleu...
1: Fem sonar la trinca, sí. I en diem els més propers. Va, som-hi.
3: Arriba l'hora de ballar sardanes.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes. Us diré, per exemple, que aquest dissabte a 11:45 a Sabadell tenim la Nova Vallès amb una ballada. Ah, important. Qui vulgui anar al Tibidabo, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Berga Jove. Us dic que la Som Sardana ha regalat 600 entrades. Vull dir que estarà a tope. Bueno, regalat tampoc. Han pagat 3 euros per una fundació, no sé quina història. Però que els han regalat més de 600 o més de 600. Això sí, diuen que tota aquesta gent haurien de passar per la ballada abans d'anar-se'n a les atraccions. El problema és que d'aquestes 600, potser a la ballada n'hi van 100 només. Els altres ja estan tots. Però bé, que si algú hi vol anar-hi, 11:45 hi ha una ballada a dins el parc del Tibidabo.
1: Això és aquest dissabte?
2: Aquest dissabte, dia 20, sí. Amb la Copa La Berga Jove. Mata de Pere, també tenim la principal de Llobregat amb una treballada. Aplec, el 27è Aplec de la Sardana, Capdavànol, amb la Copa Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I un altre aplec, a Sant Llorenç d'Hortons, la Flava de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquests tots són aplecs de tarda, eh? Comencen a les 5 i l'altre comença a les 6. A Cunit tenim la Contemporània. A Sant Andreu tenim la Marinada, a Sant Andreu de la Barca tenim la Juvenívola, a les Borges del Camp tenim la Reus Jove, a Santa Coloma de Farners tenim el Foment de Montgrí, a Calafell hi tenim la Catània, a Reus tenim la Ciutat de Terrassa, a Mataró és l'Aplec, 40è Aplec de nit, Lluïsos Coble, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell, al Pati del Cafè Nou, a partir de les 7 de la tarda. Ballar de Sant Vicenç de Montalt, la principal de Banyoles. Un concert dels Montgrins a Lloret de Mar, 100 anys de temporada sardanes d'estiu. A Roses, a les 10 del vespre, tenim els Rossinyolets. També a les 10 del vespre, a Begues, tenim la Contemporània. Fins aquí el dissabte. Comencem el diumenge, a Vilanova i la Geltrú, la Maricel, a Balaguer amb la Tàrrega, al Prat de Llobregat tenim el 44è Aplec de la Sardana amb la principal de Llobregat i la ciutat de Cornellà, a les 11 del matí. Qui vagi a Andorra, als Caldes d'Organy, Organyà, perdoneu, ballada amb vents de Riella. Un altre plec, 63è Aplec de la Sardana de Sabadell. Tres cobles juvenils, Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Comencen el dematí i a la tarda te'n tornem a partir de 4:45. Un altre plec, 72è Aplec de la Sardana a Anglès, amb la principal jove, ciutat de Girona i ciutat de Granollers. També comencen a les 11 del dematí i 4:45 Sant Tornem-hi. A Barcelona, a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, 11:45, Santa Coloma de Gramenet, a 11:45, tenim la ciutat de Terrassa, a l'Arbós, i tenim la Reus jove. A Terrassa tenim també 12:45 la Contemporània, a Camprodon tenim la Salvatana. Un altre plec, 80è Plec de la Sardana, a Taradell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Geni Senca i els Lluïsos Coble. A Vilassar de Mar tenim la principal de Llobregat. A Barcelona Sants tenim la Nova Vallès, en Camp, Juvenívola de Gramunt, a Camprodon, la Salvatana. A Besalú, la principal de Cassà. A les Borges Blanques, Vents de Riella, a Montgat, hi tenim la Vila d'Olesa. A Molins de Rei tenim la Marinada. A Tarragona hi tenim la Cossetània, Sant Cugat del Vallès, la ciutat de Terrassa. Malgrat de Mar, la principal de Banyoles, la Seu d'Urgell, hi tenim la Bellpuig Cople. A Cervera tenim la Cople Tàrrega. A Blanes, la Baix Empordà. A Llinars del Vallès tenim la principal de Llobregat. A Montblanc tenim la Maricel. A Camprodon tenim la Salvatana, que hi deu estar tot el dia, pel que estic veient en concert. I Olesa de Montserrat tenim a les 10 del vespre amb la Cople Contemporània. I això és tot. 36 ballades, he comptat 8 aplecs i 3 o 4 concerts. Què voleu que us digui? Bon dia. Què voleu que us digui? Qui no vol anar a escoltar sardanes perquè no vol. Per tant, entreu a el que diem sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, i ara que no hi serem, però podeu fer-ho igual cada cap de setmana entreu a Som Sardana i mireu l'agenda perquè hi ha per buscar, remenar, i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé.
2: I recordeu que el 18 de juliol, de la mes que ve, doncs tenim la plaça de Sant Feliu.
1: Cap a la plaça. No,
2: a la plaça no podem anar-hi. I ens anem al pati de l'escola a fer DAC.
1: Ah, molt bé.
2: Que diuen que és més cèntric i és més planer. I primer havíem mirat a Can Xafreda, però ens sembla que ens anirà més bé al pati.
4: Sí, és gran i
2: és
4: està molt, bé
2: ja. És gran
4: està bé, també ja.
2: I està més bé, més cèntric, no, la gent més per aparcar també. I, bé, al final bueno, hem arribat a un acord, bueno, no ha costat gaire, eh? Amb l'escola a fer DAC no ha costat
1: fàcil.
2: Gaire, ha sigut molt fàcil. I ens anirem cap allà.
4: Molt bé.
1: Fantàstic, doncs ja tenim primícia. Tenim alguna d'agenda pel cap de setmana local, també?
4: També.
1: Oi?
4: I tant, aquest...
1: Què toca?
4: El 20 i 21 tenim el Teatre Jove Amateur de Codines Escena.
1: Aquesta també és bona.
4: O sigui que tenim feina tot el dia perquè el programa està tan apartat que haurà de dinar al teatre.
2: Us podrem moure de la cadira.
4: No podem moure de la cadira perquè n'hi ha un, el primer programa el dissabte... Acaba un i a 2:15 comença l'altre, vull dir, no sé...
1: Sí, sí, és un continu.
4: És un continu, vull dir que...
1: També bona feina.
4: Podem posar les piles tots i cap allà. Jo penso que està molt bé, cada any ho fan i són metat amateur i venen joves i s'ho passa molt bé, està molt bé. Llavors tenim el dia 20, al vespre, els 20 anys de col·lectiu.
1: El col·lectiu també celebra.
2: Ah, celebra els 20 anys.
4: Celebra. Bueno, i el 23 de juny, la rebuda de Flama del Canigó a les 13 hores a la plaça Lluís Companys. O sigui, allà baix. I llavors,
2: nosaltres hi ballarem dues o tres sardanes.
4: Sí?
2: Eh?
4: Sí.
1: A la tarda, no entenc?
2: A partir de la tarda, sí.
1: Quan es faci els actes de...
2: Quan que se fa l'encesa del foc i el sopar i tot això. Molt. Ballarem tres sardanes de quatre tirades, però que en diem sardanes elèctriques, vol dir que intentarem a veure què passa.
1: Molt bé.
2: I amb la gent que, com respon.
4: Posarem la bebida de Saldrà.
2: No, sardanes elèctriques, eh? No seran, amb ritme.
4: Per això dic elèctrica. No, elèctrics què vols dir?
2: Elèctrica vol dir sardana que porta percussió, que porta bateria, eh?
4: Ah, va, això...
2: Que no vindràs tu a tocar la bateria, eh?
4: Jo no. D'acord. Bé, a les 8, la Flama del Canigó i el que ha dit ja les sardanes, i a les 8 del vespre llavors hi ha un sopar popular a la plaça d'Octubre, porta el teu sopar, hi haurà taules i cadires. I llavors la revetlla de Sant Joan, Can Xifre, a partir de la revetlla que la faran a partir dels quarts d'una de la nit. Organitza el Macalú.
2: Macalú.
4: Està molt bé, tenim un bon programa aquest de setmana,
1: sí, sí.
4: Activat.
1: Complert.
4: Tenim feinada de sobres aquí.
2: No dormirem tot el cap de setmana.
4: No, aquí està actiu.
1: Molt bé. Has començat dient l'agenda que es feia la ballada aquesta, el Natividad, pel dia universal de la sardana.
2: Sí.
1: I hi ha un manifest que, si de cas, el llegirem també. Que
2: com vulguis.
1: Ho solem fer cada any, això.
2: Com vulguis.
1: Aquest any l'ha escrit el Tomàs Molina i diu així: avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que amb un gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la copla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment, aparentment senzill, hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Mas Ros, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges, i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada copla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Mas Ros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la copla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026.
2: Molt bé, Tomàs.
1: Es nota que és un físic, que ha escrit això.
2: Sí.
5: També, sí. Però m'ha agradat això de la intel·ligència social que ha dit, eh?
1: Sí. Sí, està molt ben trobat.
4: Sí, que no es porta gaire el tio.
2: Ha dit veritats contemples, eh? Vol dir que està claríssim.
5: Sí.
2: L'última ballada que vam fer a Sant Feliu va venir a veure un senyor i em diu: no entenc jo de la sardana. I dic: què és el que no entenc? Diu: ara tu pots... Estàvem ballant a l'anella, eh? Ara tu pots entrar aquí dintre a ballar. Dic: sí. Dic: jo no, jo i tu i qualsevol. I em va dir: no pot ser, no ho entenc. En castellà m'ho deia, en castellà. Dic: doncs, si vols, entrem tu i jo ara mateix. I va dir, no, no, perquè jo no en sé, no, no sé què. I al final li dic, però vostè d'on és? Dic, jo sóc del País Basc, em va dir. Sóc del País Basc. Dic, bueno...
1: I estava aquí, per aquí de passa volant?
2: Està, no, no, diu que ha vingut a viure aquí uns mesos i que vol... Que, clar, es va trobar la sardana i diu que com funciona això, perquè veu que la gent entra, surten i foten el que volen. Diu, em deia, diu, clar, nosaltres estem acostumats que ens foten la sabata aquí a dalt dels ulls i això només ho poden fer aquell, no ho pot fer ningú més. Diu, en canvi aquí entra tothom, nens, petits, dones, homes. Dic, sí, sí, aquí és tot, és obert. Diu, però puc entrar ara? Diu, podries entrar? Diu, no vull entrar perquè no en sé, però si no, dic, clar que podries entrar. No, se'n feia creus.
4: Clar,
1: bé.
4: Lloc del món que es pot entrar a ballar.
2: Però és que això passa a molts pocs puestos.
4: Sí. Bueno,
1: és el que té...
2: És el que té la sardana, té això.
1: Molt bé, doncs va, passem una més, que tenim a punt també, que ja ens queden 10 minutets i aquesta sí que hi cabrà. Una que també és mítica, amb la principal de la Bisbal, que porta per títol El Sereno. Coble, estem a punt, doncs, a bufar. Som-hi.

0: El Sereno.
1: El Sereno.
0: Una sardana que es balla bastant, eh? I a la gent els hi agrada.
1: I sobretot a terres de l'Empordà, no?
0: I sobretot cap allà dalt. Bueno, és que aviam, el Jordi Coll és del Baix Empordà, és de Foixà. Per tant, a mi aquest xicot m'agrada moltíssim, sempre ho he dit, i pràcticament en els aplecs no li falta mai una sardana de les seves. Té un repertori, i a més són molt balladores, molt alegres, té un repertori espectacular a nivell de sardanes, i bueno, ha arribat al final de la sardana doncs, un 4 o 5 vegades. Realment, jo m'ho puc escoltar aquesta, que es marca molt bé el tema del Sereno, el Sereno, amb les tenores a baix de tot, i els tiples que van per sobre, que normalment sempre és al revés, i molt bé, una gran sardana.
1: Bé, doncs, escolta'm, que si hem llegit el manifest del Dia Mundial de la Sardana, doncs, i el Tomàs Molina ens ha fet aquesta petita ofrena, que més que fer sonar aquesta peça del mestre Mas i Ros de petita ofrena, per anar tancant el programa, també.
0: Doncs, la podrem ballar a la pleca, si voleu.
1: I a la plec també sonarà.
0: Sí,
1: doncs va, la petita ofrena, a veure com sona.

0: Doncs...
1: Petita ofrena.
0: Una petita ofrena, però és molt gran.
1: Ui, tant, que és gran, grandiosa.
0: Com a sardana.
1: És molt grandissa. Què fem, Ramon?
0: Fem goig.
1: Fem goig? Ens quedem una hora més o què fem?
0: Bueno, no sonarem, perquè la programació no està feta.
1: Vaja, home, no ens deixaran.
0: El Jordi ens deia que necessitava el micro...
2: No,
0: Un moment.
2: Gràcies per ser ràdio, però una codinenca. Tots els que van possible, el voluntariat, homes i dones, que aquesta emissora funcioni, que hi hagi una certa... Fa molts anys que funciona i és tot gràcies al voluntariat. Així com totes les entitats del poble que fan possible que el poble sigui dinàmic i que el tema col·lectivitat, que últimament espera bastant, que funciona i que... Vaja, que és una alegria tenir una emissora d'aquestes característiques i que fa tants anys que va endavant. Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, molt bé. Doncs sí, senyors, i gràcies a l'equip que estem aquí, perquè 8 temporades, el Toni, el penso que el dia que el vaig tocar per presentar-me, que no sabia qui era, que pensar que avui arribaríem aquí a 8 temporades, penso que no t'ho haguessis cregut.
1: És que jo no em crec res. Jo, si el dia que vam començar l'agrupació haguessis dit que arribaríem a 25 anys, diria que sí, home. Doncs ara ja portem 8 de la ràdio, dius.
0: 8 temporades.
1: Imagina't.
0: Bé, l'època Covid, diguem, no la contem, eh? Vale. Va ser allò un impàs que vam estar...

0: Bona tarda, són les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Inaugurem la segona quinzena d'aquest mes des d'aquí, des de l'estudi d'Ona Cuinenca. Inaugurem també el penúltim programa d'aquesta temporada, temporada 2025-2026, i finalitzem la primavera. Avui és l'últim programa d'aquesta primavera, i és que la setmana vinent, que serà l'últim programa, ja serem de ple a l'estiu. Ja haurà començat aquest estiu 2026. Ja estem tots els membres del programa aquí davant de l'estudi dels micros d'Ona Cuinenca, com deia abans, a l'estudi 1. Tot a punt per començar l'estiu. Esteu ja... Bueno, ja fa un temps estiu, eh? Ja fa...
1: Sí.
0: Per tot arreu es nota, eh?
1: Ja fa dies
0: que es nota aquest ambient. Fa dies que volten mosquits.
2: Sí.
0: Jo aquests últims dies he dormit molt bé, però la setmana passada vaig estar dos o tres dies que... que em vaig despertar no sé quantes vegades perquè m'anaven bolellant a prop.
2: L'avió anava voltant, no?
0: Sí, és terrible, eh? I a més, quan obres el llum i no els veus, i...
1: És que no pots dormir.
0: No, és que...
1: Vas sentint.
3: Sí.
1: I no pots dormir.
0: Sí, em vaig llevar quatre o cinc vegades, eh?
1: Silenci, piqueu-me, però no us vull sentir.
0: Sí.
3: Aquest any a casa hi ha orenetes...
4: I he notat amb això, no ha entrat...
0: Ah, només mosquits.
4: No entra cap, no, en sèrio.
2: Però no sé si busca una oreneta.
0: Oranetes, bueno, té un pilot, de nius allà.
4: És com, són cases allà, tu.
1: A mi van acabar de picar una aquí, a la ràdio.
4: 12, i escolta, tu. No em volta cap, jo, per allà.
0: Però no tenies oranetes abans, no en tenies?
4: No en tenia.
0: Aquest any hem vingut.
4: Sí, han fet els nius allà, escolta, collonut.
5: Es protegeixen dels mosquits.
0: Sí. Jo, al veí, o sigui, just davant tenim moltes oranetes, però encara es colen, Sí.
4: Però
0: la setmana passada em va costar, perquè em vaig despertar no sé quantes vegades del... És el que diu el Pep Sanz, del... El soroll, que piquin el peu, no sé, però... No sé, els agrada voltar per...
1: És tot en dit a l'orella, eh? Dius, que n'hi ha de pell.
0: Sembla que sàpiguen on escoltes i es fotin allà a tocar el que no sona.
1: I després obres el llum? No hi sona, eh?
0: No hi sona.
1: Com si s'amaguessin.
0: Sí. No. Vaig llegir que seria un any de mosquits, eh? Vaig dir que seria un any de forces mosquits.
1: I serà el pitjor any, el pitjor estiu amb incendis forestals, perquè, clar, un any més, doncs serà un any pitjor.
0: Hi ha molt sotabosc, hi ha molt d'allò, però bueno.
1: Però està bastant bé, eh? Els boscos estan bastant humits encara. Hi ha hagut anys que aquestes alçades ja estava tot... palla, vaja.
0: Jo me'n recordo això que fa memòria al Facebook, que fa memòria a Instagram, que fa memòria als anys passats. El 2022, me'n recordo que aquestes dates, ara, hi havia una onada de calor increïble, i a més el 22 veníem de mesos que no va ploure gens. O sigui que estàvem en una situació molt, molt delicada. Almenys ara... Clar, si fas foc pot cremar, però una mica per contenir. No cremaria tan de pressa, jo crec, que com si fos una època de sequera. Bueno, tampoc hi entenc gaire, però crec.
5: Jo estic preocupat perquè, concretament a Gallifa, com a tots els pobles, s'ha d'establir una zona de seguretat, una banda de seguretat de 50 metres.
0: Jo dic que això és per llei, em sembla, no?
5: I a més a més, a Gallifa ens cobren, els veïns, ens cobren per la neteja aquesta. I fa dos anys que no veig que facin res. O sigui que no se'n desfoten els calés. I estic preocupat per això, perquè hi ha llocs que estan molt bruts, i és una selva, i si ve un incendi, ja cal que ens calcem. Però bueno, a veure si es decideixen a fer alguna cosa. Ja a aquestes alçades, ho dubto, perquè quan ho havien d'haver fet era l'hivern, i no ara.
0: Sí, clar, sí. Ara no... Molt bé, estem a punt de començar l'estiu. però encara queda avui 50 minuts de programa i també la setmana vinent. Pep, digue'm.
1: No, jo anava a comentar que no vaig dir res el dilluns passat, però aquest cap de setmana passat va ser la festa de la muntanya a Collbató i jo vaig presentar l'audiovisual que vaig presentar al centre excursionista.
0: Molt bé, molt bé.
1: De Sant Feliu, i vam fer cinema a la fresca i em van convidar com perquè posés...
2: Molt bé.
0: Carai, molt bé. Com va anar, com va anar?
1: Molt bé, la veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt ambientillo?
1: Molt ambient, bueno, que diràs així com a cinema a la fresca, diguéssim, i hi havia dos projeccions, una era la meva i la següent, que era la grossa, que era el documental de... la primera ascensió, o el primer ascens amb èxit a l'Everest per catalans, diguéssim, l'any 86, que feia 40 anys. I van venir tres dels que havien pujat, tres convidats.
2: Devia ser el Jordi Pons, un.
1: El Jordi Pons no hi era.
2: No hi era?
1: No, van venir...
2: El Vallès... I llavors també hi havia un que es deia algú de Civis, o...
4: Civis.
1: Sí, ara no me'n recordo com es deien els que van venir. Però va estar molt bé. I aprofito per dir, perquè el 17 de juliol van dir al Centre Excursionista de Caldes de Montbui que també anés a passar-lo.
4: Carai!
1: Al final hauré de cobrar al final.
0: Carai.
5: A mi, jo una vegada vaig passar no ara me'n recordo quin viatge va ser a Caldes, que m'ho van demanar, i no sé si era el centre excursionista, i em van pagar uns calés, no me'n recordo ara quan van pagar, però sí.
1: Jo quan em van obrir per preguntar i tot allò, jo li vaig dir, en principi no sé si em va preguntar per si cobrava o no cobrava, i vaig dir, no cobro pas jo.
5: Jo no ho vaig demanar, però...
1: Si vols convidar-me a la botifarra, saps? El sopar, però no...
2: Bueno, i si hi ha les dues coses...
1: Sí. I ja està. Bueno, només volia dir això. I que ha tingut èxit això de la transpiració.
4: Sí, molt bé, tu.
0: Molt bé, perfecte. Pep, molt contents. I el dia 17, l'audiovisual, a Caldes de Montbui.
1: 17 de juliol, sí.
0: Perfecte. Saludem el Pau Ibarz, des de dintre la peixera. Pau, què tal?
6: Bona nit, molt bé.
0: Punt ja per encarar aquest final de temporada amb Cuinenca?
6: Sí, últimes setmanetes ja. Ganes d'acabar vacances. I el Tu Jugues ja hem acabat.
0: Sí? Ja hem acabat, Tu Jugues?
6: 10 minuts hem acabat la temporada.
0: La setmana vinent farem la prèvia a Sant Joan, Joan?
5: Això.
6: Molt bé.
0: Farem la prèvia, sí. Perquè sí. Serà prèvia, sí, perquè l'endemà és la verbena.
5: Sí, sí.
0: La setmana vinent ja portarem quatre coses, no, jefa?
2: Després en parlem. Ara anem per feina.
0: Vale. Anem per feina, que sí, és molt tard. I doncs a punt, Pau, per l'estiu?
6: Sí, sí.
0: Tot a punt?
6: Tot a punt.
0: Molt bé, perfecte. Posem avui de què ens parles, Joan?
5: Avui acabaré l'article aquest que llegia sobre el camí ral de Viladrau a Rússia.
0: Molt bé.
5: Acabaré l'última part i així ja el deixarem llest.
0: Perfecte, anem d'Arbúcies fins a Viladrau amb l'editorial de Joan Font.
5: Doncs sí, es tracta del relat que ha fet l'Òscar Ferrarons en la revista Vèrtex del camí ral de Viladrau a Arbúcies. Si vull, llegiré l'última part, a veure si vaig més o menys ràpid a llegir-ho. Diu el veïnat de Liors. Històricament, Liors havia estat un veïnat rural d'Arbúcies, força poblat, però actualment quasi totes les masoveries entre el Puig Cervós i el Turó de Quintanic estan deshabitades. Cap a llevant passem pel gran mas de Regàs, amb el molí i la bassa. El nom d'aquesta masia apareix escrit ja en documents del 1286. El regadiu és el que va donar nom al mas i també el seu poder en època medieval. A més, disposa de l'històrica font de Regàs. El 1890 s'hi van inaugurar les primeres instal·lacions embotelladores i comercialitzar l'aigua amb el nom de Manantial Reina Regente, en honor a la reina Maria Cristina d'Àustria. Les ruïnes actuals són de les darreres dels darrers processos d'embotelladors artesanals. Abans que s'hi construís l'actual planta d'industrial propietat de Vichy Catalán. Continuant vers les Búcies, a peu de pista, trobem la font dels Peixos, que no sempre raja. També rebia el nom de la font de la Bassa del Cànem i té davant el petit bassal. Passem a les antigues escoles de Liors amb una font avui seca i abandonada. L'equipament es va inaugurar el 1959, però als anys 80 ja es va abandonar en concentrar-se tota la població a Arbúcies. Continuem per la pista, trobem el PR al Mas Oller i creuem la riera d'Arbúcies per un pont. A partir d'ara anirem sempre pel marge esquerre de la riera. Un corriol, tot cobert de verb, passa pel Mas de Vinyets i a l'altura de Pradell. El nostre recorregut torna a creuar la riera d'Arbúcies per un pont. Passem per davant del casal de la Pau i proseguim per un viaró frescal pel marge dret de la riera. Pel corriol trobem moltes plantes de les pessetes, també anomenades flors de la plata, medallons o plantes dels diners. De nom científic, Lunaria annua. Són molt apreciades com a plantes decoratives a les cases viladrauenques i arbocienques per les seves boniques flors, liles i fulles el·líptiques. La riera d'Arbúcies i la Corbadora. Al marge de la riera d'Arbúcies conté oms, freixes, verns, avellaners, nogueres, cirerers, d'Arbós, gatells, sanguinyols, saucs, marfulls, carecs i lliris. Tot un enorme repertori de vegetació de ribera que fa goig de veure. No sempre ha estat un bon estat la riera, però un projecte de l'Ajuntament d'Arbúcies, amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, la Diputació de Girona i la Generalitat van permetre la recuperació de l'espai fluvial. Ara ens toca a nosaltres mantenir-la en bon estat i demanar a les administracions que vetllin per la protecció legal d'aquest vell paratge. El camí ens porta al Molí de les Pipes, documentat des del 1313, tot i que l'edifici actual fou construït al segle XV. El nom prové de la seva funció, quan el molí era un centre de fabricació de pipes de fumar, però avui és un restaurant molt apreciat per la clientela local. A tocar trobem un pont romànic del segle XI i la bonica font de les Pipes, amb dos bancs fets de pedra de riu i recoberts de trencadís de ceràmica blanca. Seguim el

0: dins del qual hi ha la deu que li dona nom. Si hi pareu a dinar, podeu aixecar-vos de la taula per servir-vos el vostre got amb aigua de la font de la Corbadora. A partir d'ara, el passeig fluvial a l'entorn de la Riera és molt visitat pels arbociencs i els estiuejants d'aquesta vila salvatana. Santiago Rusiñol es va hostatjar a Arbúcies els estius de 1926 al 1930 i va pintar diverses quadres de la Riera, del Molí de les Pipes i del poble. A la Riera d'Arbúcies també hi ha pedres esculpides, obres de l'escultor Laurens Gundalbunca. Continuem pel passeig de la Riera i després de creuar el carrer Segimon Folgueroles, el nostre corriol té una de les estampes més típiques amb salts d'aigua, fonts i arbres centenaris. Finalment, creuem la Riera per un pont de pedra i pel carrer del pont arribem a la plaça de la Vila, centre neològic del poble. Al nucli urbà d'Arbúcies podem gaudir del prestigiós jardí deontològic de Roquer, passejar pels seus estrets carrerons i, sobretot, visitar el Museu Etnològic del Montseny. Una visita imprescindible pels amants del massís. I fins aquí l'editorial d'avui. I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu: quan la vida posa tanques, aprèn a saltar-les. I una altra que diu: els bons amics som com les estrelles. No sempre es veuen, però saps que hi són. I una altra que diu: després de moments bonics, queden records inoblidables. I fins aquí les dites d'avui.
1: Gràcies, Joan, per aquesta última... Per última editorial d'aquesta temporada, la setmana vinent, l'última temporada i la primera de l'estiu. Serà l'estiu. Passem a la colla dimecres. Pep Sanz a punt. Doncs posem l'editorial i ja de seguida escoltareu Pep Sanz. Posem la sintonia.
2: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs avui ens aproparem fins al Garraf per fer el Puig de l'Àliga i passarem pel castell d'Olèrdola. Aquesta vegada fem una sortida pel Garraf, pel seu extrem més occidental. Seguint el rastre dels 100 cims de la FEC, pujarem al Puig de l'Àliga, turó de 460 metres, que es troba entre els municipis d'Olèrdola, a l'Alt Penedès i de Canyelles al Garraf. La ruta per carretera ens porta fins a prop de Vilafranca del Penedès, on hi ha un desviament que ens puja fins al petit poble de Sant Miquel d'Olèrdola. I prop d'aquí s'hi troba el conjunt monumental situat sobre una plataforma rocosa a 358 metres d'altitud dins del Parc d'Olèrdola. Zona àmplia, amb molt d'aparcament i lloc per fer-hi visites guiades. El punt d'inici final de la ruta és davant de l'entrada del jaciment. Al poc d'iniciar el camí, en una corba molt marcada, a mà esquerra surt un trencall que ens porta al Pla dels Albats, una necròpolis amb tombes antropomorfes i el recinte de l'església de Santa Maria. Dins d'aquest espai, que ocupa el Pla dels Albats, s'hi troben més d'un centenar de tombes, moltes de nens i nadons sobre la roca calcària. Es tracta d'un espai inquietant que evoca el temps medieval quan la gent vivia i treballava sobre les tombes. És un barri d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya. Les excavacions dels últims anys a l'església de Santa Maria han tret a la llum tombes i fins i tot una pallissa, una premsa i un celler de vi. Continuem per la pista principal, que va per l'esquerra. Més endavant veiem encinglarada l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Anem seguint un llarg tram de camí, s'arriba a un punt on a mà dreta hi ha un cadenat. Deixem la pista i agafem aquesta direcció barrada. El camí comença a pujar lleugerament i segueix cap a la direcció del cim. Arribem al Puig de l'Àliga, una muntanya de 460 metres, amb un vèrtex geodèsic i una creu. La talaia que proporciona el cim ofereix les vistes de les comarques del Garraf i del Penedès. De tornar

Anada i fent camí per una altra pista, anem a visitar el forn de calç de Can Castellví. És una edificació de grans dimensions amb dues xemeneies impressionants. Seguint aquesta circular, arribem de nou a l'aparcament prop del conjunt monumental d'Olèrdola. Ha sigut un recorregut de 11 quilòmetres amb un temps de caminada de 3 hores 24 i un temps total de 5 hores, amb un ascens acumulat de 330 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Bona nit, Josep.
1: Què tal?
0: Què ens expliques del centre
2: bueno,
0: i activitats?
2: Fem memòria, perquè això ja ha començat. Ara què tenim? Aquest dijous hi ha la tercera marxa infantil de regularitat que es fa amb els alumnes d'aquest cop de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera. El divendres hi ha l'audiovisual nord del Pamir que es fa l'Albert Naudín, que aquest ja fa, és un clàssic d'aquí, el coneixem, i sobretot és a les 8 del vespre al local de centre, a les 8. En el programa veureu que posa a les 9. És a les 8, eh? Val. Seguint, diumenge següent, el dia 21, hi ha una sortida de Portbou a Llançà, que el dijous, dia 18, es farà la reunió per tots aquells que puguin venir. I també estava notat que el dia 21, també el mateix dia, hi havia de fer la cronoescalada on Codina s'ha anul·lat. Aquesta cronoescalada està anul·lada, que això ja molts ja ho teniu en compte. I per acabar, el diumenge, dia 28, hi ha una matinal de la Gerra, que es anirà de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai, mirant a veure aquest Gerra com el tenim, si el tenim bé o no el tenim bé. I de moment, Pep, això és tot. Ja anirem
0: molt
2: donant
0: bé
2: dates de...
0: El juliol encara es fan activitats, no?
2: Sí,
0: centre, es fan...
2: sí.
0: A l'agost sí que és més de...
2: Sí que es tanca
0: més, no?
2: Per vacances, Pep. Sí.
0: Molt bé, doncs, molt bon final de juny, moltes activitats. Sí. I també el juliol estigueu atents, que hi haurà moltes més activitats. I ara, moltes gràcies, Josep. Ens trobem la setmana vinent, l'última de l'any, de la temporada. I, Joan, ens expliques un conte.
3: Minuts per passar un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i que el traiem de la pàgina digital del VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Els bancals del cel. Com vulguis, Pau.
4: Quan t'estima.
5: Sí, noia, sí, que sí. Que en el cel hi passa el mateix que hi passen aquí. I hem de ser previsors per quan hi anem, perquè segur que tu hi aniràs. Així li parlava el mossèn a una dona d'aquelles que pixava aigua beneïda i que vivien cap allà dalt de tot de la muntanya, cap al Pallars, em sembla que era. Així li parlava, i aquesta dona justament era l'esposa d'un que es dedicava a capar porcs, vaja, bé, en aquestes feines. La qüestió és que ella se'l va ben creure en el mossèn. Que sí, filla meva, sí, sí, sí. I creu-me, si vols ser previsora, compra-ho ara. El què? Compra't un bancal allà dalt de tot del cel. Allà tenen aquests trossos, aquestes feixes. Tu t'hi pots fer una caseta. Tu hi pots treballar amb l'ajut dels àngels un cop et moris i en allà viuràs de l'aire del cel i serà ben poc el que et costarà. Sí, creu-me. I ara m'han dit que, per cert, n'hi ha dos que són junts. Un per tu i un pel teu marit. I així va ser com ella va donar els pistrincs, els diners, en el mossèn de lo que valien aquells dos bancals en el cel, junts per ella i el seu marit. I de tal manera que ho va fer, li va explicar en el marit, mira, noi, que he fet tal cosa, li ho va dir. Ui, aquell home, com que se la coneixia, la seva dona, que era bona dona, una miqueta així, ja ho heu vist, però bona dona, no li va dir res amb ella. L'endemà ell, que no n'era gaire amant, va anar a la missa. I acabada de la missa, se'n va anar al confessionari i es va mig no confessar. Però en el mossèn va ser ell qui el va confessar, en el mossèn. Li va dir, mossèn, a la meva dona vos li heu venut un parell de bancals al cel. O ens torneu als quartos, o jo vindré amb les eines de treballar i ja en parlarem de com acabareu vos. Tot es va resoldre. El mossèn li va tornar els diners i no li va dir que s'havia equivocat ni que l'havia enredada, no, sinó que li va dir que del cel, per ells, els bancals eren de franc. Ui, aquella dona encara va estar-ne més d'agraïda i va continuar anant a missa. I cada vegada que el mossèn veia en aquell marit, girava cua. No fos cas que el marit s'ho repensés. La cosa va anar així i a mi m'han dit. I ja sabeu que si vols mentir, digues el que sents a dir. Però jo de mentides ni una, eh? Ni una.

0: L'entrevista de la setmana.
1: A tocar de 2:15 d'aquesta nit del 15 de juny comença l'entrevista central del programa d'avui. Pep, ja està tot a punt per començar.
2: Tot a punt. Tot a
1: punt. A sonar la sintonia. Quan vulguis, el micro és teu.
2: Molt bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Jordi Canyamares, és tècnic esportiu d'alta muntanya i ell diu que no, però sí que és un gran alpinista, perquè té un currículum que pocs podrien...
3: Que no l'acabes.
2: No l'acabes. Oi? Bona nit, Jordi.
3: Bona nit, Jordi.
4: Hola, què tal? Bona nit a tothom.
2: Com estàs?
4: Bé, després d'un dia de treballar, doncs més relaxat de poder parlar amb vosaltres una estona.
2: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Comencem l'entrevista. Ara comentàvem que tens un currículum com a alpinista molt llarg, però on comença aquesta afició per l'alpinisme i la muntanya?
4: Doncs la veritat és que comença de ben, ben petit. La veritat, mira, no he sabut mai si va ser amb el Tintín. Jo era molt tintinola, m'agradava molt el Tintín, aquest aventurer, i me'n passava molts llibres d'aquests. I la veritat és que jo crec que d'allà, és curiós, però crec que de llegir els Tintins em va agafar una miqueta aquesta passió per l'aventura. I llavors sí que és cert que des de molt petit em vaig aficionar molt, molt a llegir molt, molta literatura de muntanya. I bé, moltes aventures d'aquestes, bueno, les grans aventures alpines, no?, de grans expedicions i això. I, bueno, de seguida somiava, no?, un dia poder ser com un d'aquests aventurers.
2: Ja
4: llavors, de petit...
2: Sí,
4: digues.
2: No, anava a preguntar que dic, ja des de petit ja tenies al cap poder-te dedicar o ser tècnic... Bueno, tècnic no sé si seria la paraula quan ets petit, però sí que dedicar-te a ser com guia de muntanya...
4: Potser guia no tant, però sí que volia ser alpinista. Uh-huh. Volia ser alpinista. I, de fet, de molt petit, a casa em van portar en una agrupació d'aquestes d'escoltes, d'aquí a Terrassa, uh-huh. I m'hi vaig enganxar molt. M'agradava molt sortir els caps de setmana, fer campaments, i descobrir la muntanya, no?, i tots aquests valors que comporta l'excursionisme. Uh-huh. I d'aquí, bueno, més tard em vaig apuntar al Club Muntanyenc també d'aquí a Terrassa, més tard també al Centre Excursionista, i bueno, ja va ser un no parar, d'alguna manera o altra. I el guiatge em va sortir ja de més gran. Uh-huh. Em va sortir de més gran les ganes de poder transmetre tots aquests valors que a mi m'havien ensenyat i havia descobert de petit, doncs llavors poder també transmetre'ls d'alguna manera a altra gent que també s'apassionava, no?, per aquest món de la muntanya, i això és, bueno, és molt bonic, no? Uh-huh. A part que també és una feina per meva, esclar.
2: I tant, i tant. Perquè per ser tècnic esportiu de muntanya o de ser guia, què has d'estudiar o què has de... on has d'anar per treure't aquestes titulacions i poder...
4: Bueno, ja, ara ja ha canviat una mica això, però ara hi ha diferents graus, fins al grau de mig... Bueno, que en diuen un TD1, un TD2, de mitja muntanya, d'alta muntanya, sí. Pot ser també d'escalada. Jo tinc el grau superior d'alpinisme, que abarca, doncs, totes les modalitats més alpines, no?, des de l'escalada en roca, escalada en gel, l'esquí de muntanya, l'alpinisme, etcètera.
2: Uh-huh. Has de tocar tot, una mica.
4: Sí, aquestes, hi ha diferents cursos, hi ha uns, bé, bueno, que estan reglats, i és això, pots aconseguir fins al grau superior, en el cas de l'alpinisme.
2: Uh-huh. I exactament, quines són les funcions que fas com a tècnic esportiu en alta muntanya? Ara que ho has mig comentat, però ja que hi som, ho diem una mica tot.
4: Les funcions d'un guia. Uh-huh. No, les funcions d'un guia
2: serien... Sí, exacte.
4: Clar,
2: sí.
4: És acompanyar amb seguretat, no?, a un client, a unes persones, uns participants que estan interessats en fer una ascensió, que no s'hi veuen en cor de dur-la per ells sols, i el guia té aquesta funció, acompanyar per mitjà, sobretot, d'una experiència i unes tècniques i bueno, un coneixement molt ampli de la muntanya, acompanyar aquesta gent perquè puguin assolir aquell objectiu, que pot ser un cim, pot ser una travessa l'escalada, el que sigui, no? Doncs amb prou de seguretat per garantir una sanció, bueno, amb èxit, no? Per tant, el guia, entre altres, vetlla per la seguretat d'aquests participants.
2: I què és el que t'agrada més de ser guia? Què és el que et dona més satisfacció?
4: M'agrada molt, a veure, m'agrada molt acompanyar, però jo considero que sóc molt sociable i llavors m'agrada molt conèixer gent, no? M'agrada molt conèixer gent alhora que els puc acompanyar i assolir un objectiu que d'entrada ells veuen com impossible o molt difícil, no? Doncs jo el sé, entre cometes, el ser més experimentat i el conèixer l'itinerari i tenir més coneixements que aquestes altres persones, doncs m'agrada molt poder gaudir, no?, d'aquest acompanyament, i alhora ells gaudeixen de la meva companyia i jo també de la seva.
2: Al final...
4: És una experiència.
2: I tant, al final ha de ser molt bonic, no?, poder arribar a fer que les altres persones aconsegueixin un repte que semblava impossible per elles, no?, i tu poder-los acompanyar a assolir aquest repte ha de ser molt bonic.
4: Totalment. I compartir aquesta emoció, doncs, és molt bonic. Jo dic, soc una persona molt emotiva i també jo, quan assoleixo un objectiu, doncs, que em costa o que no veia massa factible i al final, doncs, l'aconsegueixo, ostres, jo m'emociono, no ho sé, més gent, però jo m'emociono. Poder compartir aquesta emoció amb altres persones que veus que també tenen el mateix interès i la mateixa passió per un objectiu o per la muntanya en general o per descobrir coses noves, doncs ja et dic, m'hi solidaritzo molt i també com amb ells ho comparteixo i gaudeixo d'aquesta emoció, no?, de l'aventura assolida.
2: Uh-huh. Et recordes algun d'especial que recordis d'haver assolit amb algú que et marqués o algun cim o algun lloc?
4: Sí, bueno, la veritat és que n'hi haurien molts, Mira, ara no sé, em ve la memòria fa un parell d'anys que vaig acompanyar una parella, una parella que volien pujar al Mont Blanc i la noia no ho tenia gens clar. La noia des d'entrada em va dir, ostres, a mi això em fa molta por, i el company, doncs, molt, molt engrescat, no, tranquil, tranquil·la, que ja veuràs que això, que no és tant, home, el Mont Blanc sí que és tant, el Mont Blanc no és fàcil, no és fàcil. I pobra, la vaig veure patir molt, molt, molt, encara que la meva feina una miqueta és rebaixar-li aquesta tensió, i no, al final ho va aconseguir, ostres, i ella es va emocionar molt, i jo també, perquè tampoc tenia massa clar de que al final ella pogués pujar, perquè realment estava pujava amb molta preocupació, amb molta por, i bueno, no sé si va gaudir molt, molt d'aquella ascensió, però bé, com tot, un cop ho has aconseguit, una mica totes aquelles pors, doncs, es rebaixen força i recordes més de l'èxit que d'aquests mals moments.
2: Clar, perquè una de les funcions teves, a més de que assoleixin el repte amb seguretat, és que si hi ha algun moment que s'ha de girar cua, també has de ser la persona que digui, jo sóc l'encarregat de que torneu a se'ls estalvis, no?, una mica.
4: Sí, per descomptat, i sap greu a vegades, mira, fa dues setmanes vaig acompanyar un grup a la Neto, aquí al Pirineu, i només començar, la veritat és que ja vaig veure els participants que no... Bueno, potser tenia el nivell, però aquell dia no es trobava massa bé i li costava molt. Com que estàvem a prop del refugi encara, ja el vaig parar i li vaig dir, escolta, no crec que no et veig en condicions per fer el cim. Li va costar bastant decidir-se, però s'adonava de que portàvem mitja hora de camí i estava suant molt, s'estava cansant molt i encara ens quedaven moltes hores per endavant. I per no fer-lo anar malament amb ell i sobretot el grup, perquè més endavant, si ell no hagués pogut, haguéssim hagut de baixar tots, jo no puc abandonar un participant a mig camí, i més quan es troba malament. I com que encara veiem el refugi a la vora i hi havia gent que estava pujant darrere nostre, vaig dir, mira, encara et veig des d'aquí, baixant, i et aniré mirant fins que arribis al refugi. Quan arribis al refugi, m'envies un WhatsApp conforme has arribat, i estaré tranquil, tu també, i ja, bueno, fins que tornem. Val? Bueno, llavors vam quedar en el cotxe, vaig a la basurta, però bé, ja... Cap més problema.
2: Són de les situacions delicades que et trobes, no? Perquè al final a ningú li agrada, sobretot quan estàs fent una cosa que t'agrada tant, com és la muntanya, entrar amb raó no ha de ser fàcil, i de vegades suposo que potser t'has trobat en algun cas que potser no sigui gens fàcil.
4: Bueno, sí, a vegades no, o no els hi fa massa gràcia, o a vegades no és un tema, no és un problema...
2: físic.
4: Subjectiu de la mateixa persona, sinó que és un problema objectiu, no? De que entra mal temps, no sé, hi ha boira, o no estem gaudint, veus que no estem gaudint, perquè està fent molt, molt vent, i la cosa es pot complicar, i jo, per prudència, doncs, prefereixo girar cua. I normalment, clar, personalment, molts guies, no?, gent experimentada, doncs tenim molta experiència darrere, ens hem hagut de girar cua moltíssimes vegades, i no ens costa. Si diem que la situació s'ho mereix, doncs girem cua i no passa res. La muntanya segueix allà i ja hi tornarem un altre dia, no? Però, clar, molta gent que ens demana dels nostres serveis, doncs moltes vegades no han fet pràcticament res de muntanya, o molt poca, i, caram, es pensen que si vas amb un guia, doncs que...
2: Ho faràs, segur que faràs 100%, no?
4: I no sempre és així. No sempre és així.
2: I tant. Val. Déu-n'hi-do. I com a guia, més o menys, per quines zones treballes, i si és un sector que aquí a Catalunya és difícil o encara li queda una mica per poder-s'hi dedicar completament molta gent?
4: Sí, de fet vaig començar com a instructor de l'ICAM fa anys, de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, i ens movíem per aquí al Pirineu, sobretot al Pirineu català, donant cursos d'alpinisme, d'iniciació, de perfeccionament, cursos d'esquí de muntanya, etc. Llavors vaig poder aconseguir aquest grau superior, que no fa massa anys que me'l vaig treure. Mentre feia els estudis ja tenia accés a poder treballar als Alps, he estat uns quants anys treballant als Alps, i ara em quedo ja per aquí al Pirineu, també per un tema d'edat, i també perquè ara amb la nova reglamentació, bueno, el nou sistema d'ensenyament que hi ha, la titulació que tinc jo, que és un grau superior, encara necessitaria un curs més per aconseguir l'acreditació aquesta UIAGM, l'acreditació internacional, i la veritat és que ja se'm fa una mica muntanya amunt, mai més ben dit, treure-m'ho, i fins l'any passat encara vaig estar treballant als Alps. Aquest any ja he decidit que podria seguir treballant, com adjunt, bueno, tinc ja diferents camins a seguir, però ja prefereixo una mica, no retirar-me, però acotar una mica la zona aquí al Pirineu, que ja hi tinc prou de feina.
2: Està a prop de casa.
4: I és cert que fins fa uns quants anys, doncs, no hi havia massa cultura, per dir-ho d'una manera, del guiatge, de contractar guies per anar a fer cims aquí al Pirineu. La gent, doncs, ja creia, doncs, que tenia algun amic, algun familiar que ja el podia acompanyar, però últimament la gent s'ha adonat que o s'ha de formar, que per això també fem cursos, i la gent ens diu que, ostres, que han tingut més d'algun ensurt, o no s'hi veuen massa en cor, i creuen que s'han de formar, i per tant fan cursos, o contractar un guia, no els hi fa res, vull dir, la gent s'estalvien uns diners, o per això tots treballem, no? Sí. Perquè estan-se els... I, doncs, bueno, no els hi costa massa, doncs, agafar un guia, pagar-li uns diners, i, escolta'm, tu, vaig més segur anar a fer un aneto, un posets, un montperdut o un vinyamal, acompanyat d'un guia més experimentat, i també puc assolir el cim, que al final, sempre ho dic, jo els acompanyo, els meus clients, pujar ells. Vull dir que l'esforç l'han de fer ells. Jo els guio i els acompanyo, però l'esforç l'han fet ells, per tant, el premi, per descomptat, és d'ells.
2: I tant, i tant. I bueno, està bé veure que cada vegada més hi ha gent que s'anima tant a formar-se com a contractar guies, en un moment on sembla que hi hagi com aquesta necessitat de fer les coses ràpid, d'ensenyar-ho tot a les xarxes socials, de punts de massificats, ho estem veient cada any per aquestes alçades a l'Everest, sobretot, que potser són casos ja més fora del nostre rang, però...
4: Sí,
2: però, bueno, en un moment així, on la muntanya també sembla que sigui una competició, també està bé, no? Saber-ho.
4: Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo em trobo de tot, eh? Però sí que és cert que hi ha gent que contracta un guia, no?, per viure una experiència puntual, no? Mira, els hi faria il·lusió fer, no sé, una Neto, per exemple, eh? Que ara s'ha posat una mica de moda, la Neto, des que va desaparèixer la creu aquesta, que, sí, que sembla ser que la van tirar dalt a baix. Ara no sé per què, però aquest any ja en porto 3 i me'n queden 7 o 8. Fins al setembre.
2: Bueno, hi ha bastanta neu, suposo que també molta gent encara, el fet que encara quedi neu ben entrat a l'estiu.
4: Sí, no, clar, val la pena aprofitar-ho, eh? Perquè millor pujar amb neu que amb pedra, eh? El Plegós, la Neto, és un pedregà de cuidado, jo, eh? Però, bueno, també es pot pujar, eh? No passa res. Però vull dir que llavors que hi ha gent que ho fa una mica per experiència i altra gent, però, bueno, per viure una experiència una mica puntual i que potser més endavant en farà alguna altra, i altra gent que no, que hi ha gent que ja porta uns anys fent cims i simplement perquè no ha trobat a vegades doncs companys del seu nivell o més experimentats per poder muntar un grup i poder anar pel seu compte, doncs que ens contracta, no?, que demana dels nostres serveis, no?, que els acompanyem. I molts continuen, vull dir que alguns veus que és la seva afició i que la cosa va per llarg, vull dir que aniran fent ascensions, i el que intento també és que quan faig una ascensió que siguin guiatges una mica formatius, que la gent no només es deixi acompanyar, sinó que també aprengui. Intento aportar una mica, doncs, amb la meva experiència, explicar-los per què faig una cosa, per què anem per aquí, per què faig servir aquest material i no aquest altre, perquè ells també d'alguna manera vagin adquirint experiència i coneixements, doncs, perquè un dia doncs puguin afrontar sancions pel seu compte.
3: Uh-huh. Abans de fer un guiatge amb algú que et contracta, fas algun tipus de control de l'experiència o la capacitat que tenen per poder fer el que es proposen o el que et demanen per acompanyar?
4: Sí, sobretot amb sancions que tenen cert compromís, eh? Sempre els hi demanem, per descomptat, tant si són clients meus particulars com si treballo per alguna per altres agències. Les agències ja ho fan, eh? Els hi fan omplir una mica d'enquesta, no?, per saber una mica quin nivell tenen. Uh-huh. Val? I si són clients meus, doncs també ens truquem o ens veiem abans i els hi pregunto una mica què han fet, no?, quina condició física tenen i quin tipus d'experiència tenen, una mica per assegurar que no anirem allà i a cap d'una hora haurem de girar cua. Ja. I em vull assegurar que els participants estan físicament una mica preparats, no? Uh-huh. I també per garantir la sanció. Okay. Per tant, si veig que no han fet pràcticament mai res i em demanen per anar a fer, no sé, el vinya mal, uh-huh, i escolta'm, potser abans hauríem d'anar a fer un cim més assequible, sí, sí, i jo veuré quin nivell tens i com estàs, i tu també te n'adonaràs de l'estat físic que tens per si pots afrontar-te sancions de més compromís.
3: I en quant...
4: Normalment no hi ha problema, vull dir, la gent ho entén i ho accepta.
3: En quant al nombre de participants, poses algun límit o depèn del lloc? O...
4: Sí, també depèn de l'ascensió. De l'ascensió. Si anem a fer un, no sé, anem a fer un Puigmal, doncs podem pujar, puc anar amb 6 o inclús 8 participants. Mm. Però és que també sempre intento que siguin grups una mica reduïts, perquè com més gent hi ha, tot es fa més lent, tot sempre es complica més. Sempre en complicar-se. Potser no seria la paraula, però més participants, doncs hi ha més, per estadística, doncs hi ha més probabilitats de doncs, que algú pateixi algun incident o accident. Sempre hi ha més probabilitats de que algú doncs a mig camí digui que no pot més i hem de girar cua. I per tant, si el grup és més reduït, doncs redueixes també aquest tipus de riscos. Uh-huh. Llavors m'agrada anar, i sempre que puc, amb grups reduïts. Però, per exemple, ara per posar un exemple, un Puigmal o un Vestiments, puc anar tranquil·lament amb un grup de 6 o 8 persones. Una Neto, per exemple, doncs amb un grup de 4 persones seria l'ideal. Uh-huh. 4, 5, més... Bueno, també, però ja és més complicat. En el cas de l'Areto, doncs el Nadal, el pas de Mahoma, que sempre els encordem una mica, doncs si fóssim un grup de 6, doncs passaria en 3, tornaria i aniria a buscar els altres tests després. No, no els faria passar tots de cop.
2: Perquè en el cas de la Neto, que aquí el, a l'hora de passar encordats amb 6 persones, sí. Sí, a vegades hi ha gent que passa perquè té pressa, perquè no té por i potser vol avançar massa ràpid, però clar, sí. Una persona que és el primer cop que ho fa i sí. Que necessita que no tenir ningú a prop en aquell moment delicat, sí. Tu t'encarregues de dir, moment, deixa passar els meus i després sí. Quan hagin passat ja passaràs,
4: clar.
2: Perquè
4: sí,
2: clar,
4: just,
2: al final...
4: Just tenim... Aquí el Pirineu, de fet, bàsicament és a l'Areto on tenim aquest problema. Clar. També en el Vallivierna, que hi ha el pas de cavall, no? Entre sí. El Vallivierna i el Culebres, però mai s'hi acumula ni molt menys la gent del pas de Mahoma a l'Aneto. Perquè l'Aneto és el més alt, sempre hi ha molta més gent, uh-huh. I hi ha cims del costat que molt bonics i també de més de 3.000 metres i no hi va ningú. Val? Però en el cas de l'Aneto sí que es fan allà aglomeracions a vegades importants. Uh-huh. I llavors bé, és qüestió de tenir una mica de paciència, esperar una mica, que tampoc ha d'haver de 5 minuts, i llavors sí que quan passo el meu grup intento que mentre estiguem passant el que és aquell tram de cresta, que és molt curt, eh? De sí, fet, sí, els sí. Passos difícils són els 15 primers metres. Després ja pots, tens llocs per adelantar o per apartar-te si tu estàs pujant i algú està baixant. Val? Però sí que intento que els clients, almenys aquell tros... Perdoneu, que vaig dient als clients, i a mi no m'agrada gaire parlar de clients, però prefereixo parlar de participants sí. o de companys. Però bé, intento que aquests participants doncs, puguin passar tranquil·lament sense que s'hagin de posar nerviosos perquè algú vol creuar-se, eh? Que sempre hi ha algun valent
2: sempre...
4: d'aquests.
2: Que... Sí, sí, sí. Al final hi ha gent a vegades que no és conscient de que hi ha gent que necessita, doncs, tenir el seu espai en aquell moment perquè...
4: Sí, sí, sí. Això mateix, perquè necessita més atenció, perquè sí, no ho ha fet mai, i té vèrtic, o, sempre hi ha gent que et diu, no, hòstia, no, tinc molt vèrtic. Escolta, millor no miris avall i mira que al final els passos són 4 passos concrets i no tenen dificultat, és passar per sobre uns blocs...
2: És més la impressió que dona que no la dificultat.
4: És més la impressió, sí. En el cas del pas de Mahoma és més la impressió.
2: Sí. No? Sí, sí, sí.
4: Tècnicament és més difícil potser inclús aquest el pas de cavall del Vallivierna i entre el Vallivierna i el Culebres.
2: Sí, sí.
4: I d'altres, d'altres cims, però bueno...
2: Quines són algunes de les... imprudències que com a guia has vist ja no dic als Alps sinó aquí al Pirineu mateix, a la Net o algun d'aquests cims que puja tanta gent, algunes de les imprudències més habituals que pots veure?
4: Bueno, jo sempre dic que una part important de l'èxit, molt important, un tant per cent no s'ha calculat mai, però un tant per cent molt alt és el que fas a casa, la preparació que fas des de casa, tant física, d'anar doncs, amb un mínim de físic, no? de fons i de força, etc. Uh-huh. El que és la planificació de la sortida. I en allà ho veus, això ho veus en allà, gent que va mal preparada, que porten un equip que no és l'adequat, que no porten, no sé, que fan curt d'aigua, que fan... van amb material obsolet o van a la Neto amb grampons d'aquests de cadenetes, quan sí. Has d'anar amb grampons, grampons com Déu mana, vull dir, sí, sí, sí. No sé si coneixeu aquests gramponets que s'han inventat ara.
2: Sí, que són com... per sortir del pas en congestes de neu, com aquell.
4: Sí, clar, per sortir del pas amb una congesta petita d'un cim que vas a l'estiu, doncs potser poden servir. Sí. Però una Neto, que ara hi anem, i bona part de la gelera encara s'ha d'anar amb grampons,
2: sí, sí, sí.
4: I al final tens una pala doncs, que pot estar una mica gelada, has d'anar amb grampons de veritat, no pots anar amb grampons. I sobretot has d'anar amb una bota semirrígida o una trekking amb canya alta que et protegeixi el turmell i el més rígid possible, perquè amb una trekking d'aquestes molt tova el grampó es doblega, i si se't doblega la trekking et saltarà el grampó.
2: I
4: això passa moltíssim, uh-huh. Moltíssim, i ho veus, vull dir... Bueno, hi ha molts errors d'aquest gent que puja ara, com que fa tanta calor aquí a la ciutat, doncs pugen amb pantalons curts, llavors a la Neto, ostres, fa fresc encara ara.
2: I tant.
4: I a l'estiu pot arribar a fer molt fred, depèn si fa vent, la sensació de tèrmica baixa moltíssim. Doncs jo sempre que vaig a fer un 3.000, sigui, bueno, sobretot a l'estiu, sempre porto pantalons llargs. Que vols portar uns pantalons curts perquè a la baixada, si fa molt de calor i arribant a la vall te'ls vols canviar, doncs te'ls canvies, però per pujar un 3.000 sempre pantalons llargs. Pots portar camiseta de manera curta, però has de portar un forro, has de portar un paravent, has de portar uns guants en ple estiu. Hi ha d'haver un equip mínim, com portar una farmaciola o portar cinta americana per si se't trenca, se't esberla una bota, un tros de filferro, unes brides, sempre hi ha tota una sèrie de material que tot alpinista hauria de portar. I hi ha gent que va amb res, que ara s'ha posat molt de moda fer els cims corrent, amb una motxilleta, amb quatre gels i una mica d'aigua, i es pensen que amb això ho poden fer tot. I la muntanya no és una pista d'atletisme.
2: No.
4: És...
2: Et pot agafar un mal temps de cop d'aquests, que si estàs a mitja carena quedes fotut.
4: Clar. Ara a l'estiu sembla que no hagi de passar res. I escolta'm, em poden dir que farà un dia fantàstic de sol, però hi ha molta humitat a la vall, es poden formar núvols d'aquests de convecció, que al migdia es comencen a crear i a mitja tarda pots tenir una tempesta, un xàfec d'aquests d'estiu, que poden durar 10 minuts, però et poden deixar totalment xop.
2: I
4: xop a 3.000 metres, ja pots començar a córrer, perquè si queda la boira allà i no surt el sol i no t'aixugues, pots entrar amb hipotèrmia en poca estona, eh?
2: Sí, sí, és que són moltes coses, moltes coses que s'han de tenir en compte.
4: Sí.
2: Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, ha sigut molt, molt interessant. M'han quedat moltes preguntes per fer, però fins aquí hem hagut d'arribar.
4: Si en una altra ocasió.
2: Una altra ocasió continuarem. Moltíssimes gràcies, Jordi.
4: Bona nit. A vosaltres.
5: Adéu, bona nit, Jordi.
2: Adéu, bona nit.
4: Adéu, adéu.

Doncs, últims minuts per l'espai del temps. Estic en una situació que, bueno, que és de gairebé per l'estiu, eh? Ja fa 3 o 4 dies que les temperatures són altes. 2-3 graus, jo crec, més altes del normal. Tot i que, aviam, és que la setmana que ve és Sant Joan, eh? Estem a tocar a Sant Joan ja, i jo me'n recordo per Sant Joan molts dies molt calorosos. Per tant, ja toca més o menys aquesta calor, tot i que potser 2 o 3 graus més del que toca estar passant aquests dies. A més, tenim anticicló a sobre. L'únic bo és que encara es pot dormir bastant bé es pot dormir, però si aquest anticicló no es mou, no es va renovant l'aire, l'aire, clar, cada vegada serà més càlid, estarà parat a l'aire, anirà pujant la temperatura i serà difícil dormir ben aviat. Però bueno, jo crec que aquesta setmana encara dormirem bastant bé. Anem a pams. Demà un dia molt tranquil, com el d'avui. Sol, màximes de 30-31 graus. Venim d'unes mínimes, vindrem d'unes mínimes de 18 o 19. Nuvolades a la tarda, no tan importants com els d'avui. No sé si avui heu observat les nuvolades cap al Pirineu, que han sigut bastant importants, han deixat pluja de més de 20-30 litres en algunes zones del Pirineu. Aquí ha vingut l'enclusa, però no ens ha vingut ni molt menys de precipitació, que normalment juny, finals de juny, juliol, es queda més a la zona del Pirineu. I demà no hi haurà aquestes nuvolades, eh? No seran tan importants aquestes nuvolades. Dimecres, temps calcat, el d'aquesta setmana. Serà una setmana molt tranquil·la, com he avançat, molt anticiclònica, sol, pocs núvols, l'anticicló amo i senyor de la situació i poques tempestes al Pirineu. Només alguna tempesta, però bastant aïllada, temperatures d'estiu, una mica més altes del que tocaria. I dijous, cap canvi de situació, anticicló, vents molt febles, de direcció variables, però molt febles.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Les 9 i 1 minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines al tal com raja. Bona nit a tothom. Avui tanquem la 16a temporada del programa. 16 temporades que, dites ràpid, semblen poca cosa, però que representen 16 anys explicant l'actualitat del nostre poble. Conversant amb entitat, escoltant opinions, compartint projectes, intentant fer setmana rere setmana una ràdio propera i útil. I, com ja és tradició, no fem aquest últim programa des de l'estudi. Cada any ens agrada sortir de les quatre parets de la ràdio i traslladar-nos a algun espai emblemàtic del municipi per compartir aquesta cloenda en públic o sense públic. Enguany ho fem des de la Casa de les Arts, un equipament que obre una nova etapa per la cultura local. Situada a l'antic edifici de l'Ajuntament, al carrer Vic, número 1, la Casa de les Arts neix amb la voluntat de ser un espai de formació, creació i difusió cultural. Un lloc obert a la música, les arts plàstiques, les exposicions, els tallers, les conferències i els projectes creatius de tota mena. Un equipament que ja ha començat a omplir-se de vida i que està destinat a convertir-se en un dels centres culturals de referència del municipi. També és un espai que preserva la memòria de dues figures destacades de la cultura local. La primera planta porta el nom del mestre Isidre Corderes d'Ardinyà, compositor i pedagog, mentre que la segona està dedicada a Àngels Rosés, artista profundament vinculada i coneguda a la vida local de Sant Feliu de Codines. Ara. Que m'he perdut ara, eh? Un reconeixement merescut, com dèiem, a dues persones que van contribuir a fer créixer la cultura del nostre poble. I precisament, parlant del temps i de trajectòries, aquests dies, un s'adona que 16 temporades també donen per molt. Tant que en aquest període hem viscut i hem vist passar 4 legislatures municipals i 3 alcaldes diferents, que jo crec que no són pocs, eh? No, sens dubte, està gens malament. Durant aquests anys hem assistit a canvis de govern, nous projectes, inauguracions, promeses electorals, obres que semblaven eternes i altres que han arribat abans del previst. Hem vist equipaments néixer, transformar-se i reinventar-se. I nosaltres, mentrestant, hem anat fent allò que sabem fer. Encendre els micròfons cada setmana i explicar què passa al nostre entorn. Potser, fins i tot, podríem convertir-nos en una unitat de mesura municipal. Hi ha qui diu, això va passar, recordem-ho, amb aquell alcalde. Nosaltres podríem respondre sí, cap a la 8a temporada o potser a la 10a. Més enllà de la broma, aquesta ha estat una temporada llarga, molt llarga, intensa i en alguns moments delicada i complicada, deixeu-m'ho dir així, però també molt entretinguda. Hem conegut persones molt interessants. Hem compartit iniciatives que valia la pena explicar. I hem continuat gaudint d'aquesta proximitat que només ofereix la ràdio local. Per això volem aprofitar aquest últim programa per donar les gràcies. Gràcies als oients que ens seguiu setmana rere setmana. Gràcies als col·laboradors, als convidats, als patrocinadors, que en tenim moltíssims, i a les persones que han contribuït a mantenir viu aquest projecte durant tots aquests anys. Ara arriba el moment de fer una pausa. Una pausa que esperem que sigui només estiuenca. La nostra intenció és tornar després de la Festa Major i començar una nova temporada al setembre. Ara bé, com passa amb tants projectes locals, això dependrà també de poder acordar unes noves condicions adequades que facin viable la nostra continuïtat. Confiem que sigui així, perquè després de 16 temporades, 4 legislatures i 3 alcaldes, seria una llàstima que haver arribat tan lluny per quedar-nos a les portes de la 17a, que ens portarà, atenció, per qui no ho recordi, a unes noves eleccions municipals, allò que ens agrada tant. Això que ens agrada tant. De moment, però, avui toca gaudir d'aquest programa especial, des de la Casa de les Arts, celebrar la feina feta i mirar el futur amb optimisme. Gràcies per ser aquí, gràcies per escoltar-nos i gràcies per compartir amb nosaltres aquest viatge que ja dura 16 temporades. Que tingueu un molt bon estiu, una gran Festa Major, i si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Benvinguts al Tal com Raja.

0: Benvinguts al Tal com Raja, avui número 37 d'aquesta setzena temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més, fent la repassada de l'agenda cultural. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, una previsió, li hem demanat, llargueta, que abarqui Sant Joan i part de l'estiu. Veurem què ens depara el futur mirant al cel. Seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem amb el programa fent la secció Què saps de Sant Feliu, que ens porta un cop al mes la Montse Vila i l'Anna Arnau. Continuarem entrevistant les regidores Maria Tur, Sandra Tomassa i Caral Vinyals, regidores d'Educació, Espais Públics, Salut, Serveis Socials i Cultura, respectivament, per parlar d'aquesta Casa de les Arts. I per acabar el programa ho farem també parlant amb Manel Rodríguez i Anna Vilarrasa, regidors d'Urbanisme i Comerç i Pla del Centre, per parlar de les novetats d'una de les obres amb més polèmica dels últims temps, com és la plaça. I recordeu que perquè tot això funcioni i tot arribi a la sintonia a casa, des del control tècnic avui ens acompanya don Pau Ibars. Bona nit, què tal, com estem?
1: Bona nit.
0: Saludem des d'aquí també a la Caral Blanco, que està ara mateix a Lisboa, a un concert de Linkin Park.
1: Sí, que
0: s'ho passi molt bé. S'ho passi molt bé.
1: Que s'ho vam posar la setmana passada.
0: Sí, sí. Dani Fonoll, què tal? Bona nit, com estem?
2: Què tal? Bé, aquí al darrer programa de temporada.
0: M'acosto una mica més al micro.
1: M'acosto més?
3: Feu.
2: Doncs això, un lloc emblemàtic, perquè realment val la pena estar aquí i veure com ha quedat això i tot el profit que se n'hi podrà treure.
0: Molt bé. Jacobus, bona nit, què tal? Com estem?
4: Molt bona nit. Sent?
0: Sí, perfectament. Ali, clar. Pots dir, tens el micro obert, pots dir el que vulguis. No? Montse Vila, bona nit, què tal, com estem?
5: Bona nit. Aquí.
0: L'Isaac se'ns ha tornat ara, li ha agafat una mica la
1: por. De timidesa.
0: Ha tingut una mica d'atac de por. I...
5: la por.
0: Més endavant podrà...
5: tants polítics...
0: el podreu sentir.
5: Imposa.
0: Tot bé, Montse?
5: Tot bé.
0: Has pogut fer la vista a la Casa de les Arts?
5: La vaig fer el primer dia. Mm-hmm. I tu?
0: Avui l'ha pogut fer. Des d'aquí agraeixo la regidora Maria Tur, que ens l'ha pogut obrir aquest migdia. I he quedat bocabadat perquè m'ha encantat.
5: Espectacular.
0: És preciosa i només veient-la des de dintre ja anava veient coses que hi poden passar-hi. Per tant,
5: I no ha protestat ningú per això de la Casa de les Arts? Encara no. Ai, coi.
0: Bueno, ja hi haurà temps de tot. Coi, primer fem el programa, després ja anirem veient tot. Arnau, bona nit.
6: Hola,
0: tal?
6: Bona
0: estem?
6: Nit. Encantada d'estar aquí. Aquest espai és magnífic, eh?
0: Que sí?
6: Després, quan baixem per l'escala, has de mirar la caixa forta que hi ha, eh?
0: L'he vist.
6: L'has vist?
0: L'he vist. Pues bé, no. L'he intentat obrir, però tampoc...
6: l'has obert, eh?
1: No. Hi ha un premi per qui aconsegueixi obrir
3: la caixa. Sí, per això és que me l'Isaac ho comentava.
4: Abans dèiem que ningú sap la contrasenya.
3: M'ha dit si sabia la contrasenya. No, la contrasenya, o el password.
4: El password, però no.
1: Sembla que
3: seria la combinació, bàsicament.
0: Jo crec que és més problema de clau, no de contrasenya. La contrasenya jo crec que la tenen ubicada, però la clau no hi és. Per tant...
3: ja veurà que contractes algun lladre que sàpiga.
0: Sempre li podem dir el Tanet.
3: Imagines que hi ha algú dintre, hi ha alguna cosa?
0: Amb un cop de disco, jo crec que ho té ràpidament solucionat. Anem a començar el programa, anem a fer la repassada de l'agenda cultural. Llarga, suposo.
3: Sí, perquè farem el que hi ha a l'agenda, més una mica de resum del que ens depararà l'estiu i principis de setembre, perquè teòricament fins després de la festa major, si ens tornen a contractar, no tornarem.
1: Mare de Déu.
3: Per tant, mirem d'anar...
1: A dos quarts d'onze acabem el programa, Dani.
3: Eh?
1: A dos quarts d'onze acabem el programa.
3: Sí, no, ja que esperem abans, vamos. Ja ho farem ràpid, això, ja ho farem ràpid.
0: Vinga, va, som-hi.
7: L'agenda.
3: Doncs mira, comencem demà, que hi ha l'acte final del Corremots, que demà tindrà lloc l'acte de cloenda d'aquest joc de participació lingüística, amb una conferència a càrrec de Miquel Peiró, doctor en lingüística. Es lliuraran els resultats a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Després, el centre excursionista ens passarà el documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, que el passarà a les 8 del vespre, al local del centre excursionista d'Albert Naudín. Torneig de futbol sala, 12 hores de futsal, això serà el dissabte, la jornada de 12 hores de futbol sala al pavelló municipal de Sant Feliu. passem al, també el dissabte i diumenge, que hi ha el Festival de Teatre Jove Amateur Codines Escena 2026. Si mireu, veureu que hi ha moltes obres de teatre que podeu triar entre el dia 20 i el 21 de molts grups de teatre jove amateur, i és a Codines Escena, organitzat per Deixalles 81 i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Les representacions, evidentment, tenen lloc a la sala de teatre del Casal Cultural Codinenc i al Centre Cívic La Fonteta. Consulteu bé la programació per veure si podeu assistir a algunes d'elles, perquè crec que val molt la pena. També el dia 20, ja a la nit, el Col·lectiu organitza el dissabte 20 el Vespreig per celebrar els 20 anys de Col·lectiu, des de les 6 de la tarda fins a les 2 de la matinada als jardins del Centre Social Maria Roca i Humbert, és a dir, de Can Buixó, dit així perquè ho sàpiga tothom. Passem al diumenge. El diumenge hi ha el torneig de futbol sala Futsal Veterans Més 35, el torneig del pavelló municipal, que durarà tot el dia i organitza el Club Futbol Sala de Sant Feliu. Ja passem a la setmana que ve, a la Revetlla de Sant Joan. La Revetlla de Sant Joan, que començarà a la una de la migdia en la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça Lluís Companys, a 6:45 acte institucional de la Revetlla de la Diada Nacional dels Països Catalans a la plaça de l'Ajuntament, encesa del paveter per part del Centre Excursionista, lectura del manifest, actuacions de les entitats culturals codinenques, Agrupació Sardanista i Esbar Codinenc, i lectura de poemes oberta a qui vulgui llegir algun poema en català amb la nostra llengua, doncs podrà fer-ho perfectíssimament. A les 8, encesa la foguera per part del grup del Correfoc, també a la plaça, i a partir de 8:45, sopar popular, porta't el teu sopar, música amb el DJ de Gober Evans fins a la 0:30, és a dir, fins a 12:45 de l'endemà, que començarà la Revetlla a Can Xifreda a càrrec del Macalo, que s'haurà d'agafar l'entrada corresponent per poder-hi entrar. Passem al divendres 26, que això ja, com que no hi haurà programa, ja ho avancem, que tindrà lloc la conferència a la Catalunya de sempre de 6 a 8 a la sala d'actes de la biblioteca, organitza Ramon Carné, a UBCP del Suport Civil Català, i col·labora l'Ajuntament. Festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes, això serà el dia 27 a la sala del Teatre del Centre Cívic. La Fonteta acull aquest festival final de curs de l'Associació de Sevillanes Sant Feliu amb la col·laboració del quadre flamenc de Ripollet i espectacle a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. Concert d'estiu de la Ponzella, això serà el diumenge. Si el dissabte eren les Sevillanes, el diumenge el concert de final de curs, diguem també, de la Ponzella, que serà a 8:15, tindrà lloc dintre del Centre Cívic La Fonteta, el Teatre del Centre Cívic. I passem al dia 3, el dia 3, que serà el divendres, si mal no recordo, de l'altra setmana, la Vespa Asiàtica, que en sabem, que és una xerrada per conèixer millor aquesta espècie invasora i com ens afecta. Parlarem de com identificar-la i de com tot el que es pugui saber sobre ella. Això serà el dia 3, a la sala d'actes de la biblioteca, a les 6 de la tarda. I passem a coses que passaran els propers mesos. Juliol a Can Xifreda, mireu el programa, a partir del dia 2, que comença en Maria del Mar Bonet, per cert, entrades exaurides, encara que es diuen que allà a l'entrada encara en quedarà alguna per la gent que hi vulgui assistir, i continuarà cada dijous amb músiques i veus de diferents personatges de casa nostra, Sandra Roy, Joan Garriga, Marina Palau, Cel Obert, etc. Mireu el programa perquè val la pena. Piscina municipal, que ja està oberta, aquest any s'ha obert abans d'hora, s'ha obert a principis del mes de juny, i que restarà oberta fins al 31 d'agost. I aquesta piscina municipal està oberta entre 12:45 i 8:15. Val la pena, sí, està molt vellada, ja us ho puc dir perquè hi he estat. Casal d'estiu el 2026, infants entre 3 i 14 anys a la zona esportiva Solanes, des del 22 de juny al 31 de juliol. També no us ho perdeu, a tots els que tingueu nens podeu anar, i que ja es tenien que estar apuntats, des de les 9 fins a 4:45. El diumenge, dia 5, concert de final de temporada del grup de gospel Sense Veus als Jardins de Can Buixó, un concert vermut de càrrec de gospel Sense Veus a 12:45 del migdia, i després pues, fer una miqueta de ressupor. Els primers diumenges de cada mes s'obren per tal de poder visitar-los al Museu de Can Xifreda i al Museu del Rellotge i el Campanar Eclesiàstic de tipus gaudinià de l'arquitecte Puig Boada, deixeble d'Antoni Gaudé. També es pot demanar per visitar el campanar qualsevol diumenge al matí, fent la reserva a la pàgina de Fira del Rellotge de Sant Feliu de Codines o bé a la pàgina de l'Ajuntament, on s'hi trobarà un enllaç i podeu apuntar-vos-hi per venir-lo a veure els diumenges al dematí. I segur que durant el mes de juliol hi haurà alguna presentació de llibres o alguna activitat que ara mateix no està a xarxes i no la tenim contemplada. I del mes de setembre, per acabar, les tres principals coses que podem destacar, que segurament seran abans que fem el primer programa, seran els actes de l'11 de setembre, com cada any, la Festa Major, dies 17, 18, 19 i 20 de setembre, i la Fira de Carbassa a l'últim cap de setmana de setembre.
0: Per tant, l'últim acte que es veurà a la plaça serà l'encesa de la foguera.
3: Exactament.
0: Li fotrem foc, directament.
3: Ara ho direm, després ens ho explicaran. Suposo que serà l'últim acte, perquè el dia 25, teòricament, comença a tancar-se tot l'espai.
8: Pot ser que no hagis comentat...
0: Has de demanar...
8: No hagis comentat els punts habilitats per als petards, per llançar petards?
3: No, perquè no els he vist, perquè després ja ens ho explicaran. Jo suposo que després ens ho explicaran, no?
0: No, val la pena...
1: Que hi ha frises, Cobos, per tirar petards?
8: Sí. Sí, sí, més val.
1: Tens moltes ganes, tens moltes ganes de tirar petards.
0: Val més que li diguin a on ho pot fer i on no. Sí. Ah. El que pugui passar. Vale. Perquè com que no juga amb bombetes.
1: Que el veig molt interessat.
0: No, juga amb coses una mica més fortes. Anem a fer la repassada del temps de mans d'en Pep Acosta, que avui no ha pogut estar aquí en directe, però sí que ens l'ha fet arribar. Una previsió també un pèl llargueta.
5: Escolta, Risco, què et sembla si abans de fer el temps saludem els veïns?
0: Tant, oi tant, veïns, va.
5: Va, perquè ens va escriure la Eva de Pilates Quart, que ens donava la benvinguda com a nous veïns, potser pensen que ens instal·larem aquí.
0: Poder sí. Mira, ens està agradant molt, eh?
1: M'ho va preguntar directament. Eh? Si la ràdio ens movíem de Can Boixó, li vaig dir no, només serà aquest dijous.
5: Però en qualsevol cas la saludem, ja que ens ha donat la benvinguda pensant que seríem els seus nous veïns. Potser ha pensat que ens faran programatari i no ens deixaran dormir. No. Però aquí ve la nostra salutació. I si mai vol venir al programa per explicar-nos, doncs... Potser hi ha gent que no sap exactament què es fa.
0: Una classe en directe, estaria molt bé.
5: Doncs vinga.
0: Això no ho hem fet mai.
5: No ho hem fet mai.
0: Hauríem de
8: una classe en directe de Pilates,
0: sí,
8: per la ràdio.
1: Sí. Per prendre la és molt radiofònica.
5: De barre. Veig el Risco.
0: Es tracta de provar-ho.
8: No sap ni el que és el Pilates.
5: Escolta, el Risco té les malles. El Risco les malles
8: ho sé,
5: les té.
8: He tingut una mala sort de veure-ho.
5: Ho sabem.
0: Tenim el temps.
1: Sí, tenim
0: el temps. Mira el cel, va.
9: Hola, bona tarda. Què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps, última temporada, últim també d'aquesta primavera. I és que aquest diumenge, a les 10:20 del matí, més o menys, comença l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre de 2026. Uns 93 dies per disfrutar l'estiu. I com ha començat, eh? Quines temperatures aquesta setmana. Hi ha més de 30 graus en moltes zones, més de 35 també en moltes zones. Impressionant la calorada que està fent, però atenció,

0: Tot el contrari, hi ha aquest anticicló enorme al mig d'Europa que fa que l'aire no es renovi, que fa que l'aire estigui estancat i que cada dia vagi pujant més la temperatura. Però es dispararà. Es dispararà sobretot a partir de dissabte. Més aviat diumenge. Diumenge coincidim amb l'hivern de l'estiu meteorològic oficial. Bueno, l'estiu oficial, meteorològic per mi, ja ho sabeu que comença el juny, però amb l'arribada de l'estiu oficial augmentarà moltíssim la temperatura i diumenge arribarem als 41-42 graus en algunes zones. Impressionant. I el que és més complicat i el més difícil de suportar, pujarà també bastant la temperatura nocturna. Mínimes de més de 25 graus a moltes zones de la costa, 25 graus, i cap a l'interior més de 20, 21, 22 graus també, Per tant, temperatura molt, molt alta també cap a l'interior. Serà molt difícil de dormir a partir de diumenge, molt complicat de dormir, perquè aquesta onada de calor s'allargarà ben bé 2 o 3 dies més, almenys fins a Sant Joan. De diumenge a Sant Joan, onada de calor, segurament ben aviat tots els avisos activats, atenció a les alertes, que poden ser taronges o vermelles. Veurem què passa amb la Revetlla, amb l'alerta vermella, que jo crec que es pot modificar bastantes coses. Veurem què acaba decidint la Generalitat i els òrgans competents. Però cuidado, que jo crec que tindrem alerta vermella a moltes zones i veurem què acaba passant. I això durarà ben bé fins dimecres, Un inici d'estiu molt calorós, màximes de 40 graus a Sant Feliu Codines, per exemple, però cap a Lleida, les pròximes, de 42-43 graus. I el que més costarà, ho torno a repetir, seran les nits. Costarà molt dormir, moltes mínimes de 22-23 graus. Molt, molt difícil de dormir. I llavors, després de Sant Joan, s'acaba baixant una mica el termòmetre, però bé, no està gens clar, i a partir del juliol, agost, això no tinc ni idea del temps que farà. Per tant, a disfrutar de l'estiu, a disfrutar d'aquesta calor, els que us agrada que ho disfrutareu moltíssim, i a disfrutar d'aquest estiu 2026, que esperem que no faci la calor, aquesta onada de calor, molts dies, que hi hagi tempestes també, i que tothom s'ho passi el màxim de bé possible. Fins molt aviat, adeu!
1: Previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, gravada des del Port de la Selva, o com a mínim, perquè la tramuntana que hi ha de fons és increïble. I la seva previsió per l'estiu...
2: Es farà calor.
1: És com fer la previsió de l'Oncudines, que diu que farà sol i de cop i volta es fot a ploure.
2: Però és puntual.
1: Sí, sí.
3: Tenim un microclima. Aquest cop no ha parlat del Barça en la previsió.
1: No, se li agraeix.
2: Ni del Tinder.
1: Anem a fer la repassada de les notícies del poble. Som-hi, va.
4: Un moment, noi, que això, quan som fora...
1: Es troba a faltar, la Caral...
5: Notícies del poble. Hey, I'm in
1: love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Notícies, Isaac, que les tens totes a punt, suposo, la teva supertable que has portat avui inalàmbrica.
3: Avui me l'has fet preparar tan especial perquè m'ho has demanat. Normalment improviso bastant.
1: Ja.
3: Avui es veu que la cosa anava sèria.
1: Acosta't al micro, sisplau, sí. Si no, la meva mare, que és sorda,
3: és que no
1: et sent,
3: no
1: segur.
3: No m'agrada tindre-la a la mà.
1: Va.
3: Aquesta suposo que t'interessarà. Tens terres?
1: Sí, tinc.
3: Doncs l'alcaldia ha emès un ban per recordar l'obligació de mantenir nets els solars i les parcel·les amb l'objectiu de la rebetlla de Sant Joan i reduir el risc d'incendi forestal. Si disposeu d'un solar o parcel·la amb vegetació descontrolada, cal que feu desbrossa abans del 23 de juny. En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà executar subsidiàriament les tasques de neteja per repercutir-ne el cost a la propietat.
4: Subsidiàriament.
3: Subsidiàriament.
4: Gràcies.
3: Bé. I a més a més...
1: Em sembla correcte, vull dir.
4: Que tens?
3: I a més a més hi ha una multa. Que pagarà l'Ajuntament i després t'ho pagaran a tu, t'ho cobraran a tu.
4: Sí, que ets de reteniente, Risco. Si que ets de reteniente, no?
3: Amb una sanció econòmica, a més a més.
1: No tinguis por. No tinguis por, però et sembla molt bé. I té terrenys que estiguin nets pel que pugui arribar a passar.
4: Però nets s'han de mantenir tot l'any, diguem-ne.
1: Sí, no és puntual ara el juny.
4: És que per Sant Joan...
3: Més en l'època que entrem.
4: Com que el cop es tirava tard per Sant Joan, és més, però vull dir que s'han de tenir nets i tancats tot l'any.
3: Aprofitem per recordar que des del març fins d'octubre, si heu d'encendre foc, calen unes autoritzacions que s'han de sol·licitar al formulari per foc o presencialment a la

0: oficines comarcals del departament. Tens clar en quines activitats hauries de demanar aquest permís?
1: Sí, jo ho tinc claríssim.
0: Les recordem?
1: Va, digues.
0: En cas de fogueres i focs d'esbarjo, en cas de barbacoes, crema de residus vegetals i de restes de conreu, activitats pirotècniques o activitats que generin espurnes o deflagracions. En aquests casos, hauria de demanar l'autorització pertinent. Estem parlant de foc?
1: Sí.
0: ADF i voluntaris forestals afronten un estiu condicionat per les pluges de l'hivern i la primavera. Les pluges abundants d'aquest hivern i la primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial pels incendis forestals. La trobada va servir perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a les diverses subvencions i una millora que ha de permetre una resposta ràpida davant de les primeres incidències.
2: I no ho diuen, però la trobada també serveix per fer un esmorzar. Sí,
0: sí.
3: Això és, això és el més evident.
0: La trobada inicialment és l'esmorzar. Després s'aprofiten i xerren.
1: Si no hi ha això, ja directament...
2: Després que si el canvi bomba funciona o no funciona, bueno, mira...
3: Això és qui diria algú.
2: Això ja ho trobarem. Però...
1: Després ja trucarem a qui hàgim de
2: trobar. Ja trobarem.
4: Però, Isaac, aquestes barbacoes només són les que estan a prop de zones forestals o dintre de les... del recinte d'una casa es pot
0: Suposo
4: fer.
0: Suposo que en el teu pati la pots fer, si et plantes...
4: No, no, si el sopar que ens hem de pagar, ja sé que la barbacoa no ho farem. Vull dir, t'ho deixo clar. Però jo pregunto, en un edifici una barbacoa es pot fer?
0: Jo no, crec que no en sé, un edifici comunitari el veí de dalt et queixaria, vamos.
4: No, a part que es pugui encaixar, jo dic que hi ha risc aquí.
2: Jo crec que depèn de la distància que tinguis la massa forestal.
0: Sí,
4: que no sé, que no sé, el bosc.
2: I,
4: no sé,
2: i que tinguis mata guspires, des d'històries.
5: Mira, si estàs l'alcalde, li preguntes.
4: Vale, però ja li preguntarem a l'alcalde.
1: Què més?
0: Parlem del tour?
1: Va.
0: Ja hem vist que aquí,
2: tour,
0: a sobre de Can Garriga, ens han penjat...
1: Sí. En vàries, sí.
0: El mallot. El gran Maco, mallot.
2: El gran mallot.
0: N'hi ha vàries? No l'has vist, eh?
1: Ja, vàries. El Jaume Balmes, tu et portes els nens, el Jaume Balmes?
0: Sí.
1: Però allà n'hi ha una també d'aquest tamany. Però,
2: que està...
1: Però vaja,
2: està...
1: Però vaja, mira, no sé quina escola
0: doncs
1: els hi portes.
0: Doncs mira, et rectificaré. Hi era,
1: sí?
0: Però ja no hi és,
1: ah,
0: perquè
1: ja
0: ara està penjada a sobre de Can Garriga.
2: A sobre de Can Garriga.
1: Ah, val, la moguda. Val.
0: Però bé.
1: Només n'hi ha una.
2: Que està, curiosament, ben situada, no?, aquesta
1: sí?
2: samarreta aquí.
1: Sí, sí, sí. Home, clar, la mitja curva està molt bé. Sí, sí.
0: Recordem.
1: Home, veure's es veu, eh?
2: Sí, sí.
0: El proper 6 de juliol, dilluns,
1: Laborable. El millor dia de la setmana.
0: Laborable, farem Sant Feliu. Tall de carretera, de nou a dues del migdia.
2: Toma ja.
1: Això ens encanta.
0: Sí.
1: So.
0: Evidentment...
2: Però un moment, un moment. Ara ens han picat, perquè el tall més gran i més llarg i més longevo que fem de la carretera, dedicat a tu, longevo, en Sevilla, no el fem Sant Feliu. O sigui, ara ens hem d'inventar alguna cosa un dia, d'aquí uns anys, per tallar la carretera, no sé, 12 hores.
3: Ja no ens poden dir que no podem tallar la carretera.
2: Clar, vull dir, si, com, si venen de fora i ens la tallen 6 hores o
3: sí,
2: no sé quantes...
3: Sí, nosaltres perquè la tallem una hora no té que passar res.
5: Si de fora vingueren i ens tallaren la carretera, no són codinets.
2: Imagina't.
5: Això sí que no és admissible.
1: Després tindrem la variant, vol dir que serà més senzill.
5: Si no són codinets, no es pot tallar la carretera.
1: No. Què més, va?
0: A més, hi haurà afectacions del transport públic, en aquest cas del Segalers, que modificarà diverses línies per aquell dia. Per commemorar el tema del Tour de França, les escoles del Jaume Balmes i del FIDAC van fer aquest passat dimarts, quart i cinquè, com una prova.
3: Una pedalada.
0: Una prova pilot, diguem-ho així. Els nens i nenes van participar en aquest acte, que van passejar per diferents punts del poble. Van participar per un concurs inspirat en el Tour de França i aquestes obres es podran veure properament en el centre cívic.
1: Que, per cert, parlo en boca dels nens, ho van passar teta.
3: S'han de fer activitats d'aquestes?
1: Sí, sí, s'ho van passar teta.
0: Els del quart del Balmes no van poder anar-hi.
1: El quart del Balmes no ho sé, però els de FEDAC, t'asseguro jo que s'ho van passar teta. A més, la policia els deixava tocar la bocina del... Van disfrutar com mai.
0: I una que et sorprendrà, per acabar.
1: A veure.
0: S'inicien les obres de reurbanització de la plaça Josep Umbert.
1: Home, no. Això ja en parlarem després.
0: Aquesta no me l'esperava. Crec que no n'hem parlat prou.
1: No hi ha la Caral. Si hi hagués la Caral, estaria molt contenta de sentir-ne.
0: Sí, crec que portem directament... No hi ha hagut programa a la
1: 15
0: temporada.
1: 15 programes? que hem parlat de la plaça.
5: 15 temporades, jo crec, ja. No, del llarg que s'ha fet.
3: Que és aquesta temporada. Aquesta
5: del llarg que s'ha fet això de la plaça.
1: Tinc unes ganes de que s'acabin. No us ho imagineu, eh? Més que l'alcalde, t'ho dic jo. Perquè...
0: Doncs, després en parlarem, no comentem res.
1: No comentem, perquè és que si no en mengem el temps.
3: I si ens renoven, quan comencem temporada, seguirem parlant, que ho sàpigues.
1: Aquest és l'objectiu. I espereu-vos. Perquè entre mig segur que
5: en
1: podrem fotre alguna de bona.
5: A mi em fa gràcia quan parlen de les moreres que han enviat un escrit
1: com uns entesos amb un nom d'un arbre que diu una cosa estranyíssima.
5: Que ningú sap què collons vol dir i no ho saben.
1: O les mèlies.
0: Ho hem parlat 8 programes, més no.
5: Avui ha arribat una cosa per WhatsApp.
0: És igual.
5: Un arbre verinós, que dius, Dios.
2: A certes persones.
1: A quin grup estàs?
5: Bueno, m'ha arribat al WhatsApp de la feina, de Caldes, que volia contestar. No som de Codines, no ens interessa això.
1: Bé.
3: Alguna cosa més? Farem salat.
0: No, ja, fins aquí les notícies del poble.
1: Doncs va, anem a fer l'editorial de Dani Fonoll, notícies policials, no les llegiré.
5: Volia saber lo de la presentació del llibre d'avui, a Notícies del Poble, o vols saber-lo en un altre moment?
1: No, se m'ha passat.
5: Aquí?
1: Va, ara, digues.
5: Avui s'ha fet la presentació de la novel·la L'últim gegant, d'Ara Llibres, una novel·la d'aventures i misteri amb un protagonista que tots coneixem, que és el Bernat Vila. Aquí el Pau Ibars, jo, i no sé si hi havia algú més dels que són presents aquí a la biblioteca. La veritat és que és un llibre d'aventures, tot és real, no hi ha res de ficció. Ha vingut l'escriptor del llibre, el Jordi Portals, i el Bernat Vila, que és el protagonista, i ha fet l'epíleg, n'han parlat tots dos. Molt bona pinta, molt interessant, i diu que t'enganxa la lectura, i a més és tot real. O sigui, no hi ha ni un personatge afegit per la trama, i reconeixerem el Bernat Vila tota l'estona, el qual és molt interessant i ens fa molta il·lusió, perquè el Bernat Vila és un codinenc, doncs que...
1: Pels qui vulguem comprar el llibre, estarà disponible a
5: la papereria del Marc Capa.
1: Vale, perfecte. Doncs hi passarem a
5: comprar-ho. 20,95.
1: Carai.
2: Que vas a comissió.
1: Me n'has comprat un per mi?
2: Que vas a comissió, Montse Vila.
1: Me n'has comprat un per mi o no?
5: No.
1: Doncs ja hi passaré jo. Vale. Perfecte.
5: Però no el venen, que no l'agafi. Si endavant a la biblioteca.
1: Jo no hi vaig. No. Però tinc el carnet, eh?
3: Caduca, eh? No, vaig haver de renovar per un
5: tema. De quan eres petit?
0: L'últim era Teo.
1: Del Super 3 que encara el tinc. Alguna cosa més? No ens deixem res. Doncs anem a fer l'editorial de Dani Fonoll. Som-hi. Sí, el Pau troba el mar.
6: El Contrapunt. Amb Dani Fonoll.
3: Quan van començar aquesta temporada, al setembre, el món semblava complicat. 9 mesos després, la sensació és que hem viscut un any sencer cada mes. A escala internacional hem vist com les guerres d'Ucraïna i Gaza continuaven sense una solució clara, però també com un nou focus d'atenció ha sacsejat l'ordre mundial. L'enfrontament entre l'Iran i els Estats Units amb episodis de confrontació militar directa i en conseqüència sobre l'energia, el comerç mundial i l'estabilitat a l'Orient Mitjà. També hem vist com la política internacional gira cada vegada més al voltant de lideratges personals i menys al voltant de les institucions. Donald Trump n'és probablement l'exemple més evident. En pocs mesos hem assistit a anuncis de nous aranzels, amenaces a socis històrics, canvis de posició sobre conflictes internacionals i una escalada de tensió amb l'Iran. Potser el més preocupant no és una decisió concreta, sinó la sensació que l'estabilitat mundial depèn cada vegada més de la voluntat d'uns pocs dirigents i cada vegada menys de les regles que havien regit les relacions internacionals durant dècades. Davant d'aquest escenari, Europa ha tornat a mostrar les seves dificultats per parlar amb una sola veu. Mentre Washington, Moscou o Pequín mouen les peces del tauler mundial, la Unió Europea sovint dona la impressió d'arribar tard als grans debats. I aquesta és probablement una de les grans conclusions d'aquest curs. El món continua avançant, però Europa corre el risc de deixar de marcar-ne el rumb per limitar-se a gestionar-ne les conseqüències. A Espanya aquest curs quedarà marcat per un creixement de tensió política i judicial. En casos vinculats a l'entorn del PSOE, les investigacions de la UCO, les imputacions i els diferents procediments judicials oberts han ocupat una part important de l'agenda pública. La presumpció d'innocència continua sent indispensable, però és evident que la corrupció i la qualitat democràtica han tornat al centre del debat polític. A Catalunya, més enllà dels problemes crònics de Rodalies, de l'habitatge, de la gestió dels serveis públics, que seguim tenint-los aquí, també hem viscut moments més delicats, incloent la preocupació generada amb la situació d'estar una temporada sense president de la Generalitat perquè estava malalt durant diverses setmanes. I han continuat constatant la dificultat de convertir grans promeses en millores tangibles per al dia a dia de la ciutadania. I si agostem encara més la mirada, a Sant Feliu de Codines tampoc no ens ha faltat el debat. El conflicte al voltant de la plaça, les discussions sobre el model de poble, la mobilitat, l'espai públic i la convivència han demostrat que la política local és sovint la que ens toca de més a prop. Perquè al final allò que passa davant de casa és tan important per a molts veïns com els grans titulars internacionals. Tanquem una temporada intensa, un curs en el que hem parlat de guerres, de corrupció, de canvis geopolítics, de projectes locals i de les preocupacions quotidianes dels nostres veïns. I si alguna conclusió podem extreure és que vivim temps accelerats, temps incerts i temps que ens obliguen a estar informats, a escoltar i a pensar. Gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més, que tingueu un bon estiu i que al setembre ens retrobem amb la mateixa curiositat, el mateix esperit crític i les mateixes ganes d'explicar què passa al món, al país i a Sant Feliu de Codines.
1: Però, com sempre, bon editorial. I ara donem pas a la secció de l'Anna Arnau i la Montse Vila amb aquest títol que sempre porta: Què saps de Sant Feliu?

0: Aprofitem que avui fem aquest darrer programa precisament des d'aquí, des de la Casa de les Arts, un espai que sentim que és una mica de tots, una veritable llar de la cultura, per fer un agraïment que ens surt del cor. Volem retre un profund i sincer homenatge a les 73 entitats enregistrades a l'Ajuntament a data del 12 de juny del 2026 i a totes les associacions que treballen, treballem, treballeu incansablement pel nostre poble. La vitalitat de la qual gaudim, traduïda en festes, activitats culturals, esportives i de lleure, és el fruit directe de la nostra vostra generositat. Som plenament conscients del sacrifici que hi ha darrere de cada esdeveniment. Hores de son sacrificades per quadrar horaris, organitzar i muntar activitats, temps de feina i personal cedit a favor del benestar col·lectiu i hores d'estar amb la família que ens regalem de forma voluntària, moguts única i exclusivament per l'estima cap a la nostra comunitat. Hi ha valors que no es poden pagar amb diners i el nostre altruisme n'és el millor exemple. Dic el nostre perquè nosaltres també som una entitat. El nostre compromís ens uneix, ens fa créixer i dona vida a espais com aquests on som avui. Volem fer-vos saber que sapigueu que la nostra feina no passa desapercebuda i que us volem estar eternament agraïts. A les 73 entitats que fem bategar el poble, gràcies per fer comunitat de manera tan generosa.
1: Anem a anomenar-les. L'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF. AFA Escola Bressol, Mestre Gené. L'AMPA de l'Escola Bressol, Mestre Gené. AFA Escola FEDAC de Sant Feliu de Codines. AFA Escola Jaume Balmes. L'AMPA Secció Institut Manel, Carrasco i Formiguera. L'Agrupació Sardanista de Sant Feliu de Codines. L'Agrupament Escola Macalo. Amics de la Carbassa de Sant Feliu de Codines. Associació Alianzas de la Paz. Associació Amics de l'Escudella. Associació Amics del Museu de Sant Feliu de Codines. Associació Anandaia. Associació Artística Cultural La Ponzella. Associació Artística i Cultural al voltant del cant i la música.
0: Associació Colla de Geganters de Sant Feliu. Associació Crida Animal. Associació Cultural Gastronòmica Poca Gana. Associació Cultural No Matabalis. Associació Cultural Sant Feliu en Sac. Associació Escacs Codinencs. Associació Estimem Sant Feliu de Codines. Associació Fira del Rellotge de Catalunya. Associació Grup de Sevillanes. Associació Juvenil Ateniu Sant Feliu. SFC, Associació Mans Unides, Associació Sens Veus, Associació Sinapsi, Gestió, Difusió, Producció i Educació de les Arts, Associació Vincles, Espai de Criança i Família, Associació de Consum, El Cogombre a l'Ombra,
1: Associació de Defensa per als Animals, Associació de Jubilats i Pensionistes, Associació de Música i Arts de Sant Feliu de Codines, Associació de Músics de Sant Feliu, La Caldera in Civic Zone, Associació de Veïns del Barri de Castell de Montbui. Associació de Veïns i Club de Petanca al Racó del Bosc. Associació d'Arts i Oficis de Sant Feliu de Codines. Birreros Artesanans Codinencs. Casa Cultural Codinenc, Casal. Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines. Club Atlètic Sant Feliu. Club de Billar Sant Feliu. Club de Bàsquet Sant Feliu. Club Esportiu Racó del Bosc. Club de Futbol Sant Feliu.
0: Club Patinatge Artístic Sant Feliu de Codines, Club Petanca La Fonteta, Club Petanca La Fonteta, secció de country, Club de Tenis Sant Feliu, Club de Tenis Taula Sant Feliu de Codines, Club de Futbol Sant Feliu, Club de Futbol Sala, Club Comunitat Magnera Sant Feliu, Creu Roja Caldes de Montbui, Palau Solidar i Plegamans Sant Feliu de Codines, Càritas Parroquial Sant Feliu de Codines, Esbar Codinenc, Escuderia Vall del Tenes, Gremi de Sant Antoni Abat, Grup Grana Teatre, Grup de Comerciants Codinencs,
1: Grup de Voluntaris Forestals de Sant Feliu de Codines, Grup de Teatre de Xalles 81, Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma, Wifi.net, Col·lectiu Pebre Encesa, Motoclub Cingles a Bertí, Mots pel 21, Rotary Club Sant Feliu de Codines Cingles a Bertí, Ràdio Municipal Ona Codinenca, Secció Ciclista Club de Hockey Sant Feliu, Secció de Vòlei de Sant Feliu, Secció Òmnium Cultural Vallès Nord Cingles a Bertí, Societat de Caçadors La Codinenca. A tot aquests 73 els agraïm i gràcies, gràcies, gràcies a tothom.
2: Activitat n'hi ha, eh? Activitat n'hi ha.
3: Sabeu el que voleu dir? Saps què vol dir això?
2: Que aquestes 73 entitats necessiten espais, necessiten...
3: No, clar, evidentment, per això. Doncs mira, estem al lloc ideal per crear-ne per algunes d'elles.
2: Mare de Déu, senyor. No, no, bona...
0: Les coneixíeu totes?
2: Alguna no. Alguna fins i tot m'ha sorprès el nom.
0: L'Aliança de la Paz?
2: Sí, aquesta no...
0: La primera vegada no que l'hem llegit, l'Anna l'ha traduït i li dic que no, que es diu una Aliança de la Paz.
2: No la tenia ubicada fins avui. Ara ja la tindré...
0: Et pots fer soci?
2: Sí, no, no, evidentment.
0: No, que tens canalla, tu.
2: Ara, molts gastos. En fi, alguna cosa més per despedir la temporada? Com a
0: doncs
2: secció...
0: acomiadarem la temporada despedint-te. T'agrada, dir despedir.
2: Algun dia o altre em despediran, tranquil·la.
0: No, res, tot bé, contentes, i veurem si renovarem, depèn del caché.
2: Això ho hem de parlar en direcció.
3: Això del despedir ho podria posar al corremots.
2: Oi?
1: Aquest any ens ha agradat molt perquè realment hi hem dedicat molt de temps a buscar coses de Sant Feliu de Codines i que esperem que la gent hagi pogut gaudir i descobrir alguna cosa que segurament no coneixes. Tu segur que alguna l'has
2: no,
1: trobada.
2: I aquell llibre,
1: conserveu-lo.
0: Aquell llibre que és meu, que li vaig dir al senyor Valla que jo el tenia, que igual val una pasta, si algú me'l vol comprar, me'l venc, eh? Jo me'l venc.
2: Últimament l'Ajuntament està adquirint documents força interessants, per tant, aquell llibre acompanyaria molt bé.
4: Jo he vist ja fanals d'aquells de la seva família, els ulls aquests estan a Wallapop, ja.
2: El Wallapop.
0: Val a dir que la secció nostra l'hem feta sovint amb aquest llibre i amb el llibre dels topònims, aquell que va fer el Francesc Pineda, que bueno, no el va escriure ell, però ell va col·laborar, doncs hem tret moltes coses de tots dos llocs.
2: I està molt bé.
0: De fet, s'ha trencat la portada, ara em pagaran menys, per culpa d'anar-lo utilitzant.
2: Bueno, també la pots portar a algú que la repari.
3: Pots fer com la Sagrada Família, que tota la frontal diu que l'han enganxat amb l'Octite.
2: Sí.
0: Ah, mira.
2: Sí. Va, avancem amb el programa, anem a fer les primeres entrevistes, anem a parlar de la Casa de les Arts, ja tenim les tres regidores aquí, per tant, canviem de sintonia i anem a donar pas a l'entrevista.

0: Avui, com dèiem a l'editorial, volíem conèixer un dels edificis més emblemàtics del municipi. Un immoble que al llarg de la seva història ha tingut moltes vides. Primer va ser l'antic ajuntament, també va acollir el servei de correus, la Creu Roja i fins i tot la comissaria de policia. Ara, després d'un important procés de transformació, enceta una nova etapa com a Casa de les Arts. Aquí, avui, volem descobrir què representa aquest nou equipament pel poble, quins usos en tindrà, qui en podrà gaudir, quin impacte tindrà en la vida cultural i social del municipi, i per fer-ho ens acompanyen les tres regidores implicades en aquest projecte, com és la Maria Tur, bona nit, regidora d'Equipaments.
1: Bona nit, bon vespre.
0: Caral Vinyals, regidora de Cultura, bona nit.
2: Bona nit, gràcies per convidar-nos.
0: I Sandra Tomassa, regidora de l'Àrea Social.
3: Bona nit.
0: Em sembla que la Sandra és la primera vegada que passa a portar el Conreja.
3: M'estreno.
0: Oi que sí? La Maria ja ha passat un parell d'ocasions, sí. La Caral també, ja és una habitual. Però la Sandra s'estrena per aquí, doncs benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Jo aniré llançant preguntes i vosaltres mateixos. N'hi han dels tres àmbits, per tant, vosaltres mateixes. Aquest edifici ha tingut molts usos, com dèiem, al llarg dels anys. Què significa per l'Ajuntament recuperar-lo ara com a Casa de les Arts? Qui es llença, va?
1: Jo. Aviam, què significa? Bé, significa obrir espais que estaven oblidats i amagats i tancats, i no és el primer que obrim, i pensem que bé, nosaltres ara hem fet el continent i caldrà donar-li contingut.
0: Quin era l'estat de l'immoble abans d'aquesta reforma, o com vosaltres veu entrar, com us ho veu trobar, i què han estat els principals reptes tècnics, bàsicament reptes tècnics d'aquesta obra? Ha sigut fàcil o ha sigut una obra complicada?
1: Bé, totes les obres són complicades, sempre. Jo, que em dedico això a la meva vida professional, no es pot dir mai que una obra pot ser fàcil. S'ha de dir sempre que és molt complicada i acaba sent així. Quan nosaltres vam entrar el 2023, aquest edifici ja tenia engegada la fase 1, que era el bloc de... Bueno, era la part que incluïa fer un edifici accessible, que volia dir fer una escala reglamentària, fer un ascensor, o sigui, tot el que és el nucli d'escala, i la fase 1, que era la planta número 1. Quan vam entrar aquesta obra ja estava engegada, sí que és veritat que portava un endarreriment de 6 mesos i es va allargar un any més. Si ens preguntes si va ser complicat, sí. De totes les fases que ha tingut, aquesta va ser la més complicada.
0: Vam poder, ho va explicar en algun dels plens el Manuel Rodríguez, tiro enrere, perquè ha passat ja molt temps, es va esfonsar una volta...
1: Sí, l'escala original que hi havia, la intenció del projecte és que es pogués recuperar i va caure, restaurant-la va caure i es va haver de reformular tota l'escala de dalt a baix.
0: S'han conservat elements històrics de l'edifici durant aquesta rehabilitació?
1: Durant la primera, no. I durant la façana és una evidència que s'ha recuperat absolutament al 100%, i a l'última fase que hem fet, que és aquesta segona planta, s'ha recuperat al 100%.
0: A mi, personalment, quan hi he entrat, que no hi havia entrat, no vaig poder venir a la inauguració, a mi m'ha encantat. Jo, o sigui, d'aquí m'hi quedaria tota la nit, perquè és preciós. Quina superfície té en total i com s'ha distribuït els diferents espais?
1: Cada planta té més o menys uns 120 metres quadrats, aproximadament. I què m'has preguntat?
0: Dic que com s'ha distribuït l'edifici per donar vida als diferents espais culturals que s'hi portaran a terme.
1: Clar, aquest edifici el que té al final és una entrada principal, un hall, amb un forat d'escala, una planta 1, una planta 2 i una tercera planta que seria ja la sala de màquines i no és per ús al públic, i després té dos locals a peu de carrer, una a l'esquerra i una a la dreta. I el que ara mateix estarà en ús serà la planta 1, la planta 2 i el local esquerre, que encara que no està reformat al 100%, sí que l'hem habilitat perquè compleixi normativa a nivell d'instal·lació elèctrica i accessibilitat, perquè se li ha fet una porta d'accés perquè puguis entrar a peu pla, perquè sí que és veritat que l'entrada des del carrer té dos esglaons. I la idea és que a poc aquests locals també acabin reformats, tant el de l'esquerra com el de la dreta, i també en un ideal seria poder accedir a lo que és el Torreó, que té unes vistes de 360 graus al poble i són impressionants, es veu des de Gallifa fins al mar, i pensem que seria molt maco que la ciutadania pogués accedir de tant en tant a aquesta coberta i poder tenir aquestes vistes.
0: Que és on hi ha instal·lada la càmera del balcó de Vallès. Per tant, imagineu-vos les vistes que té, és increïble,
1: sí.
0: Això. Anem a parlar de números, que la gent ens agrada també saber què han valgut les obres, quin cos ha tingut aquest projecte. Des de l'inici, eh?
1: Sí, la fase 1 van ser 385.000 euros, però sí que és veritat que el govern anterior ho va incloure dins del PG, del Programa General d'Inversions de la Diputació, 330.000, vull dir que gairebé el 100% va ser subvencionat. Després tenim la reforma de la façana, que va costar 123.000 euros i també es va demanar una subvenció de patrimoni a la Diputació i també el 100% ha estat subvencionat. I la tercera fase sí que ho hem fet amb fons propis, amb 138.000 euros, que sí que és veritat que és un preu superajustat, però ens hem sortit bastant bé perquè el fet de no posar coses, sinó de treure tot el que hi havia, ha fet que amb 138.000 euros puguem tenir aquesta segona planta, que la veritat estem bastant contents.
0: Hi ha hagut modificacions importants respecte al projecte inicial?
1: És que el projecte inicial contemplava només la fase 1. Els altres han sigut, al final, això. El local ha sigut una posada en marxa, una neteja de cara, i la fase 2 sí que es va definir sencer, de nou.
0: Anem a parlar del futur. Quina capacitat d'ús tindrà l'edifici? És a dir, qui podrà utilitzar aquest edifici? Quines entitats podran tenir-ne el dret de poder entrar-hi i fer-hi les seves activitats?
3: Mira, de cara al setembre voldríem que les activitats extraescolars accessibles que han arrencat aquest any i que les fiquem al centre cívic, doncs passessin a fer-se aquí, a la Casa de les Arts. Aquestes extraescolars són subvencionades una part per l'Ajuntament i l'altra part les famílies, vale? I creiem que és un bon lloc, doncs, perquè es faci. Llavors també obrim l'espai als centres educatius perquè en puguin fer ús. L'Associació de Música i Arts ja hi és des del setembre de l'any passat, el 25. I una altra de les coses que estem també volent donar forma, bueno, que estem intentant que posar un forn per fer ceràmica en un dels locals de baix. Seran aquestes les activitats que tenim pensades.
0: Si hi ha alguna entitat que vulgui utilitzar la sala perquè, jo que sé, per fer algun assaig, per fer alguna coral que pugui utilitzar, això també serà possible mitjançant una instància o no?
2: Sí, ara, recollint amb el que deia la Sandra, nosaltres quan parlàvem dels usos vam distingir dues grans temàtiques: la formació artística i la creació cultural. Aquestes són, no, tot el que les activitats que s'englobin dins d'aquests dos àmbits és el que passarà en aquest edifici. Què vol dir això? Doncs música, arts plàstiques, dansa, fotografia, cinema, poesia, tot això, tot el que sigui crear i ensenyar, formar, doncs és el que acollirem aquí. El que deia la Sandra, les activitats pròpies que organitza l'Ajuntament, però també el que deien la Montse i l'Anna, no? Totes aquestes 73 entitats que el gran debat i el deute que sempre hi ha és els espais. Sempre en faltaran, tenim moltíssimes entitats i totes aquelles entitats que facin, doncs, aquestes activitats formatives com de creació cultural, doncs podrem venir aquí. El que deies, Risco, corals, l'Associació de Música i Arts que ja hi és, doncs Mots pel 21, que recita poesia, totes aquestes entitats, no, doncs és un espai més que estarà a la seva disposició.
0: Feia, ara pensava, amb les 73 entitats que hi ha al poble, quantes sol·licituds de rebeu al dia de les entitats, d'espais de
2: Mira,
0: el
2: dia no sé, però a la setmana potser 6, 10, no sé, moltíssimes. Moltíssimes. I de fet, és un... aquest cap de setmana ho heu dit, ha sigut un tetris, perquè al final els recursos són els que són, el material és el que és, els espais són els que són, i és un tetris. I, perdó, també ens hem deixat de dir que aquí també volem que hi hagi, més enllà doncs, de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats, doncs, aquelles iniciatives de veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines doncs, que pinten, que fan teatre, el que sigui, que no formen part d'una entitat, però que també doncs estem disposades a escoltar les propostes, a parlar-ne perquè pugui ser un espai doncs, polivalent.
0: Hi ha previstes noves fases o actuacions complementàries en el futur?
1: Sí, en principi el local de baix, que és el que hem dit abans que hem bastit una miqueta, la idea és que té un jardí molt impressionant, molt gran, on està obert a que puguin passar moltes coses. Com diu la Caral, estem oberts a qualsevol proposta, però sí que és veritat que cada cop que algú entra aquí s'inspira o té una idea o té una proposta. Jo penso que l'edifici evolucionarà. Vull dir, les entitats en faran ús, els artistes de Sant Feliu també, però entenem aquest espai com un espai transformador on aniran passant coses, com pot ser cinema o un batxillerat o un cicle formatiu o un taller de ceràmica. Vull dir que al final és un espai polivalent i el que hem de fer és que l'Ajuntament ha de posar dins de les possibilitats doncs, tot allò que es pugui fer realitat. Per tant, no és un lloc acotat, no és un lloc on això sí, això no, no és un lloc que sempre que estigui dins del paraigües de la formació, de la creació en el món de les arts, serà benvingut.
0: Si avancéssim en el temps, jo què sé, 10 anys, com us imagineu la Casa de les Arts d'aquí 10 anys? Ara estem a l'inici i d'aquí 10 anys suposo que nosaltres ja no hi serem, però com a programa, dic jo, però l'hemeroteca a vegades té aquestes coses. Com us imagineu d'aquí 10 anys el funcionament diari de la Casa de les Arts?
2: Jo, com tots els equipaments de Sant Feliu, plens de vida, activitat i sent una batalla nostra de quins horaris, com ho encaixem tot plegat. Jo me l'imagino així d'aquí 10 anys.
0: És senzill gestionar, perquè clar, això ho parlàvem amb la Maria aquest migdia, Sant Feliu cada vegada té, gràcies a Déu, l'Ajuntament doncs, aposta per anar adquirint nous locals, però això també té les seves repercussions, és a dir, tot necessita un manteniment, una neteja, tot això et fa posar una mica la soga al coll a l'hora de decidir si aquest espai també ens el quedem, com funciona això? Perquè a vegades no som conscients les entitats, parlo jo com a entitat, eh? Tu demanes la sala del centre cívic, en el meu cas, no? I tu vas fer l'assaig i te'n vas i ja està, però allà hi ha un manteniment, allà hi ha una alarma, hi ha un seguro, passen moltes coses. Com funciona això el dia?
1: Sí, sí, al final, un dels contractes més importants que té l'Ajuntament és el contracte de neteja de tots els equipaments i és el més important a nivell econòmic. Per què? Perquè, i segurament haurà d'haver-hi una modificació en breu, no només per la Casa de les Arts, sinó perquè els espais cada cop estan més hores utilitzats. La neteja és important. Cadascú quan fa un... Doncs com a casa teva, no? Si vas al menjador i menges, doncs ho has de recollir. I això és una evidència que a vegades sí que és veritat que és una minoria, però això passa a qualsevol espai, també a la via pública. És una minoria, però la minoria es veu molt. Això respecte a la neteja, perquè és un tema que porto jo, però després tenim tota la part de logística o tota la part d'escenografia o tota la part de tarimes, que això la Caral us ho explicarà millor. Hi ha una feina darrere impressionant, igual que també es deixa tot de material que després a vegades no torna en bones condicions, s'ha de comprar de nou i a vegades sembla que comprar una taula no passa res, però una taula més un endoll, més un micro, més un... doncs acaba sent... bueno, acaba repercutint en la inversió que has de fer. Sí que és l'objectiu d'aquest edifici és que estigui tot buit, com veieu ara, que hem hagut de portar les dues taules i les cadires, justament per això, perquè qui vingui també sigui autosuficient i pugui, dins de la seva idea de creació, es pugui autoabastir del que necessiti. Si comencem a omplir aquest lloc de coses, potser l'acotem massa. I, bueno, no sé si vols afegir alguna cosa, perquè sí que ara, per exemple, quan venen les activitats d'estiu o al pavelló... bueno,
2: sí, no, més que res això, que el més important jo crec que és que les entitats han de ser i són conscients del que hi ha darrere de cada una de les seves activitats i mentre posin en valor tota aquesta moguda de recursos i de diners públics que al final acaba repercutint en tot el poble. Això és, al final el que acaba donant és vida, és cohesió social i per tant és una aposta que els governs fem, i és una qüestió d'una prioritat d'apostar per fer més neteges o comprar més equipament o el que sigui, o rehabilitar. Al final són apostes polítiques que crec que, des del meu punt de vista, són necessàries.
1: I al final la nostra idea és el que dèiem una mica a l'inici, i és obrir espais. O sigui, tancar espais perquè et vulguis estalviar diners tampoc és la solució. Els espais han d'estar oberts, ha d'entrar gent, ha de sortir, s'han d'utilitzar i tothom ha de ser, ser responsable d'aquell ús que en fa. Vull dir que estem totalment... Ara va haver-hi molt de rebombori amb la pista de vòlei perquè està totalment oberta i pot entrar qui vulgui quan vulgui. Doncs està funcionant prou bé.
0: Hi ha gent, eh? I passem bastant sovint allà per anar al pavelló i és estrany el dia que passis per allà i no hi hagi algú jugant.
1: Per tant... Doncs és l'objectiu, que les portes estiguin obertes, que la gent entri, que les entitats entrin i en facin ús i després que entre tots fem un bon manteniment.
0: Digues.
4: Sí, com ho fareu amb les entitats per explicar-los, la gent que no hagi vingut a les entitats, que encara n'hi ha moltes que no tenen ni idea que això s'ha inaugurat i que això existeix, quin tipus de promoció es pot fer a partir del setembre, evidentment, perquè ara no, potser no és el moment, però a l'hora de firmar els convenis amb les entitats, a lo millor és el moment de dir, escolta, pel tipus d'activitat que tens tu, potser aquí tens un local que podria anar bé, podries fer aquestes coses i tal, i et parlo perquè nosaltres tenim un grup de gospel que estem cantant i cantem encantats allà al casal de la gent gran perquè és un espai idoni i estem una hora que tampoc es faria servir absolutament per res. Però que és això, que com que tenim múltiples espais, els hauríem d'aprofitar al màxim que puguem tots aquests espais, però per això també s'ha de promocionar a la gent que encara, a veure quin tipus de promoció farà l'Ajuntament perquè la gent que encara no coneixi que ja existeix aquest espai, a què es vol dedicar aquest espai i de quina manera s'hi vol dedicar i que es puguin venir aquí i a veure com ho poden fer, com ho farem aquesta promoció.
2: Primer de tot, hi ha moltes entitats que ja s'han apropat a dir ei, que serà la Casa de les Arts, i nosaltres hi volem venir. Això és un primer pas que jo crec que moltes entitats doncs, ja n'estan al corrent. Llavors aquí tenim un altre òrgan molt important, que és el Consell d'Entitats, on hi participen doncs, pràcticament la totalitat d'entitats que hi ha aquí a Sant Feliu, a la sala de plens, però és que no hi cabem, hem de fer files, i mira que demanem un o dos representants per entitat, doncs el que fem en aquest Consell d'Entitats és explicar temes d'interès per totes elles. En el proper Consell, que serà això, setembre, octubre, novembre, l'últim trimestre de l'any, doncs posarem sobre la taula la Casa de les Arts, que a més, el ja haver estat inaugurada, doncs això contribueix a que moltes vindran ja sabent que és. I finalment també que s'ha obert no, de qui tingui propostes culturals que faci una instància, no, això ho podeu explicar més, i que faci una instància i que expliqui la proposta.
0: Tot funciona per instàncies, avui en dia.
1: Sí, l'aplicació d'incidències no servirà per...
0: No.
2: Però és la millor manera per ordenar les coses, eh?
0: Sí,
2: perquè si no, imagineu-vos que a la Maria li arriben 3 sol·licituds, a la Sandra 3 més, a mi 3 més, i una per WhatsApp, una per correu i una pel carrer. Clar, no ens en recordaríem de tot.
1: Al final els altres equipaments tenen el seu calendari i les tècniques han de fer mans i mànigues per quadrar-ho tot. Això, però això no passarà només aquí a la Casa de les Arts, això ja està passant a la resta d'equipaments.
0: Per acabar, si haguéssiu de resumir en una frase què aporta la Casa de les Arts al municipi i què representa aquesta nova etapa per l'edifici, quina seria? Se l'estan pensant perquè...
2: No la tenia...
0: No, home, i tant, diferent, ha de ser diferent, no us la podeu copiar.
1: Bueno, jo per la part que em toca, perquè parlo com a obra pública, jo penso que és la recuperació del nostre patrimoni i la nostra història. Quan entres aquí et pots fer una idea d'on venim. I al final penso que era l'objectiu i l'hem aconseguit. I és que estem a un edifici del 1863 i ens podem fer una idea de tot el que ha passat en aquests anys.
0: Què hi havia abans en aquesta segona planta? Perquè jo havia, les reunions les fèiem a baix, que hi havia la sala de plens, hi havia, però no recordo haver pujat mai aquí dalt, per tant no puc.
1: Clar,
0: què hi havia aquí?
1: Això és una cosa que ens preguntàvem nosaltres des del minut que vam entrar a aquest edifici, i curiosament no hi ha documentació, ens ha costat molt trobar fotos, ens ha costat molt trobar documentació explicativa del que hi havia, i tot el que sabem és perquè la gent ens ho ha anat explicant. Sí que tenim una proposta que farem a una codinenca des del govern, que ja us explicarem, per donar una mica de visibilitat de la història d'aquest edifici, i justament el que necessitem és que la gent ens segueixi explicant què passava aquí, i el més recent és que hi havia l'Ajuntament, fa 15 anys, crec que es va traslladar. Aquí dalt, justament on estaven les oficines, hi havia urbanisme, i a baix el mateix, també eren despatxos, però...
0: No, aquí dalt no hi havia pujat mai, no n'era conscient.
1: Bueno, de fet, a les fotos ho podeu veure, eh? Les fotos sí. Pujant es veu tots els fluorescents, estava el sostre pintat de negre, i hi havia tot de despatxos, i aquestes parets sí que les hem tirat perquè no eren originals i hem conservat l'única que és original.
0: Hi havia alguna part, pot ser que hi hagués l'arxiu?
1: L'arxiu, sí.
0: Pot ser, no?
1: Sí.
0: No, és... Ho dic perquè...
1: Sí, sí, ara m'has fet en recordar
0: una anècdota... Fent referència a l'arxiu que hi ha de l'Ajuntament. Però...
1: Sí, sí, hi havia l'arxiu aquí dalt.
0: Sandra, toca tu. Una frase... Ah, ràpid, això.
3: Jo diria il·lusió de que s'ha obert un edifici que estava tancat de feia tants anys. Il·lusió per poder entrar i fer moltes coses variades. Cantar, educar, no sé. Ho veig així, em quedo amb la paraula il·lusió.
0: Va, i per últim, la Caral.
2: Jo diria que és un edifici amb dos objectius clars, la creació artística i la formació cultural, que són dues disciplines que moltes vegades queden abandonades, que Sant Feliu no tenia un espai concret per això i que, per tant, molt necessari.
0: Jo, com a amant de la cultura, us celebro que tinguem aquest edifici aquí a la nostra disponibilitat i que tothom que en vulgui fer un ús, doncs que a través de les instàncies i la tecnologia, que demanin poder-lo veure i poder-ne fer un ús perquè val molt la pena.
1: Això digues, no va dir, no, afegir simplement això, que no tens per què ser una entitat per poder veure l'edifici, vull dir que qualsevol ciutadà de Sant Feliu pot demanar venir a veure'l, perquè a més hi ha unes vistes també des d'aquesta terrassa molt xules, vull dir que està obert a que qualsevol pugui venir.
0: Perfecte. Doncs alguna cosa
4: una
0: més?
4: Una pregunta, com a entitat que pot actuar al pati de darrere hi ha prevista, hi ha alguna actuació? Tot això encara està molt a l'aire.
1: El jardí, sí, el jardí s'ha d'obrir. De fet, ara ja es podria fer ús, eh? Si algú vol fer ús, doncs fa una instància, i el que passa és que estan les condicions que està...
4: Sí, per això ho dic, de veritat, una miqueta no sé si
1: sí,
4: ja està prevista
1: alguna
4: cosa o no.
1: Però ja es podria fer alguna activitat.
4: Ja es podria fer tal. I ja que ho estic aquí, les tres, no hem vist el lloc del tema de Sant Joan, on es poden tirar petardos? No he vist cap informació. Petards, perdó. No he vist la informació a cap lloc. I ara, que... abans ho estàvem parlant amb l'Isaac, que suposo que serà la Quintana com cada any,
2: sí.
4: Però no, ja, no. L'has vist? No,
2: just avui...
4: No, estan buscant abans amb tota la informació de Sant Joan.
2: S'ha més al banc, just avui s'ha més al banc.
4: Està al banc, eh?
2: I al banc, com l'any passat. Sí que per això no serà la Quintana, serà davant de la plaça Petita, diguem, entre sí. Mossèn Josep Rossell i Quintana, justament.
4: Ah, sí.
2: Sí, serà allà, perquè tenim barballó i preferim que no es malmeti.
0: Sí, perquè està molt maco.
2: Exacte.
0: Una cosa que jo no hagués cregut mai i està,
2: i està molt,
0: molt
2: maco i no volem que tampoc faci cap ensurt de focs ni res. Per tant, davant la plaça Petita, que és un espai prou gran, es tallarà el trànsit. I llavors també al camp de futbol i és Llorenç Artigas. I Llorenç Artigas.
0: Camp de futbol a l'Esplanada, vull dir.
2: Sí, al pàrquing de l'Institut, diguéssim, davant del...
0: Perquè la gent que ens escolta, anar a tirar petards en un...
4: Qualsevol carrer?
0: No, al carrer no. Anava a dir en un parc, no.
1: No.
0: En un parc, no.
2: No, per responsabilitat, no.
0: Val, ja està, queda aclarit perquè... No, és una pregunta que...
2: Sí, i a més són tres zones
0: que estan
2: funcionant molt bé i que quan hi anem a la nit a donar una volta, doncs sempre hi ha famílies i infants i joves tirant petards allà, vull dir que...
0: Al camp de futbol serem.
4: Molt bé, doncs ja està.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria, gràcies, Sandra, i gràcies, Caral, per acompanyar-nos i moltes felicitats. Seguim endavant amb el programa, canviem de decorat i anem a parlar ara d'onada dels temes que ens agrada molt i que ens ha acompanyat al llarg de la temporada, que és de la plaça. Fem canvi de regidors i parlem de la plaça.

0: Quan són les 10 i 8 minuts d'aquesta calorosa nit de dijous, anem a encarar la recta final del programa fent-ho parlant de, com dèiem, dels temes principals d'aquesta temporada, que ha sigut la plaça. Per fer-ho, ho farem amb el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez. Bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: I l'Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i del Pla del Centre. Bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit, molt bé.
0: Agrair-vos que ens pugueu acompanyar aquí a aquestes hores de la nit. Anem a parlar una mica de... del tema principal, perquè jo crec que...
3: No n'hem parlat prou.
0: No n'hem parlat prou, però sí que és veritat que nosaltres ara marxem. Nosaltres ara, avui, acabem temporada, fins a passat Festa Major no tornarem, i durant aquests 3 mesos passaran moltes coses a la plaça. Per tant, també ens vam assabentar, que hi va haver una reunió la setmana passada al Centre Cívic amb els comerciants, i allà es van dir moltes coses, que, coses que ens interessen saber, com per exemple quin és el dia de l'inici d'aquestes obres.
2: Aquesta reunió es va fer a la sala de plens, no es va fer al Centre Cívic.
0: Ah, val, perdó, m'he
2: confusió. Es van fer 2 reunions, una a les 8 del vespre amb tots els veïns de l'àmbit d'influència de la plaça i l'altra a 8:45 amb els comerciants. Era una reunió informativa per explicar el dia que començava les obres, perquè el dilluns abans ens havíem reunit amb l'empresa constructora, que va ser quan ja es va començar a marcar el timing de les obres de la plaça. Reunió informativa per explicar això, quan començava les obres, el tema de mobilitat, com es aniria distribuint, el tema de comunicació, que era molt important perquè tothom tingui el suport i tingui que pugui resoldre les inquietuds que li puguin sortir durant les obres de la plaça. Va ser una reunió breu, mitja hora cada una. No va ser una reunió de debat, de tornar a parlar de lo de la plaça. I va constar d'aquestes 2 parts. La primera part, informativa, explicar això, explicar el que es farà també un grup de WhatsApp, tant amb els veïns com amb els comerços, perquè tot i que hi ha el pla de comunicació, que des de l'Ajuntament es farà la comunicació que correspon a nivell de tot el poble, però que els veïns, si hi ha alguna incidència, alguna cosa puntual, tinguin un canal molt més directe amb nosaltres. I es va parlar la part tècnica, que en aquest cas sí que us l'explica el Manel, de tot el tema de mobilitat, la primera fase, com s'estructuraria.
0: Per tant, quin dia comencen les obres oficialment de la plaça?
2: El dia 25 comença ja el tancament del perímetre de la plaça.
0: Aquest tancament ha portat bastanta controvèrsia. Com serà aquest tancament? Seran valles d'aquelles tradicionals revisses o no? És tot un mur? Com funciona això? Perquè s'està dient moltes coses i...
2: És unes valles típiques d'obra amb una lona que ho taparà tot. I que engloba la plaça gran i la plaça petita.
3: Per tant, descartem això que deien de que era un mur de formigó i de totxana.
0: És que s'ha dit.
3: De Fuego de Tronos i de tot això fora.
2: És que, bueno, amb aquest temps que està durant tot el procés de la plaça s'han dit tantes coses que són mentida. Tantes coses, amb la qual que es faci un mur per tapar les obres de la plaça, bueno, també té la seva gràcia, no?
0: Sí,
2: no sé. Igual trigaríem més a fer el mur que no posar unes valles.
0: Quan hàgim acabat el mur, poder ja acabarem la plaça.
4: En un moment donat deien que s'havia un mur, a veure si llogaríem balcons per allà per veure
0: també,
4: què passava dintre.
0: Això també s'ha dit, això.
4: Que podríem llogar balcons per veure què passava dintre del tancat.
2: Bueno, al tanto, que igual els que tenen allà els balcons a la plaça poden fer la primera pela si lloguen els balcons.
3: Nosaltres tenim reserva ja.
0: Sí. El primer programa intentarem fer-ho per allà a la zona. Quins canvis notarà la ciutadania des del primer dia de les obres? Que això crec que sí que és rellevant i interessant que la gent ho sàpiga. El Manel...
5: Sou bons, eh?
0: Per què?
5: No, perquè és això, esteu posant en dubte la capacitat creativa de la gent. És maco veure el que pensen. A partir d'aquí, què notarem? Evidentment no aixecarem un mur. Fem unes obres per treure barreres arquitectòniques, no les construirem abans. Aleshores, quin és el canvi que veurem? Doncs el que s'ha de tenir molt clar és que l'àmbit d'afectació de les obres és la plaça gran i la petita. Per tant, ha de ser una valla que es pugui anar desplaçant en funció de com avancin els treballs interiors. A partir d'aquí, de forma inicial, haurem de reobrir el carrer Joan Maragall per l'accés amb vehicles a veïns, que és molt important que puguin accedir a casa seva, i a l'aparcament municipal. Quan les obres permetin...
0: Perdó, el Joan Maragall obert les 24 hores al dia, entenc jo.
5: Sí, sí, accés de vehicles. No tenim una alternativa paral·lela. Us heu d'imaginar la plaça amb la valla aquesta revista, amb lones
0: multipades,
5: que deixaran 1 metre a façana o 1,20 m per garantir el pas de peatons en el seu perímetre. A la zona dels bars serà una mica més per permetre que tinguin alguna taula a les afores. I aleshores, a partir d'aquí, quan l'obra pugui avançar cap a consolidar l'anivellament de la plaça amb les voreres de la façana nord, doncs aquí ja primer la tancarem, executarem i obrirem per pas de vehicles. En aquell moment tancarem Joan Maragall. Per això és molt important el pla de comunicació. Vull dir, el dia 25 ja començarem tot el tema d'implantació, que no és poc, vull dir, és delimitar el perímetre, temes de seguretat, planificació de materials, pot ser que arribi la primera maquinària, retirada d'elements urbans, vull dir, són tasques prèvies a iniciar les feines d'enderroc. I després serà evolutiva, vull dir que ho anireu veient. Bueno, no, perquè dieu que marxeu 3 mesos.
0: Nosaltres marxem de la ràdio, no vol dir que marxem del poble. De fet, estem pensant moltes coses, eh? Vull dir...
5: Jo, si voleu, us lleu un despatx per dormir, eh? Vull dir que...
0: Eh?
5: Podeu venir al despatx a dormir.
0: No, el despatx no, però... Ja ho veuràs. Isaac.
3: Es perimetrarà, perquè dius, les dues places més o menys com una L. Això és nou o pot ser que inicialment s'hagués dit que es faria com per fases i ara es fa com d'una forma integral?
5: No, es va mirar, es va estudiar durant la redacció del projecte i també el termini d'execució de fer-ho en dues fases per intentar no afectar tant els comerços i es va desestimar per un tema de termini i costos. I al final, totes aquestes tasques d'implantació són costos fixes per les constructores que si no tenien tot el perímetre marcat, ja ens deia, a nivell de seguretat ja tinc diferències. A nivell d'execució, si he de portar una màquina per fer una petita excavació, primer d'un tros, emportar-me-la i tornar-la a portar, això encaria tot i ho dilataven el temps. És una cosa que ja han fet massa.
0: Quines són o quines seran les fases més delicades de l'obra i on poden generar més molèsties a la gent?
5: Home, com totes, en el moment que s'hagi de repicar. Quan es repiqui, doncs per treure l'empedrat que tenim al costat, per buscar la cota d'on hi ha ara mateix asfalt, doncs el repicar és la part més molesta d'una obra. I al final, també la vull desmitificar una mica, eh? Sí que és la plaça de Sant Feliu, és la plaça on moltes entitats hi fan coses, on molta gent hi passeja cada dia, però és una obra a nivell tècnic, no és complexa. No veureu ni grans forats, no. Vull dir,
0: com serà, com serà aquesta execució?
5: Com serà?
0: Sí. Teniu previst com serà? O sigui, primer s'arrencaran els arbres, es traurà tot el que és l'empedrat del voltant i es buidarà. Com serà això? Perquè s'estan dient moltes coses i m'agradaria saber-ho.
3: Com quina?
0: No entraré en més especulacions, no vull saber la veritat i ja està. Vull dir, no.
5: Jo estic per no dir-la, perquè així em poden dir més.
0: No, perquè és que al final
5: no.
0: Anem marejant la gent i crec que no.
5: L'objectiu és clar i és únic, és fer una plaça d'una plataforma que sigui accessible per tothom. A partir d'aquí, com sabeu, la nostra plaça té un munt de canvis de nivell i per tant el que han d'anar fent són aquests ajustos per aconseguir una única cota. Com serà? Doncs en un punt veuràs que han de fer com una rasa una mica més profunda i en l'altre haurem de fer un recrescut. Què sí que us podem dir, perquè serà com molt visual, no? Les tres línies d'arbres.
0: Sí.
5: Vale? Allà sí que li fem un substrat, o sigui, un treball molt concret perquè els arbres puguin créixer amb salut. Vale? Ara mateix les moreres que tenim estan encapsulades i el seu desenvolupament està limitat. Aleshores, primers passos que veureu, ja us he dit abans, treure mobiliaris, després començaran a treure les pedres del perímetre perquè hem de demanar que les guardessin, hem de desmuntar els fanals, aleshores les moreres es trauran, que al final afecten a buscar la cota que us deia, i ara si dir-vos si farà un forat de 1,5 metres i a l'altre un recrescut, no us ho puc dir.
3: Podem també descartar que no es veurà el torrent? O sigui, no hi haurà un sot suficientment gran perquè es vegi el subsol o sí que el veurem, el subsol? T'estàs pescant a quadros.
5: No, sí, què vols dir? Si veurem per on passa l'aigua bruta del torrent?
3: Sí, sí. Les restes arqueològiques d'allà baix no...
2: La plaça no s'ensorrarà.
5: A veure...
2: La plaça no s'ensorrarà.
0: Això està bé dir-ho.
5: En el moment que traguem la reixa grossa, com estarà delimitat, no ho veureu, però des d'allà suposo que es veurà la part inferior, evidentment allò s'ha de cobrir.
0: És evident que aquestes obres també afecten el comerç, els bars. Com s'ho han agafat? Perquè, clar, a més, agafa una època complicada, no? Com és l'estiu, vacances, festa major. Com heu trobat treball comú entre ells i el seu negoci i les obres? Com és aquest treball? Ha sigut fàcil o és complicat?
2: Hem parlat amb tots els comerços i amb tots els bars. Entenem que és un moment complicat, bàsicament pels bars. Els comerços, realment l'acceptació ha sigut: comencem unes obres, és per un projecte bo, s'ho han agafat bé, vull dir, intentarem que l'impacte a nivell de comerços, destacaré comerços i bars, comerços, doncs, l'impacte serà el mínim, perquè intentarem, doncs, donar el suport en tot el que faci falta. I en quant als bars, entenem que és una època complicada per ells. La nostra intenció era començar les obres al gener, no ha pogut ser pels múltiples entrebancs que se'ns han posat i la quantitat de pals als rodes que hem tingut. Tot i així, hem anat a parlar amb tots ells i hem intentat buscar solucions que entenem que disminueixen les seves terrasses, però bueno, hem parlat amb tots ells, s'ha explicat la situació, s'ha fet una bonificació de la taxa de les taules dels bars. No podem compensar el que deixen de guanyar, però sí que han de tenir la visió de veure que d'aquí 4 mesos i mig la plaça serà nova i guanyaran també molts diners. Vull dir que és un, és,

0: una vegada la plaça estigui finalitzada, els bars podran posar terrasses a sobre de la plaça? O,
1: sí, podran posar terrasses, es farà la distribució que creiem que s'ha de fer, però es podran posar terrasses, i tant. Això en cap moment s'ha dit que no es posarien terrasses. En cap moment s'ha dit. Per part de govern, en cap moment s'ha dit que a la plaça no hi haurien terrasses.
0: Alguna pregunta més? No us ve res al cap, vosaltres? Que, Isaac, que a tu tant t'agrada preguntar...
2: No, jo ja estic del tema cansat.
0: Anem a preguntar dels arbres. Què passarà amb els arbres? Moreres ja no hi són, les melis són... Quin arbrat hi veurem al final allà? En un ple, fins i tot l'alcalde el vam poder sentir que també s'havien plantejat doncs, mirar, estudiar el tema...
2: I generava cert dubte en el govern, sí, el tema de l'arbrat, en principi...
0: Que potser sí, vam sentir l'opinió del Ramon, que és entès també en el Feliuàs amb arbrats. Al final, què hi veurem?
3: Bé, primer...
0: Què hi haurà?
3: Primer, hi veurem uns arbres amb la mateixa nacionalitat que els que tenim ara.
0: Vol dir que seran autòctons d'aquí?
3: No, seran asiàtics com les moreres. Vale, aquesta la primera. Després, és el que us he comentat abans, ens agradaria preservar la morera, però per la línia de plantació no es pot fer. Aleshores, doncs sí, el despatx d'arquitectura, que a més són especialistes en paisatgisme, ens han proposat les mèlies, el roure multitronc i la safora. Són tipologies d'arbre que s'estan utilitzant a Barcelona a molts llocs, davant d'escoles, en el Parc de les Glòries, estan funcionant bé, tenen un manteniment més fàcil que el de les moreres, el fruit, vam anar a veure una mostra, és petitó i és com sec, vull dir, veurem uns arbres que evidentment sí, ara tenim uns arbres que tenen 15 anys.
0: Però és tòxic el fruit? No és tòxic?
3: És tòxic?
0: No ho sé.
3: No, a veure, es marca que té toxicitat, però és com tot, o sigui, menges un quilo. Si no, no s'estaria posant davant d'instituts, escoles i en parcs públics a Barcelona. Vull dir, això... No.
0: Isaac.
2: Els arbres seran arbres amb la copa ben ja definida o seran arbres com els que es van plantar en el Balmes que passaran totes les generacions i encara no hauran disfrutat de les ombres?
3: No sé quins són els arbres...
2: És un pal amb quatre fulles. I n'hi ha sis, teòricament era per crear un ambient...
3: Sí, s'han buscat espècies de creixement ràpid i sí que per... No, però no tinc la visió del pal...
2: Sí, però els del Jaume Balmes no fan ombra. No, però vull dir, si ja seran arbres formats, o sigui, que ofereixin una ombra... O serà un arbre jove que ha de créixer i ha de...
0: Serà un arbre jove, suposo.
3: Serà un arbre jove, però no un nou nat. Vull dir, s'ha buscat que els diàmetres sí, el perímetre ja tingui 20-25 centímetres.
0: Es podran esporgar?
3: No t'he fotut, eh?
0: Es podran
4: esporgar? Serà un adolescent.
0: Es podran esporgar? Aquesta és la pregunta.
3: No necessiten tant treball d'esporgar.
0: Però si convé, es poden esporgar.
3: Sí. Però justament s'ha buscat una espècie que té una creu molt més alta. Molt més alta per això.
0: Anna, vol fer una pregunta des de...
5: Sí, jo tinc un dubte. Hi ha alguna modificació a la C-59? És a dir, pujaràs per la carretera per intentar baixar per a Joan Maragall i clar, allí hi ha un pas a vianants enorme, la gent girarà, torna a haver-hi un altre pas a vianants. En aquests dos passos a vianants hi ha alguna modificació o alguna cosa? Perquè potser allà no hi haurà molt un ús d'una mica de lío, no? Jo pensava que potser es modificaria un dels passos de vianants, que potser en quedaria un, perquè el d'aquí primer, com que és tan gran, si els cotxes volen tombar, no és una mica conflictiu això? S'ha parlat o alguna cosa?
3: El que es farà aquí és reforçar la senyalització de la C-59 per indicar cap a on és. Insistirem molt en que la velocitat de desplaçament del vehicle ha de ser a 10, perquè entra en una zona que actualment tenim peatonalitzada, i sí, és un inconvenient més d'actuar a la via pública. Sí que és cert que la C-59 encara no tenim el traspàs i per tant no podem pintar sobre un pas de vianants. Vull dir, estaran com els veus.
0: Sí, l'inici de la variant està projectada a...
3: Setembre.
0: Setembre. Mitjans, a principis, festa major, com anirà això?
3: Això no ens ho van dir. Van dir setembre. I de moment ho han anat complint tot.
0: Per tant, solaparem les dues obres.
3: Sí.
1: Però realment l'impacte de les obres de la variant sí que hi és, però a la part del centre no impacta la variant. Hi haurà el problema quan es connecti l'entrada de Sant Feliu i al final.

0: finalment totes les obres de la variant van per fora.
1: Això li volia preguntar, el que ha dit l'Anna també, si era zona 10, si fareu el carrer Joan Maragall, serà zona 10.
2: Sí,
1: a més
2: la senyalització ja està preparada.
1: Hauran de conviure els vianants conjuntament amb els cotxes, i clar, el carrer tampoc és que sigui excessivament ample. No? I llavors, una pregunta que per tu, Anna, el tema dels comerços i tot això, farem alguna campanya perquè la gent quan vegi obres no marxi directament, sinó que sàpiga que tot està obert o no, compra Sant Feliu, fes comerç, vull dir, estem oberts, no estem de vacances, no hem marxat, seguim aquí, una manera de provocar que la gent segueixi venint, sobretot a la zona més afectada, perquè, clar, Joan Maragall, al ser ara ja no de vianants, sinó s'hi notarà abans hi passaven cotxes i la gent també anava a comprar. Val? Les coses són així, però que acostumats a unes coses i tal, que no, de quina manera es pot donar suport a tot això?
0: D'entrada ja amb la senyalització que s'ha fet del pla de comunicació, ja hi ha una de les lones que es penjaran i que es faran, que ja diu, el comerç està aquí, no marxem. No sé ben bé quina frase és, però és aquesta. I clar, i des de comerç les campanyes farem les que convinguin. Vull dir, tenim l'Associació de Comerciants a darrere per intentar doncs, aquest estiu o de cara al setembre doncs, anar fent campanyes perquè el comerç segueixi siguent visible. També, per altra banda, el tema del mercat municipal s'ha posat al carrer Sant Claver, que també ja s'ha publicitat, tant a nivell dels paradistes com a nivell de l'Ajuntament, ja hem fet publicitat del carrer Sant Claver, i estarem a darrere donant suport amb el que faci falta, a darrere i a davant.
3: Quin és el primer gran esdeveniment que està planificat per la Plaça Nova ja?
4: Reis.
3: Pot ser Mercat de Nadal?
0: Ja em quedo amb els Reis.
4: Quina il·lusió. Ara m'heu fet molt feliç. Bona pregunta. M'heu fet molt feliç. No, bé.
5: No li deixeu fer forats al correfoc, que aviam si tot bo i nova la tornem a fotre baix.
4: El correfoc ja vindrà més endavant. Primer venen altres coses que el correfoc.
3: Però els Reis, des de quin balcó?
4: Ja ho veurem, això. Ja ho triaran ses majestats. Ara tenia la pregunta al cap, ja m'has despistat ara tu. Ara no em ve. En fi, queden 2 minuts, per tant hem de despedir el programa. Gràcies
3: per acompanyar-nos.
4: Gràcies a Anna Vilarrasa per acompanyar-nos. Gràcies a Manel Rodríguez. Que vagin molt bé aquestes obres.
0: Aniran molt bé i serà un canvi per Sant Feliu, estem convençuts.
4: Nosaltres estarem atents del que passa. Ja et dic, nosaltres pleguem fins al setembre, però a partir del setembre tornarem a estar al cas de com va aquesta evolució. I gràcies a tots per acompanyar-nos avui. La gent que ha vingut aquí de públic, agrair-los a tots, agrair-li també doncs, a tots els regidors que han pogut passar avui per aquí al programa i moltes felicitats per aquest edifici fantàstic que segurament hi haurà molta gent que el podrà gaudir i disfrutar. Ens acomiadem fins la temporada que ve, si Déu vol. Bona nit, salut i ràdio.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i pel que fa a les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evolucionem nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura?
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar doncs, caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses,
1: sí,
2: o de ser de com tu realment ets per, primer de tot, encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipo, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, al venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs al millor ja estàs una mica més. Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni, si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual si encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder de tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sé. Sí, jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vale, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui,
2: això,
1: no tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit,
1: sí,
2: a part de que, bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, però en certa manera mi mare era qui m'escollia la roba, o sigui, a mi, sí, jo deia que m'agradava, però mi mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava, vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí, sí, però la que arribes a l'adolescència és com... trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir, doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, sí, per molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteria, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensats, què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia havia portat una cosa que al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou, jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que deien tonteries, però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora, jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, per això. Jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, es treien les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens van fotre a la classe aquella que era la biblioteca, o el menjador antic, i et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anava amb el grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal.
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta pressió,
2: o sigui,
0: per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem, que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment, quan creixen, suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
0: Sí, jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot, però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé si en plan, espera, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades? O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves o de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però a mi sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, doncs pues, potser et calles. Però bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent per intentar també pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això, no? No crec que hi ha algú super fort per dir així que no, que hagués canviat la meva persona o algú, i això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però la veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria no la forma de vestir canviaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Perquè, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que, en certa manera, aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer. Que potser les faràs més endavant, no? Mm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió. Perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el típic que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més... també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. De cop t'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No, sí. Ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves la cosa d'això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit són totalment diferents, o sigui, els és igual, si vestis de rosa, si vestis de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més.
2: Jo crec que ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Érem moníssimes. Jo me'n recordo segon d'ESO, era?
0: Sí, sí.
2: Totes sentades en el pati. No, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas. Estàvem jugant al pilla-pilla. Nosaltres juràvamos que ens estaven mirant. Nada que ver, reines. Però, bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps?
0: Sí,
2: o sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixeu, una mica millor o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres. I aquí ja crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No sé.
1: Jo crec que a la primera etapa és, tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, jo crec que ho soc i tinc 18 anys. Però, no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els noies aquí ja comencen una mica a dir, vale... haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que això, les noies a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CLE és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen i haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis, vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
1: Sí, sí. I a més també nosaltres, que perquè al final vivim en un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno, més o menys, ens hem caigut des del primer moment, però clar, jo sé que hi ha altres persones que canvien de l'ESO al batxillerat i tornen a tenir un altre cop aquesta de com haig de ser tal, però ara pitjor, entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè clar, ara el CAP és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I hi ha també relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les, també depèn de l'altra persona.
2: Sí, totalment. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
0: Sí, jo penso igual que vosaltres, jo penso també que el batxillerat és ja un moment seriós, o sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar seriós, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més seriós i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
2: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
1: Sí.
2: Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí, sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va lo suyo, no sé.
1: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... que no passaré per fer un any sabàtic, però el meu penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat, i has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar, jo crec que també és una mica fotut. Però ja, això... només, ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, tinc la pressió de haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
2: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que... Sí. Que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que, sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa. No. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè, perquè a mi no em passen aquestes coses que ara... Veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res, no passa absolutament res, si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, pues, 3, o sigui, que no sé. Que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor, encaixar tipus pels nois o per les noies, el que t'agradi, perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona, o per almenys jo ho veia així, que,
1: sí,
2: que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en què importa? Sí, què importa? Sí. O sigui, literalment importa una merda.
1: Literal.
2: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, que està molt bé, tenir amor, no?, com a extra, però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
1: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altres aspectes de la vida, però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre que també és molt important, és dir, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així. Però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa, perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? No puc... Jo, o sigui, puc opinar des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten aquesta pressió de dir... I llavors al final acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
0: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que ja crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistats, de relacions, i entres a un món nou, i les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
2: Que, per exemple, jo crec que, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no m'entens? Perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
1: Sí, sí.
2: Però que jo crec que ja és com que poses els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer amb la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de que dius, merda, tinc una vida a seguir, tinc una... he de saber un pla. Mm. Però també, amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni, des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, em veig com autònoma de dir... He de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat, perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent, perquè vaig estar pensant, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, que si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies i estudies. O sigui, i acabes d'agafar una feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent, perquè tens una pressió més d'adult.
1: Sí.
2: No sí, sé.
1: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els teus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fas amb les assignatures. Ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva. Molt poca gent, moltíssima. Per què? Perquè cadascú ja decideix el seu ritme, si li va bé a classe, si no va bé a classe. També en el tema de treballar... És que d'això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, pues, ESO, batxi, dret, màster i ja. Però és que potser quan acabo el màster dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, potser vull fer pues, un any no sabàtic, però en plan estar a un altre país, amb una parella o amb les meves amigues, anar-me'n amb una i treballar a Austràlia. Bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè a Austràlia deixem-ho.
2: Una serp?
1: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar-se a les 7 del matí. Són les petites coses, i llavors dius, vale, doncs faig un petit parón, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
0: Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
2: Jo crec que l'autoexigència és com top pitjors coses que et poden passar, perquè al final, qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu. Però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el teu mare, perquè són persones com molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
1: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Per exemple, si tens una família i tot està sobre teu, doncs al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap que has de treure la millor nota, has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què, jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare, posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig perquè si no malament, jo crec que és més fotut.
2: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes, des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adoptal, que jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència,
1: sí.
2: Però que em refereixo, és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot, perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, no sé, com que te autosaboteas tu mateixa.
1: Sí, sí, jo això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és
2: jodidíssimo.
0: I bueno, jo opino el mateix.
2: I ja està, vale.
0: Ja està.
2: No tens res més a dir.
0: No, però jo crec que em refereixo que crec que quan t'autoexigeixes algo és dolent, però també crec que la pressió que dones de fora és encara molt pitjor del que... O sigui, la pressió que donen de fora, els comentaris que et diuen, jo crec que també et pot fer canviar d'opinió segons la carrera que vulguis fer, el futur que vulguis tenir o els plans de vida que vulguis tenir. Jo crec que també això ho hem de tenir molt en compte. I bueno...
2: Vale, pues jo crec que com a última cosa per dir, perquè ja se'ns està fent tard, jo volia donar com un missatge, que no sé si vosaltres pensareu igual, però sobretot si hi ha gent més petita que nosaltres escoltant-nos, que és que nosaltres creiem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols formar, en plan, en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... Per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
1: És inevitable.
2: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
1: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
0: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
1: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
2: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurador. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i, sobretot, de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
2: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
3: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
2: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvingut a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'En Joc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs molt bé.
5: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Començant pel bàsquet, el Barça vol la segona victòria a la final de l'ACB.
6: Van imposar-se dijous a València en el primer partit i des de les 8 juguen el segon. També el Roja Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38. Després d'un primer parcial amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que ha encarrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es trasllada quedarà dilluns al Palau Blaugrana.
5: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
6: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
5: I pel que fa al futbol, el Sabadell ja és de segona.
6: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la Nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
5: I cap de setmana de ciclisme, i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
6: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry. Demà, darrera etapa, amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
5: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment estem ja a final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest play-off pel títol, segon partit de la final del millor de 5. El Barça va sorprendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
6: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet, està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11, més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans, amb aquest 45-38.
4: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts o més de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat a l'Horta 14-12, al segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat com al llarg de tota l'eliminatòria. Aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit que ha sigut, doncs, ha arrencat millor l'Irunya, de fet, però finalment en el tercer període que, amb una demostració de caràcter, de cor i d'orgull, l'Horta que ha aconseguit capgirar el marcador i finalment endur-se aquest triomf per 13-12 que significa la permanència a la divisió d'honor femenina. Sònia García, jugadora basca que està jugant al conjunt hortenc, una de les jugadores més destacades de la temporada. Com valores aquesta permanència?
3: Bueno, ha sido una temporada muy dura. Al final era nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del país, y yo probablemente diría que es una de las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso. Y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento, y así ha sido.
2: De fet, et anava a preguntar per això, l'exemple d'aquest partit, de la remuntada que heu fet, quan pràcticament s'ha posat l'Irunya 4 gols per sobre.
3: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir en la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
2: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a divisió d'honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
3: Sí, la verdad que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros. Es una temporada que se ha hecho muy larga. Y porque no es lo mismo, el año pasado veníamos de estar disputando partidos igualados prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Entonces veías que el esfuerzo tenía su recompensa cada partido, pero aquí, sin embargo, División de Honor ha costado mucho más porque al final sabes que tienes que competir 4 o 5 partidos que son los que están en tu liga y el resto, pues, por tanto, entrenar y ver que no tiene su recompensa, ¿no? Hasta el último momento, pues es un poco duro mentalmente, pero sabíamos que era lo que tocaba y estábamos muy preparados para ello.
2: I et faig l'última pregunta. Dur mentalment, molt competit, però avui ja sí es pot celebrar.
3: Sí, totalmente. Ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, el club, niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
2: Felicitats per la permanència.
3: Gràcies.
2: Les paraules de Sònia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor femenina.
0: Doncs felicitat i celebració a Horta per aquesta permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
1: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell que torna a ser de segona.
0: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix s'està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell per ser equip de segona. La cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon. Per tant, requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i, per tant, es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre, Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament bolcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la nova Creu Alta, amb milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho, i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any l'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
0: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Vamos! Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar, i els cabrons ho han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de permetre que la temporada que ve juguem a segona divisió, ens deixa dos aprenentatges molt bons. El primer, que som molt més grans del que pensava, i que això no ho hem d'oblidar, que hem de tenir respecte a tothom, però no a ningú.
6: Quiero dar las gracias a todo el staff, porque sin ellos esto es imposible. Por supuesto al club, que también ha hecho todo lo posible para que estemos bien. Luego a Ferran Costa y a Lucas Vidal.
7: ¿Qué pasa, Arlequinats? Increïble lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, Arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
0: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte a Sabadell, la de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat que arribava aquesta temporada, que acaba de ser, o estava a punt de ser, pare, i que doncs, ha celebrat també aquest títol als micròfons de Ràdio Sabadell.
8: Lo mejor de todo es vivir lo que estamos viviendo todos juntos y disfrutarlo al máximo. Voy a Valencia a ver a mi mujer, a mi hijo y próximamente, que no tardará mucho, a mi futura hija. Hoy, en el momento, acabemos aquí en la plaza con toda la gente que se lo merece disfrutar de esto. Yo, cuando acabe, bajaré a casa con mi mujer y mis hijos y bueno, a ver si sale hoy o mañana, pero no tardará mucho. Al final, yo creo que ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente, mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que tenía un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando tenía un playoff, les ungles son negres y siempre ascendís el Sabadell.
0: Doncs celebracions a Sabadell després d'una nit màgica i a la nova Creu Alta amb aquest 4-0, un 19 de juny de 2026, que quedarà doncs als llibres d'història del conjunt arlequinat i que ens van explicar, com també saben fer els nostres companys de Ràdio Sabadell, amb en Pau Vitor i l'Adrià Arroyo, i la veu de Sergi Garcés.

0: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, al llarg. Impressionant!
1: Pilota per Joel, línia a fons. Però la centrada, Joel Priego la busca. Ah, Escudero, el pal, el rebot! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca el Sabadell! Marca Eneko! Marca Eneko! La pilota al pal d'Escudero. Li cau a Eneko, que xuta a trencar per fer el segon. Queda un minut i l'ha afegit. La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol, que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell! Sisplau, tothom al seu lloc. On aneu? Que no s'ha acabat. Però marca el Sabadell el 3-0. En el minut 50. Marxa el triplet arbitral. Però què fem? Sisplau, tothom al seu lloc. Que no s'ha acabat. Ai, senyor! Ai, senyor! La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen. Li regalen la pilota a Xavi Moreno. Sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, futbol professional. Ara sí, el Sabadell per la porta gran, pel camí difícil, per on ningú no ens esperava, però hem arribat, ha guanyat, ha sentenciat, i som, escolteu bé, equip de segona, som equip de futbol professional.
2: En Joc, el programa de l'esport català.
3: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitoria, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat. 5 anys després tornen a la categoria de plata, tornen al futbol professional, com ens deia el Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
4: Jo estic molt content de que ja d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo. Que els estic...

0: La Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
1: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant, una passada. Ens han donat una nit màgica, aquesta gent. És meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats, gràcies Centre d'Esport de Sabadell, gràcies Sabadell, gràcies arrequinats per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol, del Centre d'Esport Sabadell, no? Una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens de segona federació masculina. El Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic, si vol acabar aconseguint aquest ascens de segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs, necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 2:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa Ves.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compos. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit d'anada. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se per aquesta gran final. Veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Esparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió, al Badalona no li val l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però, com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arrompat per els 4.200 espectadors que compliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 1:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Esparren recupera a Pol Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i, en canvi, Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà, a 1:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: No serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Esparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg, per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs serà 1:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. Qui haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça-València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit, del partit de l'altre dia, ha aconseguit, de moment, recuperar el factor pista, o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però, de moment, perdent de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: and Jock.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetis tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir per millorar i assegurar un bon descans.
1: La xarxa de comunicació local.

En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: dos quarts de deu de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora del programa. Què fa el Barça de Basquetana?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comes, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 8:45 del vespre aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir doncs la victòria. Recordem que a les Comes, al partit de Lliga, havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs, aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem 9:32 minuts amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir. Venim d'on veníem del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i amb un ambient increïble a Pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé l'equip és el mateix, Sí que és veritat que nosaltres a casa ens sent molt forts, a la nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dos patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havia aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comes 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, que li quan vulguis, i també segurament ells acabaven més encesos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors. No? Va ser terrible, però el primer partit el divendres i després l'altre. No? Vull dir que els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació. Però bé, l'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la Lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi doncs aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comes.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom de l'estaf ha portat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació, una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, a les Comes novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us juguen a favor?
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comes guanyar, aquesta ocasió ahir també, ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí. Que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix equip, el seu tampoc no és el mateix equip, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut, vull dir que no tenim el Roger, i són partits diferents, però... La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. I la gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres i després també ens ho creiem. I el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant-te a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys de poder competir amb tothom, no? I ara segur que té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, doncs venim de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i som capaços de guanyar qualsevol. El que passa que, clar, això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que està sent una temporada increïble.
0: I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceo una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa... és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, així com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà i a veure que se n'empascarà alguna de, no sé, o farà un plantejament més conservador perquè ens tenen més respecte, potser també venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall. Ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors, crec que hi haurà cert respecte per les dues parts. I com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau que, tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança és important.
0: I el factor Les Comes, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor de Les Comes és molt decisiu perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no?, que moltes vegades he trobat gent. Això sembla... torna a semblar Les Comes d'aquells anys, no? I això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no? Que molta gent ja torni a tindre com a mica aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Home, aquelles 6 copes d'Europa, les lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, no. Demà allarguem la sèrie. Després
2: tant,
0: ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues i per què no un Igualada campió de Lliga.
2: Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè a aquesta hora el Vila-sana està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de Lleida Televisió. Deia això la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses. S'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat doncs, a portar-ho bé i al final doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vila-sana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vila-sana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis i, evidentment, que hi ha gent que li agrada i gent que no li agrada, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys, que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot. És la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Hi haurà festa grossa avui a Vila-sana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talant.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món, com fa Vila-sana, és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, i es premiava també l'esport de base. I Vila-sana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'equips més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent a jugar a hockey, i després, evidentment, com una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vila-sana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, hockey o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrella Gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrella, doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia, aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrella.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vilatana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta a Catalunya femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en tres etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, ha acabat en primera posició, Paula Blasi. És primera en segona posició amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Gueri.
0: Doncs Paula Blasi, només a arribar, els companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt el vent, llavors ho he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment m'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedaven 10 a meta veia que ningú tirava, s'han escapat dos i tothom donava... Ei, per la ràdio, m'estan dejando la torta a mi. I clar, hi ha un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada. M'ha matat pujar així tant de cop, no? Anar apretant, parant. I sí que, bueno, estic superorgullosa de la feina que han fet les meves companyes. Crec que com a equip hem estat impecables. I bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més i, per tant, doncs, contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada ja he vist que tenia moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya, que acabarà demà amb la tercera i última etapa, arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya femenina encara la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur, després, quan arribem aquí, estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista a Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: El reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala. Perfecte.
2: L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
3: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Ens hem d'esmarar una miqueta.
2: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
3: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
2: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
4: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
2: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Poran Minic, regidor d'Esports.
5: L'àrea d'Esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
2: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la Marató d'Empúries.
6: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però que és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt això. Sí, és una marató que la gent anima molt.
2: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre a vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
6: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge. I tots els que caminin avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
2: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència ferotge, les curses de muntanya. Ho analitza Anna Codina, actual campiona de la Marató d'Empúries.
7: Jo suposo que en muntanya està agafant molta tirada, perquè ara mateix pots fer moltes maratons de muntanya per aquí a prop, per aquí a Catalunya almenys, però és veritat que les maratons d'asfalt només ara mateix et trobes amb la Marató de Barcelona o aquesta, i si no t'has d'anar, doncs això, no? Pues a Sevilla, València, tot això. Però és una llàstima, perquè la veritat és que estaria bé que s'animessin més per aquí.
2: Una pèrdua que també lamenta Mamen del Castillo, segona a la Marató d'Empúries d'aquest any.
8: Sí, la veritat és que de mitja marató sí que hi ha moltes, però marató no hi ha. Hi ha només aquestes dues i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
2: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
6: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no es cansin, que segueixin treballant, i per poc que pugui, doncs l'any que ve hi tornarem.
4: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona, i és una bona manera al final de fomentar l'esport, perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada, també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres, que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató, perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
2: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
3: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I, bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya. I la veritat que, bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya. I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
2: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta, estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure'n néixer una tercera?
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit de València, Anna.
9: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts, 102 a 75. El València abans de tard s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit doncs serà el Palau Blaugrana dimarts.
1: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 el tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
9: Bona nit, fins demà.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Pere Vives al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
2: La xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Orgull de L, orgull de G.
12: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
13: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
17: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, Les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
19: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Xavi, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 177. I sí, senyors, arrenquem l'últim programa de la temporada. Ara sí, és el moment d'entrevistar ni més ni menys que uns autèntics cracs de Sant Feliu de Codines. Estic parlant ni més ni menys que de l'Albert Serrats, conegut com a DJ Massi.
20: Bona nit.
19: Què tal? Com estem?
20: Bona nit, Charlie.
19: Ivan Casas, DJ Terrible, què tal? Com estàs?
21: Hola, què tal? Bona nit.
19: Francesc Esturgó, DJ Cat.
22: Hola, què tal? Bona nit.
19: Miquel Sans, DJ Mike.
23: Hola, bona nit.
19: També hem d'esmentar el Marc Cuní, DJ Cuní, i el Joan Paré, DJ Calambre. Vamos a darle cana a l'ampista, també, de la tienda. Tots ells són els membres de la tienda, una discoteca de Sant Feliu de Codines que fa ni més ni menys farà per la festa major la friolera, que dirien en castellà, de 25 anys.
20: Primaveres.
19: 25 primaveres. I tardors, i estius, sol, hiverns, cada dia de sol a sol i de lluna a lluna, no?
21: I que tant,
19: diríem.
21: I que no falti.
19: I que no falti. Bueno, si voleu, doncs ja us llenço doncs la primera pregunta, que la tinc aquí...
20: Dispara, Charlie, va.
19: Al paperet, a la meva xuleta. Em contesteu qui vulgueu, eh? Vull dir, qui se...
20: Anirem fotent.
19: Anireu foment.
20: Sí, sí.
19: Com va néixer la idea d'obrir la tienda i quin ambient musical hi havia a Sant Feliu de Codines en aquell moment? Ara agafeu el DeLorean, 25 anys enrere, i ja em podeu explicar una mica.
20: Qui ens explica això?
22: Bueno, això és una mica llarg, ho resumirem, no?
19: Perquè sí,
22: si no,
19: sí.
22: No ens en anem ni demà. Però tot neix, bueno, a través de pues, un local molt petit que tenia el meu pare a Sant Feliu. Uh-huh. A dia d'avui és on dormo amb la meva dona, o sigui, imagina't com ha acabat la història. Però aquest local, precisament, la sala d'avui en dia que es diu La Tienda, es diu així perquè era una botiga que va muntar el meu pare de confecció, de tèxtil, i quan ell pues, la va tancar, jo me la vaig quedar i vaig començar a muntar pues, una mica, diguéssim, la sala. Em va comprar pues, els plats...
20: Pastisseria, Esturgó, pastisseria.
22: Va ser la pastisseria Serrats, és veritat, és veritat. Abans de tot això va ser la pastisseria.
21: Aquí tot està lligat, sí, sí. Tot està lligat.
22: Era el destí, era el destí.
19: Era un bon pastís i sí, que hi veu acabar dormint i tot, sí, a la pastisseria.
22: Sí, sí. I bueno, una mica va néixer el nom d'això, no? Hi ha molta gent que potser no ho sap i precisament es diu La Tienda per la gent quan volia vindre a casa meva pues, a escoltar música o estar allà un ratet i tal, pues, precisament deien això, no? On vais? Deien, pues vamos a La Tienda, a casa de l'Esturgó, i es va acabar pues, La Tienda. I, bueno, i així ha sigut una mica resumit de lo que, per què es diu La Tienda i com va néixer tot això, no?
20: Ni
22: també
20: ni
22: ha dit un incís que això potser DJ Terrible no ho té present, però jo era molt jovenet que DJ Terrible ja feia potser un parell d'anys que punxava ell. Llavors, clar, aquí darrere la ràdio ell vivia i jo venia a casa seva a veure com ho feia. És a dir, que el meu mestre, per dir alguna cosa, ha sigut sempre DJ terrible, i el que em va fer, DJ, potser, si no hagués estat ell en aquell moment, no hagués sigut mai DJ, o sí, no se sap, no? Però com que el tenia ell com un referent, pues, va ser com, hòstia, mola molt el que fa aquest tio, i vam començar amb el...
5: Per casa meva passava tothom. Això tot s'ha de dir, eh? Per casa meva passava tothom venia a punxar. És més, tota la colla d'amics que avui en dia segueixen sent els mateixos, quasi tots saben punxar. Per què? Perquè tots vam començar igual. A casa meva, al centre cívic, i tots ens vam dedicar al mateix. Jo vaig seguir, alguns ho van deixar-ho, no van seguir amb la constància, però bueno, jo crec que tots hem començat amb la mateixa base.
20: Tots hem tocat plàstic, vinil. Tots hem tocat
22: aquella època l'Ivan ens feia les cintes de caset, per tots.
7: Ara ja seria qüestió de posar una acadèmia per dir jocs a Sant Feliu que es digués l'acadèmia.
5: Però han sortit bons dir jocs d'aquí a Sant Feliu de Codines.
22: Sí, sí.
7: Ojo, En coneixem un que viu per aquí a prop, el Robói. Ni més ni menys.
8: Ha tingut bona escola.
5: I tant, i tant.
7: Mare de Déu. Bueno, seguim amb la segona pregunta, ja que ho resumiu tant, doncs ara us deixaré esplaiar una mica més. Ah, no m'heu contestat quin ambient hi havia, quin ambient musical hi havia en aquell moment.
22: Bueno, aquell moment era evident que la màquina, pues, era, jo per mi, ja maquinero, o sigui, jo parlo com a maquinero, però també parlo com a objectivament, que en aquella època la màquina era el que patava més. O sigui, no hi havia ni reggaetons, ni música, per sort, ni competència alguna, no? La màquina, al final, és un estil que podem estar molt orgullosos d'aquest país i, hòsties, l'hem de defensar a mort, sempre ho he dit. És un estil que molts llocs on anaves deien, hòstia, és que mola molt aquest rotllo que teniu, perquè tu te'n vas a Canàries i no sabien de què era la màquina, no? I ho ensenyaves i la gent al·lucinava. I és una música que jo crec que en aquella època va ser l'hòstia.
8: Va ser punter.
7: Podríem equiparar la màquina a la sardana, que és una cosa nostra.
5: Totalment de la terra.
7: Gènere nostre.
22: I crec que no és només música, és una cultura i una forma de pensar la màquina, que això pues, és molt xulo. Mm-hmm. És una comunitat molt diferent i que crec que al principi es va jutjar d'una manera que no es mereixia, mm-hmm. però s'ha demostrat que la màquina és... És música, sensacions i festa i alegria bon rotllo.
7: Que el que diuen, que pel que jo havia sentit i he vist documentals i tot això, que era de la música de la ruta, aquí va haver-hi un que la va accelerar i va dir, doncs, la portem i això es dirà màquina.
20: Al final, la màquina catalana va ser, l'escrivien amb la K.
22: Sí,
7: correcte. Està mirant l'Ivan en plan de...
5: No, sí, totalment correcte. O sigui, la màquina, diguéssim, d'aquí és una branca que es deriva de la ruta, i els productors aprofiten per crear un nou estil, canviant algunes coses, però segueix sent un derivat del que venia sent la ruta.
22: Sí, totalment.
5: Un derivat.
7: I una passada, a més, aquella època, si recordeu, hi havia Per què, Poneri...
20: Hòstia, n'hi havia moltes.
7: Hi havia, què més?
22: Disco 8,
5: Escorpia, Chassis...
8: La festa...
7: La festa estava aquí a Caldes, no?
20: Sí. I de fet, a Sant Celoni.
7: I a Sant Celoni també.
20: Sí.
7: I el Poneri i Vallgorguina també, no?
5: Vallgorguina, on hi havia el Poneri i Vallgorguina és on hi havia la festa. On la festa de Caldes va anar a Vallgorguina.
7: Llavors van tancar... Va ser primer Caldes i després a Vallgorguina.
5: Correcte. Quan van tancar la festa a Vallgorguina, van obrir el Poneri en aquella sala.
22: A Chassis.
8: Bueno, podríem dir que vam començar la festa.
5: Sí, nosaltres vam criar allà.
20: Sí.
8: Els nostres primers passos...
20: Pinitos són de la festa.
22: Tots anaven de festa a la festa i jo no podia entrar perquè era massa petit i deia, cabrons. Jo em quedava aquí Sant Feliu tirant.
8: Bueno, jo havíem anat a sessions de tarda, sí, perquè la nit era...
5: No, jo la nit sí que havia arribat.
8: Tu la nit sí, però jo encara no.
20: L'Ivan es nota que és més grandet.
22: Sí. Se li veu.
7: Recordeu quina va ser, perdoneu, la primera nit d'obertura de la tienda i com va reaccionar la gent del poble i dels voltants?
5: Bueno, tot depèn de quina tienda parlem. Si parlem de la casa del francès, era...
7: La
5: que tenim, diguéssim,
7: actualment... A la Fonteta.
5: A la Fonteta. Aquesta va començar... Jo 2004, poder?
22: Sí, perquè vam començar a fer tardes.
5: Sí.
22: Llavors...
20: Els tardeus, que es diuen ara.
22: Sí, els tardeus.
20: Abans no deien tardeig.
7: Ara ho vam reiniciar.
5: Nosaltres ja érem pioners, amb això. Pioners.
22: Sí. Llàstima que no vam seguir. Però sí, no sé, pues por ahí, pot ser. Més o menys.
20: 2004, diem?
21: 2004, més o menys. Sí, entre 2003-2004.
22: Que és curiós perquè fèiem sempre els divendres al principi.
21: Sí.
22: I era com, bueno, clar...
20: Però divendres tardeig, no.
22: No, no, a la nit.
20: A la nit, a la nit.
22: Sí, sí,
20: a la nit.
22: Que inclús, com que no érem entitat, ens ficaven una persona perquè vigilés, perquè no ens deixaven obrir la sola.
20: Qui hi havia l'estrope? Qui hi havia vigilat?
21: No, hi havia l'Àngel.
20: Ah, és veritat, l'Àngel. El conserge,
22: sí,
20: vaja.
22: Sí.
3: Ja veig que l'Albert Serrat
21: jo crec
3: està
21: que vam començar
3: donant dubtes i rimint-ne resolent dubtes que van passant pel cap en aquest moment.
21: Jo crec que vam començar unes sessions de tarda i ja ràpid després vam passar la nit.
22: Sí.
3: Ostres.
21: Sí, vam passar la nit perquè dèiem que, bueno, que la gent s'ho agafava amb més ganes a la nit i també era... Aviam, Sant Feliu és un poble petit i veiem que faltava alguna cosa aquí en aquest poble, no? O sigui, hi havia el Sidecar, hi havia aquests bars, però faltava alguna cosa. Sempre hi havia hagut algun bar musical així una mica més puntero, com va haver-hi el Vol.
20: El Vol, sí, sí, sí.
3: Segueix faltant, simplement, Ivan, segueix faltant.
4: Hi havia hagut el Menzius,
3: i un servidor mirarà
21: el Menzius, correcte,
3: de fer feina en aquest sentit.
21: I vam decidir doncs, agafar el ritme d'agafar-ho la nit i la veritat que al principi, doncs molt bé, venia gent del poble, perquè clar, la gent no podia agafar el cotxe per anar
3: no, clar,
21: de festa por ahí, doncs es quedava al poble. I la veritat que l'ambient
3: i el boca a boca devia anar
21: sí, a
3: perquè
21: tope.
3: Llavors és el que hi havia, sí. Vull dir, no hi havia ni Instagram.
21: És més, tancaven algun bar i la gent sortia i anava a fotre l'última copa a la tienda.
3: Això és el que té de bo, eh? Perquè, ostres, acabes d'un lloc i baixes cap a la tienda.
20: Vas cap a l'after.
3: Que em vas cap a l'after.
22: Que hem de dir que a casa meva, a aquella època, quan es va traslladar tot al centre cívic, van quedar els veïns a gust.
21: Sí.
22: Perquè a casa meva eren totes les tardes de divendres i dissabte.
20: El meu cunyat
22: fins a les 10-11. I després als cap d'anys fins a les 4 del matí, amb les portes obertes, que un any, tot Caldes, va pujar i vam patar el carrer Estatut, tot de gent, podia hi havia 300 persones fora i tot ple dins, o sigui que hem fet locures molt guais.
3: Ja, era com un Love the 90s, però sí. Sant Feliu de Codines.
22: Sí. Ara mateix m'ho fa el veí i el mato.
3: Ah,
22: no sé si ho aguanto jo, això.
3: Has de pensar que un dia ho vas fer tu, també.
22: Sí, això és veritat.
21: Memòria selectiva.
3: Sí. Memòria selectiva, exacte. Sí, sí. Què tenia la cultura màquina dels anys 90 i 2000 que feia que tanta gent s'hi sentís identificada? Una mica m'ho heu anat dient,
20: sí.
3: Però hem parlat del perquè, hem parlat de la cultura que es va anar creant arrel d'aquest estil, però què hi podríeu aportar? No sé, tothom mira l'Albert Serrat.
4: Bueno, abans com hem comentat, doncs, bueno, venia una mica del moviment de la Ruta del Bacalao.
3: Ah.
4: Vale, però després va ser una temporada que es va donar molt boom, tant radiofònicament, per la tele hi havia molts anuncis, hi havia molts locals també, moltes discoteques obertes, inclús hi havia xassis que feia retransmitir la seva sessió per la ràdio.
20: Hòstia,
4: qui no havia tingut una sessió de xassis gravada llavors?
20: Però qui es quedava despert gravant les sessions?
22: Jo però aquell moment el que era el puto amo era el que tenia l'autorevers. Que saltava
3: que
22: la cinta...
3: Ni l'altre,
4: sí, és veritat. Podies gravar les dues cares.
22: El que no ho tenia era un pringat que es tenia que quedar... O sigui, es tenia que quedar... Sí, que acabés la primera cara i girar la cinta.
3: Que a casa meva dèiem a l'autoreverse.
21: Sí, correcte.
4: I a part
3: era una passada. A part també hem de dir recopilatoris que existien.
4: Hi havia molts recopilatoris.
20: Tu en portes un.
3: Jo en porto un.
4: Jo personalment vaig començar amb màquina total.
21: Això són les arrels. Això són les arrels.
3: Els dos primers, sobretot, que són els que fan...
20: Màquina total.
3: Els que fan el tècnic industrial i màquina i tot això.
4: Vaig començar amb el màquina total 4, jo.
21: Rompe con todo.
22: Jo tenia l'1 que sortia al Terminator.
4: El Dance Sessions. Dance Sessions també.
20: Molt bo, també.
4: Van ser les primeres que em va enamorar.
3: Jo haig de dir que, ara que parlem del màquina total, el primer... Clar, jo tenia 11 anys i allò era música retumbante.
20: Sí,
3: no?
20: Era molt nou.
3: El meu sentia molt fort, no? Sí. Després el segon, hosti, Chimo Bayo, sí, tal, sí. I hosti, dic, perfecte, ja comença. El 3 és el del Terminator, sí. que aquell doncs, va seguint l'estela, però ja comences a tenir-lo ja com una mica més comercial.
22: Sí.
3: El 4... També, perquè posin el Please Don't Go amb un màquina total 4, doncs no, Please Don't Go, Please Don't Do It, no? Seria. I del 5 en amunt, doncs ja els coneixeu. Vull dir,
21: Sí, després també hi havia l'Homes Duro, que també estava molt bé.
22: Sí.
3: Que això era la, el recordatori
22: amb el Jesulín d'Euric, eh?
20: Sí, sí, el Currupipi. El Currupipi.
22: Que deia una frase que a mi no s'ha anat mai del cap.
20: Cuida CML.
22: Sí, cuida CML, que CML cuide.
20: CML cuide.
22: Era boníssim, era boníssim.
3: Mare de Déu, quins records, eh?
20: Ha plogut, ha plogut. Senyors.
3: Sí. Quantes primaveres, Massi? 22, sí. Ja?
20: Des de...
3: 25 a la Festa Major, recordem. Hem de traslladar-nos també abans de que estiguessin a la Fonteta, com ells molt bé han explicat. Com ha evolucionat la tienda al llarg d'aquests 25 anys, tant musicalment com estèticament?
21: Bueno, ja vem, jo crec que podem separar... En dues parts, no? O sigui, el que és la tienda, diguéssim, de quan estava a Cala Francesc i quan passem aquí a la Fonteta. La música ha anat evolucionant sempre. Nosaltres anàvem, diguéssim, arrel de lo que anava sonant el per què. O sigui, nosaltres sempre, la nostra referència sempre ha sigut el per què. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, creiem que eren els que manaven musicalment.
20: I segueixen.
21: Sí. El Pont Aeri també, el Pont Aeri també estava molt fort, però posava molt hardcore. I nosaltres, a ell sí que li ha agradat, el Cat sí que li ha agradat bastant el hardcore, a mi no m'agradava tant. Llavors no ens vam fixar tant en aquest referent. Però tot el que sonava al perquè era sentir-ho, anar-nos-en el dissabte a comprar discos a l'Hospitalet.
22: O el diferent disc, no?, de Granollers, també.
21: O el diferent disc, o després ja vam anar a la Sintètic, a Mataró.
22: Sí, sí.
21: I era anar allà i dir, escolta, aquests temes que han sonat aquest dissabte al parquet, quins són? Aquest. I,
20: molts complicats de trobar.
21: Sí. Molt complicats.
22: Sí,
21: perquè molt complicats.
22: Hem de dir una cosa. Ha canviat tot tant que jo crec que abans l'emoció aquesta que teníem com a DJs, no? Perquè nosaltres no anàvem al parquet només a passar-ho bé, sinó que anàvem a estudiar
20: culturitzar-te una mica.
22: Els DJs que més ens apassionaven, que era Pastis Wenry, i aprendre d'ells, no? Que això és molt diferent, no? La persona que només va ballar o la que es va fixar com es fan les coses i aprendre d'ells, no? Jo crec que era tan brutal el fet d'estar allà i que et diguessin no, tema, no sé què, pum, i no et deien ni el nom, i tu amb la galeta al disco mirant quin disco era...
20: I molts cops amb la galeta tapada.
22: Tapada, perquè
20: no veiessis el nom del disc.
3: Perquè no veiessis el remix exclusiu que havies comprat a Londres o...
22: I tothom anava boig a la discoteca, i què és això, pum, i al cap d'un dia tothom, sí, em sembla que no sé què, i el buscava.
20: I no hi havia Chathams, ni hi havia històries d'aquestes que et poguessin xivar els tracks.
8: No hi havia internet.
20: Sí, internet sí, però no tan avançat.
3: Jo, si em permeteu, com que comentàveu de fixar-vos amb el que feien els DJs, jo una vegada a mi Toni Paret em va renyar perquè no mirava el que feien ells. O sigui, m'explico. Vaig estar al Boca, que actuaven el Josep Maria Castells i el Toni Paret, no? I en lloc de mirar a la pantalla, perquè ells punxaven en vídeo, llavors van començar des del Children of the 80s l'any 2015, clar, jo me'ls mirava amb ells. Me'ls mirava amb ells i mirava els botons a veure què feien, com ho feien, quin programa utilitzaven, etc, etc, no? I a mi el Toni em diu, mira la pantalla, Carles, mira la pantalla. I jo, ostres, que ho feu en vídeo, hola, que xulo, tio. Sí. I imagina que em cridin l'atenció per dir, no, és que no pares de mirar la taula i no pares de... Vull dir que igual ho fèieu vosaltres també,
20: el mateix.
3: Bueno, amb el Pastis i Buenri i companyia.
21: Per què hi havia una pantalla i també sortien ells,
20: sí, enfocada
21: a la taula,
20: mixer,
21: com ho feien
3: tot. I es veia com ho feien.
21: Sí, això
3: és xulo.
22: A ratos, perquè ja et dic, sortien coses psicodèliques que com miressis gaire a rato, el cubata que t'havies fotut, quedaves grogui.
3: Mare meva. Aquí hi ha una mica m'heu contestat, però...
21: Sí, però bueno, si vols que t'expliqui, per exemple, la tendència musical de la tienda, sempre hem considerat que ha sigut màquina d'aquí, la màquina catalana. Ens vam arrepenjar també molt a Hardstyle, a la seva època, que va ser també el que va sonar el parquè, que eren utilitzàvem de base, no? Bases contundents. Algú de hardcore, el Cat també li va posar algú de hardcore, i Hard Trends, que era el sello personalitzat de DJ Pastis. Era... I molts temes que tenien més de 10 i 15 anys. I estaven sonant ara com si fossin...
3: Nous de trinca.
21: I eren temes del 92, del 93... I dius, hòstia, que bé que sonava aquella música. És que era acollonant.
3: I que bé que segueix sonant, perquè a més estan editant vinils nous, remasteritzant les cançons de Farà... 20 anys.
21: No? Sí, sí, per això vam intentar pues, agafar una mica de cada cantó, no? Agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i crear el nostre estil personal.
3: Molt bé. Quins DJs o artistes han deixat una empremta especial a la història de la tienda? Jo vaig coincidir amb Ricardo F i amb Rubén XXL, que des d'aquí els envio una cordial salutació. El Rubén el vam entrevistar el dia 5 de juny. Podeu ficar-vos al podcast i allà sentireu l'entrevista amb el Rubén. I el Ricardo F, que va ser l'única vegada que vaig anar a Chassis, van ser 12 hores. No havia anat mai a Chassis. Em van dir uns col·legues d'on estudiava el cicle formatiu, diu, anem a Chassis, tal, tal. I dic, hosti, vols dir que em fa pal i tal? No, no, vine, vine. Només vam sortir per anar a fer una hamburguesa al McDonald's d'allà a prop i...
20: I vau tornar. Oita.
3: Hi havia el Ricardo F, era l'aniversari del jefe de Chassis, a tots ens va convidar a Chupitos i jo no dic com vaig ni tornar. No ho sé, no me'n recordo.
20: Deixem-ho aquí,
3: però va ser la bomba.
22: Va ser l'hamburguesa, va sentar malament l'hamburguesa, a mi em passava.
3: Sí, no? És possible, és possible. No, però tinc un bon record perquè pensava, dic, hosti, aquí hi havia Megatron.
20: Clar,
3: hòstia. Aquí hi havia Megatron. Sí, sí, sí. Aquí baixava el Castells o el Fernandisco amb la...
21: Sí,
3: amb la nau especial, amb l'Omni. Òmnibus.
21: Sí, molt bona aquella, eh?
3: Molt bona.
1: L'Òmnibus, sí.
3: Hi ha alguna nit o alguna anècdota viscuda a la tienda que considereu impossible d'oblidar? Bueno,
21: buf.
3: A
21: veure, bueno, ens hem saltat.
3: No m'heu contestat. Va, Ivan, fot-li.
21: Bueno, DJs que hagin marcat una empremta a la tienda, doncs, pues bueno, jo crec...
20: Hi ha bastants.
21: Jo crec que tots.
20: Hi ha bastants. Tots els que han vingut, cadascú ha portat el seu granet de sorra, al final.
21: Jo crec que tots han marcat
3: Pastis
21: una...
3: Pastis i Buenri...
21: Sí, bueno, Pastis i Buenri poder són els que més repercussió van tindre, perquè, clar, en aquell moment... Era...
22: Sí.
20: Quan vam convidar Pastis, que van ser uns cabrons, va ser una convidada que no ho sabia ningú de la tienda. Cap ningú de l'equip ho sabia, només ho sabia.
21: Sí, jo i el Cuni.
20: I el Cuni.
21: Sí. Érem els únics que sabíem que Pastis vindria a punxar aquella festa major. No ho sabia ningú. Si vam aguantar el secret...
3: Com que tampoc hi havia xarxes socials, va dir, ei, família, que estic aquí, que
21: bueno, no, sí que hi havia xarxes, eh? Estem parlant del 2014.
1: 2015, no?
21: Sí que hi havia xarxes, sí.
3: Sí, però Messenger, potser...
21: Facebook.
20: No, no, Facebook.
3: Sí, sí. Facebook i Messenger. Bueno, sí, sí.
21: Però ho vam portar molt en secret. No ho vam dir a ningú. I imagina't la cara de la gent estar a les dues de la matinada punxant a la tienda i de cop apareix el Pastis amb la maleta aquí a sobre de l'esquena.
20: La gent baixava corrents cap a la carpa a avisar, tu, que hi ha DJ Pastis a la tienda.
21: La gent es va quedar petrificada. Dius,

0: nit. Sí. Però com especial, la del pastís està, és sí, correcta. Sí, sí, és una anècdota xula.
1: Com ha canviat el perfil del públic de la tienda des dels inicis fins avui?
2: Bé, el perfil del públic diria que més o menys s'ha mantingut sempre el mateix. Potser sí que ha vingut gent nova, però més o menys el públic que hem tingut sempre ha sigut fidel a la tienda sí, i ha continuat venint.
0: Sí, és gent del nostre cercle,
2: passa,
0: al final.
2: Sí. Passa que després la gent que potser pujava més de Caldes va deixar de pujar pel tema de desplaçaments, també. Però més o menys sempre s'ha mantingut igual. Passa que ara, des del Covid, va haver-hi una mica de peron, després ha tornat a costar una mica engegar un altre cop. Però normalment sempre hem tingut els mateixos...
3: Sí.
2: El mateix
4: públic. Clar, estem parlant de 25 anys. La gent que venia fa 25 anys enrere, ara ja tenen els nens ja a casa a la universitat.
2: Sí.
4: O sigui que...
0: Anem creixent. Clar,
2: ara, veus gent, doncs sí, de 30, 40...
0: I cada cop 50, fa més mandra, potser.
2: Però ara...
3: El tema de festa major, per això...
1: Però tot torna,
3: Faig un incís, O sigui, la festa major... Jo vaig veure molta gent jove.
0: Sí.
3: O sigui, això és molt guai perquè estàs veient que com abans nosaltres érem jovenets i ens flipava la màquina, doncs ara jo també estic veient que la gent jove d'ara els està flipant un monton a nosaltres. Inclús
1: I al tanto, perdoneu que us interrompi, al tanto perquè hi ha una nova generació que li mola moltíssim les cançons dels 90, però flipen.
0: Sí.
1: I dius, i hem tingut el prestigi de poder haver viscut aquestes dècades tan impressionants musicalment parlant, no?
4: No, ja pugen generacions. Mira, el meu fill té 13 anys i escolta cançons dels anys 70. I dius, hòstia, no t'agrada el reggaeton? No. Què t'agrada? Les cançons dels anys 70, Fleetwood Mac... I ningú li ha ensenyat això,
1: Doncs
4: ningú li ha ensenyat.
1: El dia 11 de juliol, a Castell d'Aro, un servidor farà un vespreig del 70.
3: Hòstia, ho ha vengut.
1: Ja aprofito ja.
3: Ho ha vengut bé.
0: Vols dir que no havíeu quedat entesos?
3: Sí.
1: Sí, jo li feia senyals, dic, ara?
0: Ara.
1: Molt bé, tinc una sorpresa per vosaltres.
0: A veure,
1: Si aquest senyor us envia salutacions per tots vosaltres i per aquests 25 fantàstics anys de la tienda.
3: Ui.
1: No sé si se sent.
3: Espera, perdoneu,
1: No. No se sent. A veure, coses del
0: directe.
1: Pot
0: passar, home.
1: Claro. Són coses del directe.
3: Direm que ha saltat l'agulla.
1: No. Ara sí. Què anaves a dir?
5: No, que des d'aquí ens envien una salutació. Són increïbles, ho fan... Increïble, són molt bona gent. De veritat que estic... Jo quan vaig allà estic a casa, Me cuiden molt, m'arric molt... encantat, la veritat. Són
1: jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no, aquesta ja vegada, com que és un esdeveniment solidari, com que era un esdeveniment solidari, vaig haver de posar tots els temes més comercials i més i tal. I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt maca.
5: La punxa de puta mare, Ho fan molt bé.
1: I inclús m'han aconsellat, alguns temes i tal, aquest és una autèntica passada.
5: Una borrada, sí.
1: És una borrada de tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
5: Però són molt bons, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que molt bé. Molt, la veritat. És que sí.
1: No, digues.
5: No, i a part, me'l vaig trobar... Un dia vaig anar a prendre amb algú, al Godre, vaig anar a prendre algú, que em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal,
1: el dia que vam estar.
5: I me'l vaig trobar per allà tots, hombre, Noel, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí. Hòstia, cabró, no sé, som molt bona gent.
1: Què us sembla, el Rubé?
3: Molt ben parit.
4: Dues vegades ha vingut a la tienda, ja?
0: Dues.
1: I per aquest 25 anys podeu avançar alguna cosa o
0: encara no.
1: Us ho guardeu?
0: Guardem cartes.
2: Està en projecte.
0: Està molt difícil, Està molt difícil.
1: A l'Ivan posa cara d'igual que el pastís.
4: Sí, no... Saps què passa? Que aquí a Sant Feliu sóc que diguis mu
1: ja està.
4: Ja està, eh?
1: Ja està.
0: O et tires un pet i el sap el veí.
1: Ah, sí, sí. Sí.

0: Aquell, els serrats, eh?
1: Sí, sí.
0: El de Can Gerri.
2: Preferim mantindre-ho en secret i ja arribarà el moment de deixar anar la bomba.
3: Bueno, la gent que ens segueix ja sap que sempre hi ha algú. I
1: sí, home, sí, sorpresa n'hi haurà.
0: Algú farem.
3: I que li asseguro. Sí,
1: sí. Algun convidat hi haurà, sí. Però... És molt complicat perquè els grans DJs o els més tops, que són Machine Legends, lògicament...
4: Estan molt lligats
1: i pica la cosa.
0: Machine Legends, pels que oients que no sàpiguen qui són, doncs DJ Escudero...
2: Metralla, Pastis, Buenri, Sisu, Nau...
0: Buenri, Sisu i Nau. Vull dir...
1: I tenen exclusiva a Catalunya només amb Machine Legends.
4: Així que... A sobre també coincideix amb un dia que fan ells,
2: sí,
4: un festival.
2: El Waterland.
0: El Waterland, allà a Lloret, no?
1: Sí.
4: És complicat.
1: Però bueno...
4: Estamos trabajando en ello.
1: Hi ha alguna coseta lligada.
0: Bueno, aviam, ja tinc ganes de que arribi el dia.
1: A nosaltres també.
0: Sí, unes ganes boges. Quin paper ha tingut la tienda dins de la vida social i cultural de Sant Feliu de Codines? És a dir, una mica ja m'ho
1: sí,
0: explicat,
1: explicant,
0: però pues, que això és tan pesat, aquestes preguntes, que dius, hosti, sempre està rizando el rizo, no?
1: A veure, bàsicament, tot i que som un grup reduït, una discoteca petitona, uh-huh, el que va fer que, o sigui, poder convidar DJs bons, vam aconseguir que vingués gent de fora del poble... Uh-huh. Amb la qual aquesta gent també coneixia Sant Feliu, cosa que si no potser no hauríem pujat. Bàsicament és això.
0: Veu posar l'agulleta a Sant Feliu de Codines,
1: sí,
0: i dir,
1: sí,
0: que som aquí, eh? Aquí
1: exacte,
3: però,
1: exacte.
3: Jo he afegit una cosa que no hem dit, que crec que tant a Terrible com a mi, com DJ Cat, ens va canviar bastant un concepte que era el fer el salt a una macrodiscoteca, que això no ho
1: és veritat, és veritat.
3: Vam convidar en aquell moment a
2: Alfredo, Tracker
3: i Alfredo, que eren boníssims. Jo, per mi, Tracker ha sigut i serà sempre el Messi dels plats.
1: Aquest home té un do.
3: És una borrada, sí, el que fa. I per portar els anells aquí, doncs, a Sant Feliu, a una festa major, ens van convidar al seu local, a l'Hospitalet, al Desk.
2: Al Desk.
1: I contra el Mataró?
2: No, primer el Desk.
3: Primer el Desk. Ah. I, bueno, jo he de dir, l'Ivan té més temple que jo, i he de dir que a cada sessió que anàvem fora a punxar, a mi les mans anaven que tremolava tot. Quan feia la primera mescla ja
1: n'he vist.
3: Però jo ho passava una mica malament al principi. I ho vam patar tant al Desk. O sigui, vam fer una hora, em sembla, no, Ivan?
2: Sí, una hora, i a part vam coincidir... El Desk obria els diumenges tarda.
1: Uh-huh.
2: Era l'últim local, sí, de màquina que aguantava del cap de setmana. Uh-huh. Però justament aquell dia, el dilluns, era festiu a Barcelona.
0: Ja. Yeah.
2: I que estava a petar de gent. Uah. I me recordo que vam arribar i una calor...
3: Sí.
2: Però
3: sí,
2: va ser posar el primer tema i veure com reaccionava la gent i, hòstia, l'adrenalina, allò va ser brutal.
3: Va ser brutal.
2: Va ser brutal.
3: Jo, és una experiència que potser és... la millor, i mira que vam acabar punxant a Control, com deia l'Albert.
2: Bueno, mira, a Control Mataró és on dèiem abans el Megatron.
0: Uh-huh.
2: El Megatron va acabar, l'última discoteca que va haver allà va ser el Control Mataró.
0: Mm. Yeah.
2: I vam acabar punxant allà, i dic, hòstia, jo havia trepitjat aquesta discoteca quan tenia 16 anys, que era el Megatron,
3: sí,
2: i ara estic punxant aquí.
3: Amb l'Escric, eh?
0: Control va ser després de Chassis.
2: Després
0: de Chassis, no?
2: L'última, sí, abans que tanquessin ja definitivament,
0: de i...
2: va ser Control Mataró.
1: Què hi ha allà ara?
3: Res, un bloc de
2: van tirar,
3: pisos,
2: no?
3: Sí.
2: Van tirar,
0: pisos. Mare de Déu.
3: Pues clar, com que ho vam patar aquell dia al Desk, pues ens van convidar, l'Alfredo era resident també amb DJ Screak, era el Control en aquella època, i bueno, va tirar el fil, a l'amo del Desk els va encantar com ho vam fer, i van dir, hòstia, aquests dos nanos han d'anar al Control a punxar, tal... I clar, quan ens ho van dir, bueno, jo ja s'hi tremolava el Desk, en el Control ja no et dic. Perquè...
1: Allò era macro
3: i era la discoteca més potent de tota Espanya, no de Catalunya, d'Espanya, perquè teníem, sembla que, si no m'equivoco, uns 90.000 watts o 80.000 watts.
2: Sí,
3: o sigui,
2: era una barbaritat.
3: Era una burrada el que sonava el Control. I va ser però espectacular.
2: El que hi havia una petita diferència, no sé si te'n recordes, que el Desk era com el perquè, no? Punxaves
1: molt a prop de la gent.
3: Arran de públic.
2: Tenies les cares a davant. En canvi, el Control estaves a dalt.
3: Sí, era una cabina alçada.
2: I vols o no, et dona més seguretat perquè no tens la gent allà davant
0: no t'estan
2: mirant
0: aviam
2: si falles o no falles.
0: Posa'm aquesta.
1: Oh, tio, això no.
2: També.
1: No. Això és horrorós. Això és horrorós.
2: També.
0: A mi em va passar això... en un festival dels 90, això.
1: Hauria d'estar prohibit.
0: Un festival dels 90, i em ve una senyora i em diu
5: tot això que estàs posant està molt bé, però em pots posar la noche entera?
1: Hòstia, no,
0: tio. I jo hi dic, senyora, que no havia nascut la Vico aquí. No, o si havia nascut era molt petita. No, no, no, no. Bueno, bueno, però tu posa-me-la.
1: Bueno,
0: en fi.
1: Són 500 euros.
0: No, no, és que no li vaig posar perquè era un festival dels 90 i, evidentment, la temàtica era...
2: No tocava.
3: No tocava, no tocava.
4: Sí, sí.
0: En fi, anècdotes a part. Quins han estat els moments més difícils que heu hagut de superar durant aquests 25 anys? Aquesta ja, bueno, ja jo, ho feu, sí.
3: No, jo ho tinc clar.
2: Jo crec que n'hi ha... Sí. Jo, per almenys, en puc dir dos. Jo en puc dir dos. A jo, per exemple, quan va néixer el meu fill, crec que va ser un any o dos que no vaig punxar.
1: Vam fer un peron.
3: Sí.
2: Bueno, vau punxar, crec que va punxar...
3: Sí, jo sí que vaig
0: ser. Per un costat una cosa bona, sí. Ivan, però per l'altra
2: sí,
0: banda...
2: Sí, però jo tenia clar que jo el primordial era el meu fill i volia dedicar-me de ple i vaig decidir... Però em sembla que va ser un any que no vaig estar-hi. Però per mi va ser molt difícil, perquè era algo que ho portes a la sang i, ostres, volies estar allà, però bueno, un fill també és algo que no...
1: No passa cada dia, això.
2: No passa cada dia, correcte. Mm. I l'època del Covid. L'època del Covid també vam estar...
0: Va ser complicat. Tots parats.
2: Sí, tots parats.
0: Sí. I les discoteques van ser les últimes en desconfinar-se.
2: Sí.
1: Bueno, fèiem videosessions.
2: Sí.
1: Fèiem videosessions.
0: Videosessions.
2: Sí, era divertit. I gravàvem mescles.
1: Sí.
4: És veritat, gravàvem mescles. De fet, allà és quan es va crear Màquina Legends, em sembla, que van començar els programes de ràdio.
3: El Flash FM. El Flash FM.
2: I el programa aquell del Posades, on recordeu? De Casa a Casa.
0: De Casa a Casa. Ara ho anava a dir,
2: Jo me'ls vaig tirar quasi tots,
0: Veus, Massi, tenim telepatia.
1: Sí.
0: Tiro del pastís ha sigut...
4: En allà, jo diria que va arribar un punt que en allà la música màquina anava en declive.
2: Sí.
4: Anava cap avall.
2: Sí.
4: I a partir del Covid, quan es va tornar a engegar tot, allà em sembla que va tornar a engegar i va tornar...
0: La gent va tornar a 165 BPM.
4: Perquè es van fer molts
1: totalment,
4: directament.
1: Eh?
4: Exacte. Sí. Van fer molts programes, bueno, online o en streaming o el que sigui, i en allà jo crec que es va tornar a ressorgir tot un altre cop.
1: Jo crec que la màquina ara està més a tope que en l'època durada,
0: Fins i tot s'estan fent versions de temes com el Boig per tu i tal, però més de hard dance, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bones, no?
0: 140, no, el cap D, el DJ cap D. Que és conegut del Carrera, del DJ Carrera,
1: sí.
0: I amb qui, bueno, estamos trabajando en ello, no? Vull dir que, bueno, igual l'entrevisto algun dia. Ja veurem, no vull ara fer volar coloms.
2: Hem arribat a un punt que s'estan creuant molts camins. O sigui, venia la màquina, el hard techno...
4: S'ha fusionat.
2: El hardcore, i és com que ara... Agafen tots una tendència...
0: Jo el que veig és que es passa d'un extrem a l'altre. O sigui, passes d'un reggaeton que et pot tenir 90 BPM a la màquina que en té 150. O hard dance...
1: A quant punxeu? A
3: 175.
2: 170. 170 com a mínim.
0: Vinga, aquí el Flying Free 165, però bueno.
4: Les èpoques bones a 180.
0: 180, mola meva.
3: Passa que depèn la producció que es fa d'un disco... La màquina té una cosa que potser no tenen altres grups musicals, que encara que vagi a 170, que sembla una bogeria, no ho és.
0: Yeah.
3: No sé si m'explico.
0: No ho notes millor, tant.
3: No, al millor hi ha un tema de reggaeton que el fots a 170 i
1: és infumable.
3: I és infumable.
0: Bueno, pots barrejar, pel que diuen de la meitat, si conteu la meitat dels BPMs,
2: una de 170 un bombo per dos.
0: Amb una de 85. Sí.
2: Pots.
0: Pots fer-ho, pots fer-ho.
3: La màquina està, jo crec, que preparada perquè vagi aquest ritme, precisament. I a part que és un estil que és canyero. Tant. Un estil que et crida, fotre-li una mica de
4: tant
3: xitxa.
4: Tant lenta com ràpida.
3: Sí.
0: Com heu viscut l'evolució de la música electrònica de la màquina des de l'època daurada fins a l'actualitat?
3: A veure...
0: Estàs de quesito, eh?
3: Sí, no, és una mica el que hem parlat, no? Jo crec que quan vam començar no ens esperàvem tampoc mai ni arribar a una macrodiscoteca a punxar, ni muntar-nos aquí a la sala Sant Feliu, en el Cívic. No sé, tot va començar a casa meva. La idea era una mica, pues, tindre un lloc on juntar-nos, escoltar música, i a mi que em flipava punxar, pues, liar-la, no? Com el nen petit que somia ser Messi, no? I té una pilota tot el dia i fot xuts i somia ser ell, pues era una mica aquest el meu objectiu al principi, de dir, hòstia, jo vull ser com, però tu no et pares mai a pensar, hòstia, la gent li agradarà, em seguirà, i quan ho vam aconseguir, entre cometes, de tindre el públic que hem tingut, que jo per mi han sigut els millors que podríem tindre, perquè ens havíem fet estar pancartes a la discoteca de sou els millors, sou seguiu donant canya molts anys. I, o sigui, jo tot això ho agraeixo, igual quan vam anar Anònim, que ens van vindre a veure tots, no sé quanta gent de Sant Feliu va vindre, però sí, va ser una borrada.
1: Era una bona colla, de fet hi ha una foto que
3: sí,
1: sembla que està...
3: El Desk igual, el Desk Hospitalet igual.
1: Sí, sí, que hi havia un fotimer de penya.
3: El Control també, o sigui, jo don gràcies a tota aquesta gent també que es mereix, pues, lo mateix, no?, que nosaltres. Al final, l'èxit d'haver aconseguit coses... també te'l dona a la gent que et ve a veure i t'apoya, no? Perquè et dona forces per seguir i fotre-li gas, no? I jo crec que hem tingut moments de baixón. Jo personalment, com deia l'Ivan, també l'he tingut. El Covid, doncs, em vaig apartar, vaig penjar les botes fins al dia avui, que, bueno, són anys, són 7 anys, més o menys. Ho vaig fer per temes personals, perquè creia que també, com l'Ivan, no? Vaig tindre un nen i creia que era el moment de calmar-me una miqueta, de saber qui era DJ Cat i si DJ Cat tenia que seguir existint o no.
0: És una època per reflexionar, sí, no?, d'alguna manera.
1: Sí. Any sabàtic.
3: És difícil...
2: Un any sabàtic, un any sabàtic. Jo també estic patint un.
1: 7 anys sabàtics.
3: 7 anys sabàtics, sí, sí. I, bueno, crec que vaig sanar tant que ara sóc capaç de tornar i amb més força que mai, perquè crec que la màquina també està amb més força que mai. La il·lusió m'ha tornat i agraeixo també als companys de que m'hagin agafat un altre cop amb els braços oberts. Home. I que al final...
0: El cop va començar tot.
3: Sí, bueno, però al final crec que la vida es tracta d'això, de caure, d'aixecar-te, caure... Perquè això és lo maco. Si fos tan fàcil o tot fos recte amunt, jo crec que no tindria gràcia res.
1: Està clar.
0: I no és fàcil, eh?
1: És com el Fènix.
3: Sí.
1: És com el Fènix, ha tornat de les cendres.
3: No, perquè l'estiu em cremo.
1: És veritat, és veritat.
0: O com el Terminator, he vuelto.
1: Sí, sí.
0: O volveré, no?
2: Baby. Hasta la vista, baby.
0: Sayonara, baby.
3: Així que
2: Sayonara, baby.
3: Així que la gent de Sant Feliu sàpiga que aquí hi ha 3 DJs que fotran molta xitxa i que es preparin.
1: Festa Major fa por, eh?
3: Festa Major fa por.
0: Sí. 25 anys i per 75 més, si cal.
1: Tant de bo.
3: Si vivís.
0: Sí, home, sí. Què creieu que fa que la gent continuï tornant a la tienda després de tants anys?
2: Bueno, jo crec que el que trepitja la tienda sap el bon rotllo que es respira allà dins, no? Jo me'n recordo quan vam començar a sortir de festa que... hi havia, diguem-ho així, hi havia un ambient una mica més tens, no? Feia una mica més de respecte a sortir, estaven els ambients una mica d'allò, però nosaltres, des que vam obrir la tienda, sempre ens hem pogut penjar la medalla, inclús ens ha felicitat la policia municipal, ens ha felicitat l'Ajuntament, sí. 0 baralles.
1: Ni una.
2: En portem així,
3: sí.
2: Doncs, 24 anys. Tota l'època de que la tienda està al centre cívic, 0 problemes. I això ens ha donat, doncs, una garantia de que ho estem fent bé, no? I la gent que va allà, pues, la veus amb un somriure, la gent suada, i dius, ostres, la gent s'ho està passant bé. Això encara et motiva més a tirar endavant i a seguir-ho fent, perquè...
0: I si heu vist que, per exemple, s'iniciava alguna discussió...
3: Fèiem tàctica Pastis Wenry. Pastis Wenry tenien una tàctica increïble, que jo crec que ningú en aquest planeta ho ha fet mai, i és que el perquè quan hi havia una trifurca que es volia enganxar algú, obrien llums, paraven música... I pensa que només la gent de la pista, que agafava els 2 o 3 o qui fossin que s'estiguessin pagant, i al carrer en 3 segons. És que ni segurates tenim
2: bueno,
3: d'actuar.
2: I pel micro és com els hi feien una reflexió, no? De dir, escolta, aquí venim a passar-nos-ho bé. Això de les baralles, no.
3: Fora.
2: I clar, la gent es quedava com... Hòstia,
3: sí.
2: Saps com a classe quan criden l'atenció que es gira tothom? Mm-hmm. El mateix.
3: És una manera que crec que... que és, diu molt de Pastis i Wenry, i de la sala que era, no? Perquè, joder, en una altra discoteca això passa i es foten d'hòsties i els segurates es foten hòsties i acaba una batalla campal.
0: Segurates se'n van corrent.
3: I a Sant Feliu ens ha passat això, que em sembla que va haver-hi com una mica d'enganxada una vegada, vam obrir llums i no va durar ni 3 segons, ens va funcionar. I no ha passat mai res. Perquè
0: clar, perquè la gent es deu quedar, què passa? Què passa? Sí. Què passa? Què passa?
2: Per això sempre doncs, jo considero que la gent doncs, segueix venint a la tienda per això, perquè sap primera que s'ho passaran bé, que hi ha bon rotllo, i a part ens coneixem tots. És un ambient molt familiar.
1: Bona música, sempre, bones festes.
2: Música.
4: hem sigut com una petita família, sí, i tothom sí. ha vingut, ha disfrutat molt, s'ho ha passat molt bé, hem fet noves amistats... Sí. No sé, hi ha a hagut sempre molt bon rotllo i...
2: Te'n donaves compte, hi havia gent de Sant Feliu, Caldes, Palau...
4: Sí.
2: I tots benvinguts.
4: Exacte. Sí.
2: Per què? Perquè tots anàvem a lo mateix. Ah. A escoltar música i a passar-nos-ho bé.
1: I a fotre la festa.
3: A més, com que estem mig sonats, que només fem que animar pel micro, vinga, som-hi, fotre canya, doncs
1: està, això també. I l'Esturgó també insulta. També insulta la gent.
3: Bueno, vinga, amb el perits, no és un insult, és carinyo.
1: No, cores més gordes, he sentit. Cores més gordes, he sentit.
3: Això era ja a les 6, quasi al matí.
0: Això ho deia Gerard Quintana, no? Bon animal perits.
1: Sí, sí. Exacte.
0: Sí. I l'última ja... Bueno, ja us en faré més. Us en faré unes quantes més, que encara tenim temps. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de la trajectòria de la tienda? Una mica el Miquel estava explicant, doncs, que heu fet molts amics i tot això,
1: sí.
0: No? Expliquem una mica...
1: Però...
4: Bueno,
3: No diguis
4: això, a part de la família que havíem creat, ara, aquests dos últims anys, podria dir... Pues ha vingut molta gent nova, també. Vull dir, ara, amb el tirón que està tornant a agafar, pues molta gent, inclús jo vaig havia parlat l'última festa amb un nano de Barcelona que havia vingut de Barcelona.
1: Ostres, si és veritat.
4: Saps? Que dius, ostres, com de Barcelona acabes aquí a Sant Feliu. I... Però són gent que suposo que li agrada molt pues, aquest tipus de música, aquesta festa i tot. I suposo que alguna cosa haurem fet bé, també, sí, perquè tota aquesta gent vingui. I vingui a passar-s'ho bé i a disfrutar.
0: I és conservar el Vallès l'únic local, diria jo, de màquina.
1: Dels que queda petits, petits.
0: Que actualment sí. queda dels petits, no? Vull dir que és marcar Sant Feliu sí. i que et vingui un noi de Barcelona.
3: Jo Ostres. Crec que hem aconseguit
1: tindre
3: un estil propi com el perquè pot tindre o tenia. Ostres. Jo crec que la tienda, tothom sap que és la tienda perquè som d'una manera que potser encara que obris Caldes un local... no ho tindrien, això, perquè tenim un estil propi i una forma de ser, com diu el Miquel. Mm-hmm. Som molt propers, som una família i donem una energia que jo crec que... Sí, que, hòstia, que vas a discoteques de màquina i no te la donen.
4: La transmets al públic.
3: Que
4: potser
3: està el DJ punxant i ni és parla. Que... I a mi és molt important un DJ que interactuï amb un micro i dongui canya i parli i digui, me cago en l'hòstia, som-hi!
1: En Charlie Chauvet, eh?
3: Clar,
0: jo a mi també em passa això i de fet també m'he inspirat amb Toni Paret que li dones un micro i no para de xerrar.
1: Ricardo F.
0: Abel Almena també que es fica amb la gent, sí. Venga, no sé què, venga, fot-li, saps? I
1: Xavi BCN també.
2: Jo crec que
1: també
0: això és bàsic.
4: Insulta molt.
2: És bàsic i necessari.
0: No sí. posen allà a posar la música, no dir ni piu.
1: Ah,
0: no.
1: Mira, tu coneixes el, com es diu, el Paco Osuna?
0: No, jo Paco Pil sí que el conec.
1: No, Paco Osuna.
0: Paco Osuna, sí, és de House. Estàtic, és de House,
1: estàtic.
0: O
1: tecno.
0: Bueno, tecno.
1: És sí. del grup de Richie Hawtin, de Minos.
0: Sí, clar. Pues
1: aquest senyor no té expressió. Comença a punxar i menja, està amb un xupa-xupa a la boca i no mira ni al públic.
2: Sí, bueno, en un moment dado.
1: Sí. Fred,
3: per això punxa tecno.
1: Que punxa de puta mare, és un referent, ho fa molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí.
1: Però no interactua amb el públic.
0: Jo no sé, Cal Cox, per exemple.
1: Això és el rei.
0: Que això, sí. aquell això alça les mans rei, i la gent... Sí,
2: sí. Cal Cox és...
0: Que estan
2: és
0: allà i estan així...
2: És
0: no diuen res, però
2: t'alçant
0: la mà i dius... Mare de Déu, senyor...
1: Paraules Uf, majors.
0: Estem parlant d'un dels
1: reis. Has vist la col·lecció de vinils que té aquest home?
0: Uf no l'he vist. Ja la miraré.
1: Investiga, ja ho veuràs. Ho faràs.
0: Quin tema no falta mai en les vostres sessions? Aquell que digueu... Sempre posen aquest.
1: El gegant del Pi.
0: Això és per la sessió de vincles, que per cert el 25 de juliol estarà un servidor posant el gegant del Pi si cal.
1: Hem quedat d'acord, també.
4: Ja ho havíeu parlat, això.
1: Sí, ara m'està guinyant l'ullet.
3: Aquest espai està patrocinat.
2: A veure, jo crec que hi ha un tema,
4: que
2: és especial, que és amb el tema amb el cant de camp, sempre, diguéssim, el que era la tienda, que és el Rex Antoni, Polaris Dream. Aquest és el mític amb el que hem tancat moltíssimes sessions. És molt mític.
3: Explica bé, terrible com s'acabava la tienda.
2: Sí,
4: això és una altra...
1: Bueno, es veien calçotets,
2: sí. Va haver-hi una
1: pantalons
2: època,
1: baixats...
2: Va haver-hi una època que no me'n recordo qui va ser del públic, que ja estàvem tancant, estàvem posant l'últim tema i vam encendre els llums, i es va baixar els pantalons i amb calçotets ballant enmig de la pista. I clar, al veure'l, pues, un altre s'hi va sumar. I un altre, i al final vam dir, ens vam mirar tots i va, vinga.
4: Vam acabar tots
2: amb calçotets.
3: Sí.
2: Ballant.
1: Mira, una de les anècdotes.
4: I punxant amb calçotets. D'allà...
2: Festa major, que a les 6 del matí, o a les 6 i mitja. I me recordo, tinc la imatge, d'entrar a la municipal a tancar, perquè no, sí. La carpa havia tancat la música. Va entrar a la municipal i, clar, tothom en calçotets.
3: Sí.
0: A ver, senyores, súbanse los pantalones.
3: Que els vam acabar tancant a fora.
1: I no érem
3: a la municipal vam estar un quart d'hora més punxant. O sigui.
1: Sí. No érem calcocs, érem calçotets.
3: Calçotets.
1: I potser hi havia calçoquets, també.
3: Va ser
2: I arrel d'això vam estar...
0: El tema principal serien els calçotets.
1: Sí.
2: I arrel d'això vam estar tancant dos o tres anys vam estar així, amb això dels calçotets.
3: Sí. Sí. Bueno, pues ja. Sense samarreta, després teníem unes valles perquè no accedissin a la pista i picaven les valles contra la terra. Bueno.
2: Això el DJ Calambre, que no està aquí, però...
3: Sí, el Calambre.
2: És el...
3: I l'Ivet.
4: El pioner, és el pioner.
3: I l'Ivet també.
1: Sí, també.
4: Ara, actualment, les hem tingut a treure. Perquè...
1: Bueno, les hem substituït per plàstic.
3: Sí, fa menys soroll.
1: Sí. I es pot mullar.
3: Sí.
0: Passes un drap i ja
3: sí.
0: Està.
3: Sí, que les faran fer de cartró pel tema de contaminació i tal.
1: Ostres.
4: El reciclatge.
0: I era una pregunta tècnica que acostumo a fer tothom. Era analògica o era digital?
3: La música.
2: Analògica.
3: Analògica total.
2: 100%.
3: Sí.
1: Analògica i amb mixer analògica.
2: Tot.
3: Tot, tot.
2: O sigui, la tienda, sí. Fins fa poc, era a vinil. Sempre.
1: I la Rodec, sí. La Rodec...
2: Teníem dos CDJ per poder ficar temes que no teníem en vinil, però el 80% de la sessió era vinil. I la taula era la Rodec, que sí, era analògica. Ara ens hem fet el pas al digital. Tots. Pràcticament ells van en controladora, jo vaig amb uns CDJ allà...
0: Deuen pesar molt les maletes perquè...
3: Moltíssim. Com abans que et portava sempre algú les dues maletes que passaven.
2: És que ha sigut un dels principals motius per començar a canviar, perquè les maletes eren criminals.
0: Les maletes, pels oients que ens estan sentint, eren les playlists d'ara, de Spotify o de qualsevol... no sé, qualsevol cosa que et vulguis fer per punxar, diguem-ne. És això, era això. O sigui, tu portaves una maleta amb tots els temes importats d'alguna banda tots, els remixos exclusius, etc. I llavors tu, doncs, ho posaves, no?
1: Què podia passar?
0: Jo vaig provar de punxar en vinil, però em vaig ratllar un i se'm va trencar l'agulla.
3: Sapiguessis les
1: manasses,
3: que han trencat agulles, eh?
0: Em va caure una agulla del meu pare, però vaja...
2: Home, jo sempre dic que hi ha avantatges i desavantatges, sí. Els vinil tenien les seves coses i el digital té les altres. Nosaltres, com que veníem de l'escola d'haver punxat sempre vinil, doncs, volgués o no, tenies ja aquella confiança i sortia sol, però clar, que si posa ara vinil, doncs et diu, hosti, això és molt complicat, amb el digital és molt més fàcil.
3: Sí. Ah. Jo crec que ara qualsevol persona pot ser dir, ok, jo crec que és la...
0: Gràcies, Francesc, gràcies.
3: No. Tu podries punxar en vinil, perquè culturalment tens la història
0: i
3: la oïda. Però em refereixo a que ara és molt fàcil, i més amb els equips que hi ha, és que ho fan sols, si vols. Llavors, et dones compte molt ràpid d'una persona d'ara que punxa màquina amb el instint, no?, de baixar un crossfader, de fer... Depèn quina virgueria... no te les fa, perquè no han nascut amb això. Llavors, el vinil jo crec que és algo que mai hem d'oblidar i que de tant en quant s'ha d'utilitzar, perquè és molt més emocionant punxar en vinil.
0: Inclús et diria una cosa, Francesc, de els que baixen el pitch, que baixaven el pitch del vinil, i ara, en canvi, hi ha un botonet maleït que es diu 5.
2: Sí.
3: Que jo l'odio i no el fico, tampoc. Que ara que punxi amb CDJs no el toco, aquest
2: botó. No, però jo, mira, per exemple, jo, molta gent, jo m'he trobat gent professional que ha punxat a vinil, ara punxa amb CDJ, els 3.000, i tira'm del 5. Però per què? Perquè a aquesta persona ja no li has d'ensenyar res. Aquesta persona...
0: L'explicació tècnica és que si apretes el 5... et permet tenir més creativitat per la resta.
2: Correcte. Correcte.
0: Això és la teoria, que tots ens la sabem, eh?
2: Sí.
0: Però sí, és veritat, vull dir, llavors pots dir, hòstia, ara amb els estems, doncs pots jugar amb capeles, amb instrumentals,
4: loops.
0: I tot això, loops, etcètera.
2: Però que igualment una persona que ha punxat 30 anys a vinil, ha fet sessions increïbles i ara diu, doncs ara vull punxar amb el 5, doncs punxa amb el 5, si no passa res. Perquè tu ja no has de demostrar res.
0: Jo en conec més d'un que... És igual. Dic, no, tio, que estàs apretant el 5. Diu, no, no, i d'hockeys coneguts i de prestigi, eh?
2: Aviam, que també, si et pares a pensar, tu tens dos TDJ, una a la dreta i una a l'esquerra.
4: És que ara...
2: I dius, no apretes el 5, és que aquí va 172,5. 172,5.
0: Li puges i ja està. Però és que els CDJs, la controladora no és tan precisa com els CDJs de...
2: Vale, té un marge.
0: Té un marge, però és que a més és... Hosti, si ho vols posar a 150,5, per dir alguna cosa, pots posar.
1: Però com a 2,3 no.
0: No.
1: Et salta de 0,5.
0: Clar.
1: 0,05.
0: I llavors aquesta diferència és la que et fa que se te'n vagi la mescla.
2: Aquesta diferència és d'acabar d'afinar tu després manualment.
0: Clar.
3: Sí.
0: Has de córrer, diguem-ne, al deck i...
1: O apretar el 5.
0: O apretar.
3: No,
0: fotem.
3: No el 5 de número, eh?
1: No.
0: A mi el botó de 5, si per exemple sincronitzes manualment, em va bé perquè quan sincronitzes s'il·lumina.
3: Sí.
0: S'il·lumina i dius, oi, vale, ja està. Ja la tinc. No cal que apreti el botó. I moltes vegades no em cal ni apretar el botó, per això.
3: Jo aquest botó l'arrencaria de la meva taula. Em fa ràbia.
0: Cinc botons.
4: Però després tapa't els números, també, per això.
3: No, és que ni m'hi fixo amb els números. No, t'ho juro. Intento ja que punxo en digital.
4: A oïda.
3: És que ho trobo més emocionant. Si no és que en dos segons l'he quadrat i què faig? Prenc un cafè.
1: No, després insultes.
4: Després xerres.
3: Ah, sí, em dóna temps d'insultar. És veritat.
4: Després xerres i ja està.
3: Xerro i ja està.
0: Podríem estar xerrant, però hores i hores i hores, però que ens queda res. O sigui, jo crec que heu fet el rècord d'entrevista de temps, perquè el rècord estàvem en 3/4 d'hora, portem 53 minuts. I mig, gairebé, el Miquel ja ho celebra, ja, copa de cava, vinga, va, luz de gas!
3: On anem ara tots?
0: I ara, no em queda res més que agrair-vos la presència, que heu vingut fins als estudis d'Ona Codinenca, doncs, per ser entrevistats, per disfrutar d'aquests 25 anys de la tienda, per haver-nos explicat tantes coses. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè heu vingut, l'Albert, l'Ivan, el Francesc, el Miquel...
4: Gràcies
0: a l'Empista, també.
4: Per convidar-nos.
1: A l'Empista, que no hi és.
0: A l'Empista, que no hi és, i al Marc Uní, també.
4: A l'Ibicenco.
2: No, ha sigut un plaer estar aquí, sí. La veritat.
3: Ens ha fet molta il·lusió, la veritat. Sí, a mi feia molta il·lusió vindre.
0: Jo crec que era el mínim. Sí. Era el mínim, i 25 anys no es fan cada dia, ni 26, ni 27, ni 28. No, no. Vull dir, els fas una sola vegada.
2: Sí.
0: Però els 25 anys sempre està bé perquè et fan...
1: És especial, és el quart de segle.
0: Un discotour en el temps, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera.
2: Les noces de plata, no?
1: Sí, sí.
3: Que ara jo llenço una idea aquí a la ràdio en directe.
1: A veure.
3: Quan vulgueu, els d'Ona Codinenca, podem fer un set a tres plats, aquí amb DJ Terrible, el senyor Sanz i jo.
0: Es pot fer un especial, per què no?
3: Un especial aquí en directe. Si la gent ho vol, doncs, sí o no?
2: A vinil?
1: A vinil.
0: A vinil.
3: A el que vulgueu.
0: A veure on te'ls posem.
1: I amb calçotets.
3: I amb calçotets. Insultar no insultarem, a la ràdio.
4: Jo m'atreveixo vinil, també. Sí, doncs, encara que no tingui aquí.
0: Anem a acabar com Déu mana, ja, perquè tinc un tema molt, molt bo per vosaltres.
3: Molt bé.
0: Vinga, va, moltíssimes gràcies. Molt bon Sant Joan, molt bones vacances. El Disco Tour s'acaba aquí, però hi haurà 6a temporada... amb Love the 90s, amb molts festivals que estan per venir, perquè ens ho passem la mar de bé fent-ho. Igual que ells ens ho han explicat, que s'ho passen tan bé punxant i recordant aquests 25 anys de la tienda. Vinga, molt bones vacances a tothom. Sapigueu que hi ha res amb res. DJ Charlie estarà amb vosaltres el 25 de juliol als Vincles, el dia 11, Festival del 70, Castell d'Aro. I ja ens en anem gairebé al setembre, que ja vindrà la Festa Major amb els 25 anys de la tienda. Però abans un servidor estarà a Barraques.
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

up here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.